0: problema de l'orquestra professional moltes vegades és que amb el pas del temps acaba convertint-se en una rutina. Acaba convertint-se en una rutina.
1: És per t'interès. Mira, ja tu ja has dit que per entrar ahir necessitem d'unes proves i està oberta la inscripció de proves d'accés.
0: Sí.
1: Fins quan està obert?
0: Fins a l'octubre.
1: Fins a l'octubre.
0: Sí. Uh-huh.
1: Qui pot accedir ahir? Quines són les...
0: Sí, però el problema de l'orquestra professional moltes vegades és que amb el pas del temps acaba convertint-se en una rutina. Acaba convertint-se en una rutina.
1: És per t'interès. Mira, tu ja has dit que per entrar ahir necessitem d'unes proves i està oberta la inscripció de proves d'accés.
0: Sí.
1: Fins quan està obert?

0: Costa trobar fagots, ens costa trobar
1: algun instrument
0: de vent.
1: Fagots, sí, mira, ara està fent-se... Esta setmana s'ha fet el perfagots ahir en Tavernes de la Valldigna, sí. I sempre estan... Però això, sí. Que no es perga aquest instrument, sí. Que realment és un dels que n'hi ha cap, sí. Que donar-li veu.
0: A veure, una de les característiques de l'orquestra de la Universitat de València és la renovació. Cada any es renova, evidentment no es renova al 100%, perquè la permanència mínima a l'orquestra són 3 anys, la gent pues, pot estar entre 3, 4, 5 o 2, en funció de dels Erasmus i totes aquelles coses que a vegades, clar, la gent jove ha de fer i està bé que facin. Aleshores, cada any traguem proves. L'any passat, per exemple, renovaren tota la secció de flautes i tota la secció de clarinets, per tant, enguany no calia, però sí que hem de renovar la secció d'oboès i necessitem un tuba més i, per tant, hem hagut de traure aquestes dos vacants i quasi tots els anys, rarament és l'any que no traguem proves dels instruments de corda, perquè saps que la corda és la base de l'orquestra. L'ideal seria poder tindre 16 violins primers, 14 violins segons i tot allò, però vaja, intentem que cada any la plantilla de corda siga lo suficientment potent per a poder abordar el repertori. Requisits, perdona, Imma,
1: sí,
0: que em comentaves.
1: Sí.
0: Bàsicament que estiguen estudiant o que tinguin uns estudis equivalents als últims cursos de les ensenyances professionals de música. És a dir, que ja tinguin...
1: Quarts, cinquè, sisè,
0: no? Sí, que, perquè fins i tot no n'hi ha límit de... Vull dir, no n'hi ha un límit d'edat d'inici, sí que hi ha un límit tope d'edat de... En fi, si tens més de 23 anys, perdó, ja ets, per nosaltres ja...
1: No, ja estic així. Edat màxima, 23 anys. Jo no m'ho pensava, em pensava que n'hi haurien allí gent de 27, 28...
0: A veure, n'hi ha gent, però que clar, que han entrat a lo millor en el límit, han entrat en 22 i tal, i sí que es pot ser que hi hagi gent un poc més major.
1: Sí, sí, sí.
0: Però sí, la mitjana d'edat és al voltant dels 20 anys. Per tant, l'únic requisit és això, és que estiguin cursant els últims cursos, o que estiguin cursant-los, o que, perquè a vegades saps que molta gent està estudiant de manera autodidacta,
1: sí.
0: I tal, que tinguin el nivell equivalent als dos últims cursos del grau professional.
1: I important, quan assageu i on assageu, perquè la gent voldrà saber, val, sí. A mi m'agradaria anar, però sí. A veure com està el tema dels assajos.
0: Doncs la gent molt, molt proper d'ací, ací al costat.
1: Em vaig enterar per res, eh?
0: Assagem en el campus de Burjassot, en l'aulari interfacultatiu, on hi ha una sala magnífica, que és la sala Charles Darwin, amb una bona acústica i on tenim, diguem, tots els dispositius preparats per a fer assajos regulars totes les setmanes, dilluns de vesprada i dijous de vesprada, dilluns de 7 a 10 i dijous de 8 a 10. No sempre són dos assajos a la setmana, allò normalment és quan ens aproximem als concerts,
1: sí. Perquè
0: intentem, nosaltres som comprensius amb els estudiants, són estudiants, estan en el conservatori, estan en la universitat i han de compaginar moltes coses i, per tant, sabem que estar dos dies a la setmana durant tot un any és molt complicat. Intentem, això, quan fem parcials, que hi hagi uns parcials el dilluns, uns altres el dijous, perquè no tots estiguen venint tots els dies, però sí que és de veres que quan s'acosten dates importants ens hem de posar més mans a l'obra i sí que assagem els dos dies de la setmana.
1: I l'altre, un dels requisits també, que estiguin estudiant o una carrera universitària o que estiguin al conservatori.
0: Sí, a veure, estem en compte que siguin estudiants universitaris i estem content molt positivament perquè al final és l'orquestra de la Universitat de València. Al final també, i per un altre costat, doncs n'hi ha gent que no està estudiant a la Universitat de València però està estudiant en el Conservatori Superior o en l'ESMAR, que al final també són estudis universitaris i nosaltres volem també que ells estiguen en la nostra orquestra i els necessitem també. Per tant, diguem que contem molt positivament que siguin estudiants universitaris i contem molt positivament que siguin estudiants dels conservatoris superiors de valencians.
1: I gràcies a formar part de l'orquestra podeu oferir ajudes econòmiques, per exemple,
0: sí.
1: O per exemple reconeixement acadèmic,
0: és a dir,
1: tenen un beneficis, no?
0: Sí, els oferim crèdits per a això. Tenim gent que ve del Conservatori de Superior de València, del Conservatori Superior de Castelló, de l'ESMAR, i diguem que les pràctiques orquestrals les poden fer amb nosaltres, reconeixem els crèdits d'eixa signatura.

0: I a part d'això, doncs, els músics tenen la possibilitat d'oferir ajudes econòmiques per a la formació.
1: Per a la formació, sí.
0: I cada any entreguem unes proves per a que puguen accedir a aquestes ajudes. A part d'això, oferim, com hem comentat al principi, formació d'alt nivell a nivell orquestral, a nivell interpretatiu, els oferim masterclass de grans músics nacionals i internacionals, els assajos parcials els fan professors de les nostres orquestres, de l'orquestra del Palau de les Arts, de l'Orquestra de València i també d'altres orquestres d'arreu del món, estic per dir-te, perquè han vingut, l'any passat han vingut de Düsseldorf, l'altre any vingueren de Manchester, de francesos també han vingut, que han vingut de totes les parts, i nosaltres intentem d'alguna manera oferir-los eixa formació per a que ells tinguin l'oportunitat de conèixer altres persones, a part dels professors amb què treballen al conservatori. També els oferim la possibilitat de fer música de cambra, de formar grups de cambra, és a dir, tenen, diguem, un caldo molt potent per a...
1: Si ells volen
0: aprofitar-lo, poden traure moltes coses de l'orquestra.
1: I també esteu dins dels projectes europeus d'Erasmus.
0: Sí.
1: És a dir, que l'orquestra de la universitat, tot ho abarqueu pràcticament.
0: Sí. Intentem fer projectes europeus, intentem això, vull dir, estar connectats amb les universitats europees que també tenen orquestra per a fer intercanvis o per a fer possibles gires internacionals i la veritat és que diguem que el contacte i la formació entre orquestres espanyoles i europees és constant.
1: Doncs anem a recordar als nostres oients, que estem parlant amb l'Hilari García, el director de l'Orquestra de la Universitat de València, i que estan obertes les proves d'accés per a oboe, corno anglès, tuba, violí, viola, violoncel i contrabaix fins al mes d'octubre.
0: Les proves es desenvoluparan l'última setmana d'octubre.
1: Val, i podem trobar la informació, és a dir, buscant en la pàgina web,
0: sí, està molt fàcilment,
1: no?
0: Ahí estan també els extractes, el repertori que han de tocar i els extractes orquestrals que han de tocar.
1: Doncs, ja que es parla de repertori, ja has dit que vau acabar la temporada i a setembre, suposa, o a octubre.
0: Comencem el setembre, però els primers concerts són en octubre.
1: En octubre. Uh-huh. Comencem la nova temporada.
0: Sí.
1: I ja la tens programada?
0: Sí.
1: I pots explicar així, a millor tot no, però sí, alguns concerts importants, alguns, sí. si feu, per exemple, algun intercanvi o se n'aneu a algun viatge o alguna cosa.
0: T'ho puc explicar tot.
1: Vale, va.
0: T'ho explicaré tot. A veure, doncs, tu saps que cada any intentem fer una obra potent del repertori. Enguany ha sigut la primera de Mahler, la primera sinfonia de Mahler, també la sinfonia italiana en txec és una obra important del repertori sinfònic. L'any que ve, diguem que les dues grans obres del repertori sinfònic que treballarem seran les danses sinfòniques de Rachmaninoff i l'Ocell de Foc de Stravinsky. També treballarem una altra obra molt potent, que és l'Aprenent de Bruixot, de Duca. I això anirem repartint-ho al llarg de l'any. Començarem la temporada amb una estrena del compositor Javier Costa, que tu coneixeràs.
1: Sí, Javier.
0: És un concert per a viola.
1: Tinc que cridar-lo per a que vinga.
0: És un concert
1: Tinc
0: per a...
1: Tinc ganes de veure-lo,
0: sí?
1: La veritat.
0: Doncs, suposo que estarà encantat de vindre.
1: Sí.
0: És un concert per a viola i orquestra, que tocarà com a viola solista David Fons, que ha col·laborat amb nosaltres, un membre de l'orquestra ja ha col·laborat amb nosaltres sempre que l'hem necessitat ha estat allí. I després, en la segona part, com que és any falla, tocarem Sombrero de Tres Picos, la suite número 2, i farem una peça d'Òscar Esplà. És a dir, el repertori valencià sempre està present a la nostra orquestra.
1: També és un compositor que s'ha de traure d'ell, perquè és important. Si em deixes un moment, l'any passat, en el concert d'apertura, que no sé si és en octubre o en novembre,
0: en l'octubre,
1: uh-huh, vau interpretar esta obra de Mendelssohn, esta obertura.

0: Les Hèbrides, de Félix Mendelssohn.
1: Sí.
0: L'any passat vam fer un concert que tocàveu dos peces de Mendelssohn. Després crec que era de Tchaikovsky.
1: Les variacions rococó de Tchaikovsky per a violoncel i orquestra que tocava Pau Cutanda, de solista.
0: I aleshores, enguany és el concert que estàs dient més. I és
1: el d'obertura, sí, sí. El que farem Costa, sí. Falla i Esplà. És a dir, tres compositors espanyols, dos d'ells valencians, la qual cosa això continua mostrant el nostre realment a la música d'ací.
0: De tots els compositors valencians, compositores valencians, valencianes, hi ha hagut algun que per a tu ha sigut un descobriment brutal que digues, puah, és que desconeixia, per exemple, l'obra d'Òscar Esplà i resulta ser que este home...
1: A veure,
0: Òscar Palau, per exemple,
1: sí.
0: Jo què sé.
1: A veure, jo considero que Esplà i Palau segurament, clar, hem parlat abans de Palau, però Esplà, clar, Esplà en realitat el que va passar va ser que va fer la seva vida artística a Madrid.
0: A Madrid, sí.
1: I això d'alguna manera li va obrir més portes. Tu quan optes per quedar-te a València, és com que dius, bé, és una decisió personal,
0: sí.
1: I prens el risc de que la teva música no tinga tanta difusió. Però, per exemple, dels grups joves me va sorprendre molt la música de Valdés Perlàcia i de Olmos Canet. Em van sorprendre. Sabia que existien, coneixia algunes peces, però aquestes obres realment em van deixar gratament sorprès.
0: Emilio Valdés Perlàcia. Per a mi també era desconegut, saps? La meva ignorància és gran. Així que esta peça és el tríptic Cançons de Batre que escoltareu ara de seguida. Cançons de Batre.

0: que és una meravella.
1: Que música. Sí, sí, molt bonic, molt bonic.
0: Jo desconeixia, sí, la sí. veritat, que quan escolte coses així, com que no conec això?
1: I la ràbia que fa és que quan pensem tot això, perquè Palau va saber crear un grup de deixebles molt destacat, Valdés, Olmos... Asensio no era deixeble d'ell pròpiament, però era ja un compositor també
0: potent.
1: I la guerra ho va desfer tot.
0: Sí.
1: La guerra ho va desfer tot. Quina llàstima, perquè avui tindríem segurament ahir un fonament musical molt més desenvolupat. Però, en fi, les circumstàncies històriques a vegades són tràgiques i acaben trencant.
0: Però ahir esteu vosaltres, per ahir, l'Institut també Valencià de la Música també està ahir pendent. Uh-huh. Estàvem parlant, però no anar-se'n més... Estàvem parlant de la programació.
1: La programació, sí.
0: I se n'anana,
1: sí.
0: Val? Per a tornar.
1: Sí, en Nadal farem l'Aprenent de Bruixot, farem obertura festiva de Xostakovich i després, com tots els Nadals, col·laborarem amb grups corals dels diversos cors de les comarques al voltant de la ciutat de València, l'Orfeo València Infantil, l'Escola Coral de Quart de Poblet i tal, i els juntem a tots i fem un cor de xiquets enorme i cantem fem una segona part de nadalenques i cançons festives. Molt, molt únic, és un concert molt únic i molt emotiu. I després ja en l'altra part de la temporada és quan treballarem danses simfòniques de Rachmaninoff i l'Ocell de Foc de Stravinsky, pensant ja les danses sifòniques per a primavera i Ocell de Foc per a el concert de serenates. Enguany, com a novetat, que era una cosa que fèiem ja fa temps i que s'havia posat un poc en stand-by, anem a recuperar l'orquestra de cambra, anem a fer la secció de cambra perquè considerem que el treball camerístic és imprescindible per a després saber tocar en orquestra, perquè al final tocar en orquestra també és fer música de cambra, és escoltar-se, estar pendents, és mirar-se, és...
0: Correcte.
1: I crec que és bàsic.
0: Estàs dient un repertori molt exigent.
1: Sí.
0: I la pregunta és, perquè sempre, no preguntem mai això, però hi ha que saber-ho, com es prepara el director? Com es prepara? Perquè tu has dit un repertori que déu-n'hi-do. Uh-huh. Aleshores, com es prepara? Què hi ha darrere que el públic no veu? Sols veu el dia del concert?
1: Doncs moltes hores d'estudi. Moltes hores d'estudi, perquè tu saps massa bé què és una partitura i, en fi, tot el que implica desentranyar tota aquella taranyina de notes, sí. I saber un poc... Després, evidentment, has de planificar bé els assajos perquè el doni temps a treballar-ho tot i a poder arribar al concert amb, diguem, una visió conjunta i completa de l'obra a interpretar o del repertori a interpretar.
0: Doncs jo la veritat que em quedaria a parlar més així amb tu, perquè,
1: jo també.
0: Perquè aprenc molt. Feia temps que no es veiem, feia anys que no es veiem, però estàs ensenyant-me moltes coses que per a mi...
1: Tu me n'ensenyares moltes també.
0: No. I l'última pregunta. En una època marcada per la immediatesa, perquè tot és ràpid, tot desapareix. Creus que la música simfònica continua connectant a les generacions?
1: Jo crec que sí, i és més, crec que és un aliment. Crec que és un aliment per a superar totes aquestes ansietats i aquestes coses que volem que siguin de seguida, no? Jo crec que ens ajuden a crear situacions de calma, a crear situacions de paciència i a crear moments, diguem, de gaudir del plaer dels sons, no?, de la música.
0: Com està aquesta sonant, el Llac de Cygnes, suite opus 20 de Tchaikovsky. Donar-te les gràcies per vindre, recordar
1: gràcies
0: que està obert el procés d'accés per a formar part de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València. Fins a l'octubre teniu de temps, que ho trobareu tot en la pàgina web, i que seguim veient i que seguis triomfant així. Tens molta feina per estudiar.
1: Sí,
0: jo sí que t'ho puc dir.
1: Sí. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Hilari.

0: I rapidé, rapidé seguim en l'agenda musical, perquè sempre ve molt carregada. És una terra de concerts, de moltes activitats musicals. Per exemple, dins de la campanya d'activitats comarcal, avui, tercer cicle de masterclass de clarinet a les comarques dels Ports i al Maestrat, tot el dia a Cinc Torres. Avui també, concert amb el títol de D'Orient a Occident per la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo, avui a les 10:30 a la plaça de l'església de Villar de l'Arzobispo. Avui també, al llac de l'Albufera d'Agna, un lloc molt bonic, a les 11 de la nit, concert de la València Brass Band, que presenta el seu espectacle anomenat Brass Band en escena i pantalla. Seguim dient, avui també, des de la 23 campanya d'intercanvis musicals, avui a les 10 de la nit a la plaça de l'Armada de la platja de Xilxes, concert de l'Associació Cultural Amics de la Música Sant Joan de Moró i la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes. I per acabar, avui també és el 6è concurs de composició nacional de pasdobles Vila d'Ayora, organitzat per la Societat Musical Ayorense, a partir de les 7:30 a l'Auditori Municipal Mencia de Mendoza d'Ayora. Però per a parlar, perquè anem a dir quins són els tres finalistes, bueno, el nom no, si solament el nom del pasdoble, quins són els tres finalistes, tinc a l'altra part del fil telefònic al director de la Societat Musical Ayorense i organitzador d'este concurs de pasdoble, Salva Luján. Bon dia, Salva.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Encantada de parlar tu i anem a dir una primícia, és a dir, anem a saber quins són els tres finalistes que escoltarem esta vesprada, s'escoltarà els pas dobles i d'ahí eixirà un guanyador. És així, Salva?
1: Exactamente, pues este año se han presentado un total de 28 pasos dobles y bueno, pues han salido según el jurado. Han salido tres finalistas que los lemas son Ayora en fiestas,
0: sí.
1: Brisas de Ayora y La Lonja.
0: Doncs deixa'm dir això de And the Wither Is, deixa'm dir això, deixa'm dir And the Wither Is i tu tornes a dir els lemes, no? Dels pas dobles,
1: vale.
0: Perquè no sabem qui són fins a la vesprada, que obriran el sobre.
1: Sí, hasta que no sea cuando esté ya el jurado haya decidido el ganador, pues entonces se abrirán los sobres en el escenario y se dará a conocer pues las personas, los compositores ganadores, porque hay dos premios. Bueno, hay varios premios. El primer premio que son 2.500 euros para el ganador, que lo elige el jurado.
0: Uh-huh.
1: Luego hay 500 euros para el ganador, el más votado por los músicos de la Sociedad Musical Ayorense.
0: Uh-huh.
1: Y luego los dos finalistas que no ganan, pues
0: sí,
1: también tienen un premio de 250 euros.
0: Es a decir que todos tienen premio.
1: Todos ganan.
0: Todos ganan.
1: La música gana.
0: Siempre, siempre. Doncs dic la frase.
1: Molt bé.
0: The winner is, i tu ho dius. Aleshores, Salva, the winner is, quins són els tres finalistes?
1: Ayora en fiestas, Brisas de Ayora i La Lonja.
0: Doncs... és que tinc així una percussionista que és la canya. Patricia és la canya, és percussionista. Aleshores, si esteu escoltant-nos, ja sabeu que esta vesprada... eixirà la persona guanyadora. Salva, a quina hora és el concert? Tornem a recordar a quina hora és el concert.
1: Pues a les 7:30 en el Auditorio Municipal de Ayora, el Auditorio Mencía de Mendoza, y luego decir también que el ganador tendrá un título que es elegido por el Ayuntamiento y siempre está relacionado con alguna personalidad o algún paraje de la localitat.
0: És a dir, que el qui guanya es canvia el títol que té i es fica algun paratge o alguna personalitat d'Ayora. La veritat que Ayora té un paratge preciós, el poble,
1: sí, sí.
0: I que allí n'hi ha molts llocs que encara podeu ficar, perquè encara que siga el sisè concurs perquè ja és, Neste és el que fa 6, poden seguir posant jocs del poble.
1: Sí, y hasta ahora, bueno, hasta ahora hay pues lugares emblemáticos como la Balsa Mayor, y personalidades de históricos como Mencía de Mendoza, y bueno, y personalidades como Pepe Albero, bueno, infinidad de sitios que dan, pues eso, renombre y engrandecen pues el paraje y las personalidades de los habitantes de Ayora.
0: Doncs moltes gràcies, Salva, per atendre'ns, per a dir els tres finalistes que hem dit així, esta primícia, que esta vesprada el jurat té les coses difícils i que es vegem molt pronte, Salva.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Esteu escoltant la sinfonia número 4 en la major, la italiana coneguda, de Félix Mendelssohn, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València i dirigida pel mestre Hilari García Gázquez. I escoltant esta sinfonia, que és preciosa, donarem pas al bitllet informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem d'ací de seguida, eh?

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Fronta una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents: temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
0: Estàs escoltant Fem Banda amb Imma Mateu.

0: Sabeu que escoltant esta sintonia comencem la secció d'Educació i Salut. I avui anem a parlar d'educació, realment. I anem a parlar del mètode Suzuki, una oferta acadèmica del Conservatori Municipal Lluís Milà de Xàtiva, i és una iniciativa que representa un pas important en el compromís del centre amb la innovació pedagògica i amb una educació musical de qualitat des de les primeres edats. El mètode Suzuki és una metodologia d'ensenyament musical creada pel pedagog japonès Shinichi, no sé si el pronuncia així, espera que sí, Shinichi Suzuki, a meitat del segle XX. Parteix d'una idea molt senzilla, però revolucionària. Tots els xiquets i xiquetes poden aprendre música de la mateixa manera que aprenen la seva llengua materna, sempre que cresquen en un entorn estimulant, afectuós i constant. El Conservatori Lluís Milà, gràcies a esta metodologia, els xiquets i les xiquetes poden iniciar-se en l'estudi del violí des dels 3 o 4 anys, una edat molt més que primerenca, ja que els estudis reglats comencen un poc més tard. D'esta manera es crea una continuïtat educativa que facilita l'accés posterior als estudis oficials del Conservatori. I tot això és gràcies als dos professors del violí del Conservatori Municipal Lluís Milà de Xàtiva, que són Seo Perucho i Joan Furió. I els tinc així al meu costat. Bon dia, Seo.
1: Bon dia, Inma.
0: I bon dia, Joan.
2: Bon dia.
0: Encantada de tindre-vos així. I que acabeu d'explicar-me a mi, perquè ja m'han explicat alguna vegada el mètode Suzuki, no? Però jo, a mi m'agrada que m'ho expliqui, que fora una xiqueta xocoteta. Diu, explica'm el mètode Suzuki. Però Seo, Joan, quan comenceu a impartir aquestes classes del mètode Suzuki a Xàtiva? Quan comença tota aquesta història?
2: Bueno, aquesta història comença en el Conservatori en el 2018, però nosaltres ja portàvem un projecte privat d'uns anys enrere, perquè ens havíem format en aquesta metodologia, concretament en Sant Sebastià, en una bona mestra que forma mestres d'aquesta metodologia. I bueno, des del 2018 oficialment vam presentar un projecte a l'Ajuntament de Xàtiva i ens el van aprovar, i incorporarem esta oferta educativa musical en el Conservatori, però sempre d'una manera no reglada, perquè no implica aquestes ensenyances te donen un títol de, per exemple, grau elemental.
0: Sí, perquè vosaltres comenceu, si que es comencen en 3 o 4 anys, realment el Conservatori 1 accedís als 8 anys a l'elemental.
2: Així és, correcte. Sí, correcte.
0: Aleshores tenen que...
2: El que passa que el Conservatori de Xàtiva no ofereix grau elemental, només ofereix grau professional a partir dels 12 anys. Aleshores tenim esta peculiaritat de que tenim aquesta oferta que no és reglada, però que tampoc és grau elemental oficial.
0: I aleshores estem vosaltres des dels 3 anys, sí o no, fins a que, si estàs, diguem-ne, ja el professional, un xiquet crec que entra a formar part del professional als 12 o 13 anys.
1: Correcte, sí.
2: Sí, però no necessàriament els dirigim cap a les ensenyances professionals, sempre si volen.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Generalment sí que veuen, perquè a l'estar en el centre veuen lo bé que se treballa allí,
0: sí.
2: I sí que desitgen, però no el 90... Això és el que passa en el 99% de l'alumne que tenim,
0: que volen
2: continuar els estudis oficials, però no sempre passa.
0: Sí, sí, sí.
2: I aleshores poden continuar amb nosaltres tot el que vulguin, perquè no és reglat i poden estar amb nosaltres el que desitgen.
0: I quan vau conèixer vosaltres este mètode, perquè vosaltres estudiaríeu en el mètode convencional, el tradicional de tota la vida, en el Conservatori, es donen classe de violí i...
1: Pues, la veritat és que nosaltres el coneguerem per mig de Nico Vall. El coneguerem, el mètode, havíem sentit parlar, però després coneguem a Nico i ens va dir que estava cursant les ensenyances del mètode Suzuki. Nosaltres vam intentar indagar un poc i la veritat és que es va aparèixer molt atractiu, perquè la veritat era un món que dius, el que és aixina, no? De dir, ostres, que novedós, no? O sigui, venim d'una ensenyança i el parlem d'aquesta ensenyança on la implicació de la família, el que tota la gent té la possibilitat de poder estudiar, que el treball, a base del treball, les coses van eixint. Era un atravessant, ens va pareixer atractiu i res, ens ficarem a l'obra, no? I ens ficarem en contacte amb la professora de Sant Sebastián, que era Anna Maria Sebastián, que va ser la primera dona que va guanyar el Premi Sarasate. Sí, a més era tot un referent.
3: Sí.
1: I res, es ficar-me en contacte, ens va dir que ens tenia que fer una prova per a poder-nos admetre i allà vam anar, Inma, allà vam anar. I
3: quants anys vam estar allí? Quants anys eren els cursos?
2: Tenim tota la formació de 5 cursos, però que no van ser seguits. Perquè,
3: sí, quan podíeu, perquè treballàveu.
1: Sí.
2: Això, i perquè també ens recomanaren adquirir un poquet d'experiència de pràctica en alumnat impartint aquesta metodologia per a poder avançar i poder entendre de veres com funciona tot.
3: Clar, ara entrarem a veure com funciona esta metodologia, però quins són els objectius que perseguiu vosaltres quan vau decidir incorporar-ho al Conservatori mitjançant l'Ajuntament, però quin és el buit que vosaltres volíeu ocupar o quins objectius volíeu?
1: A veure, jo una de les coses que veig molt important dins del mètode Suzuki és la implicació tan directa de la família. Val? Jo no sé si tu estàs d'acord amb mi que el conservatori, o sigui, tenim una gran sort de tindre els conservatoris per a gaudir d'aquesta formació, però a vegades la família està un poc apartada. I sí que ve, des de la meva experiència, humil experiència, sempre considero que la clau de l'ensenyament d'un fill és la família. Aleshores igual dona que siguin grans, perquè a vegades diuen són majors i necessiten, no, però la família és el referent per a un alumne o per a un xiquet, i jo sí que vaig trobar en el mètode Suzuki aquesta implicació tan gran de la família, i aleshores quan tu veus que la família està totalment implicada, el xiquet va a soles. I a més, quan el pare confia en el mestre.
3: Sí.
1: O sigui, el pare confia en el mestre, el xiquet. O sigui, va, que dius, això va que volo, no? La frase, i ja dius, que va que volo. Quan veus també aquests pares que tenen tantes reticències, tants dubtes, que no saben, que és normal.
3: Perquè
1: això és normalíssim, es passa en tot, no? Veus, eixa evolució en el xiquet també. El xiquet no és, li costa des d'un altre punt de vista. Entonces, aleshores, per a mi va ser un dels més atractius, no? Eixa és com la pata, no? Que li faltava una caïra. Per a mi, eixa és la pata un poc que m'assenta en eixa cadira.
3: Aleshores, eixos inicis, eixa incorporació al conservatori, eixes negociacions van ser d'orilles, és a dir, va ser prou fàcil.
2: Això va néixer d'un conflicte laboral.
3: Sí.
2: Perquè nosaltres aleshores érem interins, funcionaris interins, i la llei de compatibilitat laboral no et permet tindre una segona activitat laboral.
3: Sí.
2: I nosaltres teníem aquest projecte privat.
3: Sí.
2: Aleshores no ho sabíem nosaltres que no podia existir això, i va néixer d'això, va néixer nosaltres plantejarem la solució presentant este projecte que abans era privat dins del conservatori i ens l'aprovaren, i d'un problema va eixir una bona, boníssima solució.
3: L'acollida, aquest primer any 2018, va tindre acollida, és a dir,
2: sí,
3: la gent
2: tinguem gent d'espera, de llista d'espera, perquè clar, ahí tenim un límit d'alumnat.
3: Sí. Quin és el límit que tingueu?
2: Arrel les hores lliures, no. Nosaltres no teníem la jornada completa i fins a complir aquesta jornada podem treballar, més no.
3: Ja.
2: Tenim un límit.
3: Ja està limitat. Escoltem, perquè ara jo vaig entrar en el mètode dins per a que m'ho expliqueu, perquè moltes vegades pense, este mètode, si el ficarem en altres instruments, pot funcionar o no pot funcionar, perquè la veritat que heu avançat molt, és una metodologia nova, però que va molt bé. Escoltem primer esta peça, que la coneixereu,

0: Jo la conec com Estrellita del Lugar. També n'hi ha una altra
1: la versió
0: lletra.
1: valenciana quan les oques van al camp.
0: Ah, sí, quan les oques van al camp, clar que sí, quan les oques van al camp. Aleshores, quan un xiquet comença, una xiqueta comença, va a classe en 3 anyets, com feu per a que puga... És a dir, com són els eixos inicis d'agafar l'instrument del violí? Tingueu molta oferta de violins, perquè realment n'hi ha violins que no costin molt, poden accedir qualsevol persona, no és un instrument com un oboe, per exemple, un fagot, que val la seva pasta, sinó així n'hi ha oferta. I... expliqueu-me.
2: Val, pues
0: és... com està basat aquesta metodologia?
2: Els primers inicis sempre és el contacte amb la família. No? El contacte amb la família...
0: La família deu d'anar a classe.
2: Exacte. O sigui, el primer contacte és explicar-los als pares, perquè sí que hi ha pares que venen, que venen assabentats de lo que és i ho tenen claríssim. Però hi ha pares que potser no. Les pares atractiu, aleshores hi ha que anar pues, dient què és, com funciona, quins són els objectius, i a partir d'ahir es expliquem que el pare ha de rebre la formació. Una xocoteta formació. Sí. Per què? Pues perquè ell és el que ha d'estar a casa i és el que ha de intentar solucionar els problemes que el xiquet té a casa.
0: Sí.
2: Si ell no sap fer-ho, evidentment a casa no el pot ajudar a un xiquet de 3 anys o de 4. Aleshores els pares venen, s'ensenyen a tocar el violí i a partir d'ahir és el treball. Jo sempre dic una cosa, Inma, no crec que això siga la panacea, val?
0: Sí.
2: Perquè és un mètode més, però sí que és de veres que aquesta implicació familiar desperta molt, es desperta molt. I aleshores, pues, quan van a, estan a casa, la faena és d'ells. Jo sempre dic, a veure, això no és la varita màgica, però així tingueu molta faena.
0: Perquè... És a dir, en les primeres classes els pares van.
2: Correcte.
1: S'ensenyen a tocar ells.
2: A tocar
1: primer s'ensenyen ells.
0: I els xiquets estan allí?
2: Els xiquets.
1: Bueno, almenys en les primeres classes no estan, sí. Perquè normalment el xiquet xicotet vol l'atenció dels pares.
0: I suposa que s'ensenyaran el bàsic, agafar un poc.
1: Sí, el que acabes de ficar, exacte. El que acaben d'escoltar, sí. I almenys, tema, almenys sí. Ha de ser això.
0: Sí.
1: Després n'hi ha, bueno, n'hi ha molts pares que diuen jo vull continuar,
0: sí.
1: I vull aprendre més. N'hi ha molts pares, però després n'hi ha pares que no, que tenen la vida molt complicada i diuen ja m'ha ensenyat a agafar l'arc, ja m'ha ensenyat a agafar l'instrument, la postura i tal, ja sé que he de, com he de guiar un poquet en casa, sí. En el xiquet.
0: Sí.
1: Però les primeres classes, depenent de la evolució del
0: però
1: pare...
0: Sí que fa unir més el fill o la filla.
1: Sí, perquè correcte. És una activitat de família.
0: Clar.
1: I s'intenta fer algo en conjunt que normalment motiva molt el xiquet.
0: Entonces, esta peça que estaven acabant que hem acabat d'escoltar ve una variació B, que és esta que escoltem.

0: conforme van avançant, aneu vosaltres posant la variació de la mateixa peça, per exemple.
1: Sí, n'hi ha més variacions, n'hi ha... bueno, pues, n'hi ha les clàssiques que va escriure Suzuki.
0: Sí, perquè hi tens el seu mètode.
1: També tenim de...
0: Que vosaltres heu adaptat.
1: Per exemple, Coldplay, la vida, Viva la vida.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El ritme de Viva la vida, per exemple, podríem adaptar-lo a esta... Saps?
0: I a partir de quina edat? De 3 anys ja poden anar els xiquets? A quina edat poden, teniu?
1: Depenent de la seva maduració.
0: Sí.
1: Perquè n'hi ha xiquet que als 3 anys, vale... però n'hi ha xiquet que està
0: que no,
1: massa...
0: Que encara massa xiquet.
1: Clar,
0: xiquet,
1: massa xicot, depenent de la seva maduresa. De...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I com organitzeu les classes? És a dir, pues, com s'organitzen? Perquè n'hi haurà classes individuals, però també feu molta a les col·lectives.
2: Correcte, o sigui, és molt dinàmic i tenim la classe individual que va el pare i el xiquet. El pare ha d'agafar apunts, gravar-lo, perquè és important que després de lo que s'ha dit a classe... en casa ho treballen. I després les classes col·lectives on fiquen de manifest pues, tot allò que estan fent individualment i després en col·lectiu, perquè sempre sabem que el col·lectiu ensenya moltíssim.
0: Sí.
2: L'estar en grup és el que més apren.
0: I dona moltes ganes de motiva.
2: Exacte.
1: Els xiquets volen xiquets.
2: Exacte.
1: Quan se veuen que no estan a soles en el món.
2: Exacte.
0: Diran, estic així mon pare o ma mare.
2: Exacte.
0: Jo veig xiquets o xiquetes.
1: Sí.
0: No?
1: I els pares assisteixen a aquestes classes.
2: Exacte. I després és de veres que siguem, intentem fer molts concerts que participen molt activament en totes les coses que es fan, per exemple pues, si és a Nadal que vagin a la llar dels avis, dels grans,
0: sí, sí, sí, sí,
2: per a que vegin totes les realitats i que col·laboren en totes les coses que es facen. I s'activa tot el que podem col·laborar, nosaltres estem ahí perquè creguem que és important que ells vegin que allò que estan fent té una finalitat, perquè al final el músic sempre té la finalitat, no? El tocar a casa, no?
0: Sí.
2: Jo crec que
0: sí, sí, sí,
2: un es forma per a compartir i per a donar algo que,
0: sí,
2: que...
0: Bueno, el punt més important d'esta metodologia és saber que tots els xiquets i xiquetes poden aprendre a tocar el violí.
2: Correcte.
0: I que no n'hi ha la frase, jo no sé si a vosaltres vos l'han dit.
1: Sí.
0: Jo vaig a dir que sí, a mi me l'han dit, eh? Tu no servixes.
1: Ja,
0: tu no
1: servixes, sí,
0: tu no
1: sí,
0: servixes,
1: sí,
0: per a tocar.
1: Sí, sí.
0: Tu no servixes, sí, a molta gent.
2: Sí.
0: En una especialitat concreta, tu no servixes. A mi
1: sí,
0: m'ho van dir.
1: Sí, sí, bueno, el doctor Suzuki en una demostració en un concert pues, va reunir a una gran quantitat d'alumnes d'unes edats primerenques, al millor estem parlant de 5 anyets, tocant el concert de la menor de Bach, tots junts. I l'objectiu, el missatge que ell volia transmetre era que tots poden tocar si tenen un bon ambient. I això està el tema, que si tu eres capaç de crear un bon ambient, i en això la responsabilitat dels pares és la de crear un bon ambient, i no em referisc al bon rotllo, sinó
0: sí, sí,
1: a
0: sí,
1: que
0: sí,
1: escolten
0: sí,
1: música, bona música, i de manera... tots els dies els xiquets desenvoluparan, diu Suzuki, un bon cor, però estem parlant d'una bona oïda.
0: Clar.
1: Si tu escoltes bona música... influirà en el cervell del xiquet, etcètera.
0: I aleshores, jo vull que m'expliqueu la diferència que n'hi ha, o les diferències que n'hi ha, entre este mètode Suzuki i, per exemple, l'ensenyament tradicional. A banda de l'edat, és a dir,
1: sí, sí,
0: en l'ensenyament tradicional...
1: La responsabilitat de l'aprenentatge en l'alumne del tradicional recau en quasi tot,
2: en el xiquet.
1: I així és un triangle educatiu en el que està el xiquet, el pare i el mestre.
0: Sí.
1: I la nostra mestra, per exemple, recorde que va dir una cosa, fa el mètode Suzuki, a més, sobretot, és una cosa que utilitzen els pares per a, diguem, espavilar el xiquet, estimular el xiquet.
2: Sí, sí, sí, és una manera d'estimular-lo. Sí, sí, sí.
1: I també serveix també com una educació integral, perquè hem de gestionar, sobretot els pares, les frustracions dels mateixos xiquets quan no eix certa cosa.
0: Aleshores, este mètode treballa valors, esta metodologia treballa més enllà de l'aprenentatge musical.
2: Correcte, correcte. O sea, pense que una de les dels fonaments és valors. O sea, els valors són importantíssims. El fracàs, o sea, és una cosa que la gent avui en dia, el fracàs és i així no, si el fracàs és el que el fa que tingues ganes d'avançar. Perquè un fracàs, no hi ha que oblidar que és una manera d'aprendre i de voler superar-se.
0: Sí, és que el que estàs dient és molt important, perquè realment aprenem dels fracassos.
2: Correcte.
0: Tots vulguem ser, no fracassar,
1: perfectes,
0: però és que la vida no és això.
2: Correcte, correcte. Si no fracassarem, no avançaríem.
0: I contem els currículums com una meravella.
2: Exacte.
0: De aconseguir això, aconseguir allò, i realment... Mira, jo això ho he parlat moltes vegades, en inclusive professionals que m'han dit, és que tindrien que dir els fracassos.
2: Clar que sí.
0: Per ajudar a enfortir, no?, als alumnes, de dir, hi ha que seguir.
2: Sí, perquè a més, aleshores, quan venen pares i veuen que els fills, pues... el diuen, és que el meu fill és de 10, és que el meu fill ho trau tot bé, val, però és que la vida no es tracta de 10s.
0: Correcte.
2: La vida es tracta de molt
0: és,
2: més.
0: Així és. Seguim escoltant el tema de l'estrellita o de quan les oques van al camp.

0: Estem parlant així d'un mètode molt novedós, diguem, no és tan novedós perquè ja porta, ja té algun any. És també metodologia Suzuki, estem parlant en dos professors del Conservatori Municipal de Xàtiva, Lluís Milà, en Seo Perucho i en Joan Furió. Estem parlant d'esta metodologia, la importància que té la família, perquè és important que la família estiga ahí. ¿Vale? Estem parlant de les diferències que hi ha entre esta metodologia i la tradicional, que normalment la tradicional, tu vas a classe, estàs una hora i diguem, la família s'involucra poc o gens. És així, no? I compartiu alguna experiència o algun cas que vosaltres vos heu percatat per ixe objectiu que té, que tots són bons, tots són bons per estudiar música i violí, alguna experiència d'algun xiquet que recordeu que li costara i que ha aconseguit tocar el violí?
1: Sí, hem tingut diversos casos de xiquets que bueno, ningú haverà donat un duro per algun xiquet que hem tingut, i a base de la implicació de la família, a base de la nostra implicació i a base de que els xiquets cada un madura des d'un punt de vista, al final n'hi ha gent que sí que està dedicant-se al món de la música. O sigui, en alumnes que han començat en nosaltres.
0: I també feu, durant l'any, sempre feu o festivals o trobades, no sé com dir la paraula, o cursos, que sempre porteu algun especialista allí a Xàtiva per a que estiga un dia, dos dies, no sé quants dies, no sé, convivint amb vosaltres per a que funcioni millor tot, per a que vagi evolucionant millor tot.
1: Nosaltres des de fa 11 anys o sigui, començarem a portar a professors, perquè nosaltres en la formació hem rebut formació de molts professors estrangers,
0: sí,
1: de tot el món, i clar, això ens ha fet que nosaltres puguem contactar amb gent per a poder vindre a Xàtiva. Entonces nosaltres hem tingut la sort de portar a la gent més top, poguerem dir, del món Suzuki.
0: Hi ha algun que te recordes que a tu et va agradar molt la seva manera de donar classes, d'expressar-se?
1: A veure, és que si el diguera uns i altres estaria mentint, és que de tots hem après. Sí. És que de tots, des de Lilian, que és d'Islàndia, des de Kun Rens, que és de Bèlgica, des de Dan Dery, que és de Suïssa, des de
2: Christophe,
1: que és de França, és que, o sea, han passat Jan Mathisen, que ha vingut de Dinamarca, és que ha passat un elenc de gent que tot és tan fantàstic.
2: També t'he de dir que nosaltres també hem eixit d'Espanya perquè ens hem interessat perquè el que té de la formació de professorat és que tu observes com treballen altres professors,
0: sí,
2: en l'objectiu d'agafar idees i d'agafar ferramentes per a després aplicar-les a l'aula. Aleshores, quan vegem molta diversitat de professors, el que ve a Xàtiva és perquè ens agrada molt.
0: Sí.
2: I quan han vingut ha sigut èxit perquè sabem que ja treballa bé, no ve un desconegut.
0: Jo trobo que en el món dels instruments de corda heu evolucionat molt en els últims anys, molt. En gran part pot ser per este metodologia, perquè n'hi ha molts professors, ja n'hi ha professors que la imparteixen, no? Mm. Perquè s'han donat compte.
2: I la comparteixen.
0: Correcte,
2: És el que es fa millorar cada dia.
0: Clar. Però teniu detractors d'aquest tipus de metodologia actualment? Jo crec que van tots molt.
2: Jo crec que va tot. Jo crec que no n'hi ha detractors cap a la metodologia en si.
0: Sí.
2: N'hi ha detractors cap a la competència laboral.
1: Correcte.
2: És això. No crec que... No, és que quan treballes d'aquesta manera, tal... Bueno, sí que hi ha tabús, com per exemple que la gent pensa que només toquen de memòria i no aprenen a llegir.
0: Bueno, ixe tema és important, perquè tocar de memòria és important. Treballar la memòria
2: és molt positiu.
0: Musicalment és molt important tocar de memòria, perquè nosaltres el sistema tradicional menys els pianistes, que la treballen més, és del jazz, que la treballen, que treballen molt, però jo, per exemple, molts músics, si es llevem el paper de davant...
2: Però és que això existeix perquè quan se va crear el Japó, en l'educació general, se'n partia solfeig, se'n partia llenguatge musical.
0: Sí. Tradicional, menys els pianistes, que la treballen més, és del jazz, que la treballen, que treballen molt, però jo, per exemple, molts músics, si es llevem el paper de davant...
2: Però és que això existeix perquè quan se va crear el Japó,

0: llegir els xiquets.
1: Però realment una llengua, quan comencem a parlar, no sabem llegir.
0: No la
1: primer és escoltant-la. Mm. I a base de repeticions, quan el xiquet va avançant...
2: És tal qual, si és que l'aprenentatge del Suzuki en violí és aixina, és tal qual. Com estàs explicant-lo? Un xiquet, tu a un xiquet de 3 anys li sabria escriure't? No. I parlen com uns papagalls, però no saben escriure, ni saben identificar les ni les vocals.
1: Sí, sí, sí, jo estic ara, per exemple, entrant a l'educació infantil, els 3 anys que tenen, i ahí van aprenent poquet a poquet, però el que fan és per imitació, moltes coses. I després jo no ho sé, mestres de primària, no ho sé, per favor, però jo crec que en el que és primer de primària, ja saben llegir algo, però no és, diguem, tenen que entrar a primer, saben llegir molt bé. És de 6 anys, per exemple.
0: L'educació infantil i les mestres d'infantil pensa que han millorat molt, perquè i se li dona cada vegada més valor a aquesta etapa. I chapó a aquests mestres d'infantil.
1: Sí, perquè aquesta etapa és important.
2: És la base de tot, de qualsevol... És aquesta base que si els xiquets se senten bé, és com una estructura d'una casa.
1: Clar.
2: Si una estructura de la casa té bons fonaments, la casa anirà... Bueno, serà fantàstica. Si els fonaments des de la base estan... Pues després pot tindre... O sea,
1: sí, perquè és que treballeu tot, és a dir, treballeu de la manera de que aprenen, igual que aprenen una llengua, una llengua, qualsevol idioma, aprenen, primer de xocotets que no tenen, diguem, no sabem llegir, no sabem els símbols que significa, ni res d'això, però comencem a parlar.
0: Sí, sí, molts pares diuen, el meu xiquet té molt d'oïr perquè canta totes les cançons dels dibuixos que veu, i clar, si és que es veu tots els dies.
1: Clar.
0: Entonces, per què canta? Perquè veu els dibuixos tots els dies.
1: Sí, sí, sí.
0: Aleshores, el que haurien de fer, el que ha de fer els pares en casa és això, ficar-li les oques quan van al camp o tot el llibre.
1: O esta que anem a escoltar ara, Song of the Wind.

0: un altre tema per a que jo mantenga. Conforme van agafant habilitat, aneu pujant el nivell.
1: Correcte.
0: Sense aprendre fins que arriba una edat que ja comenceu a ficar l'escriptura musical.
1: Mm. Mm-hmm. Així vale?
0: És. És així. I això en els pares feu igual.
2: Mm. Els no, pares... els pares no han de llegir. Els pares, la veritat que arriba un moment que diuen prou.
0: Sí.
2: Perquè he de practicar molt o el tope, normalment, el pare que més avançat ha sigut és el llibre 3.
0: Sí.
2: I estem parlant que el llibre 1 té 7 cançons, sí. El llibre 2 té 12, si no m'equivoque, sí. El dia, etcètera. I a mesura que avança la dificultat, augmenta la durada de la cançó i la dificultat. Sí. Aleshores, tot està seqüenciat i ben pensat, per això, aleshores, no descobrixen els signes en nosaltres. Lo adequat seria que descobrisguen el llenguatge musical en altres classes.
0: Sí, sí,
2: és a dir,
0: sí, sí, sí.
2: Algo en comú en el tradicional. Sí, el que sí, passa sí, sí. Que no li plantem una partitura en els 4 anys.
0: Clar.
2: Quan estan ja preparats i la seva maduresa dona per a poder aprendre a llegir, s'introduïs el llenguatge musical i
0: una pregunta, ¿y enseñeu la lletra de la cançó també?
2: No, bueno, no. Sí, sí que podem, per exemple, els ritmes.
0: Sí.
2: El primer ritme que ens has ficat, sí. La variació A que ens has ficat, nosaltres li diguem xiqui xiqui bam bam.
1: Exacto, sí.
0: O li podem... mitjançant.
2: Sí, clar, home, que són xicotets, no poden dir...
0: Sí,
1: o xocolates, o primer
2: xocolate, la pilota, sí, o xocolate
1: caramelo,
2: per a reproduir el ritme.
1: Exacte.
0: Clar.
2: I
0: després quan se va

0: George serà un descobriment que això té una simbologia.
1: Sí, perquè per exemple descobreixen que comencem en la major, sí, en tres sostinguts.
0: Sí, perquè va tot a l'aire, no?
1: Sí, és més fàcil per a la fisonomia de la mà.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I després se van incorporant seqüenciadament altres variables.
0: I a Xàtiva, al Conservatori de Xàtiva, com ha influït ficar este mètode? Suposo que positivament.
2: No, nosaltres, per lo que és la part de l'Ajuntament, tinguem que agrair el suport tan gran que tenim per part de l'Ajuntament, que a vegades és raro, però nosaltres, de veres, que confien en nosaltres, en tot allò que diguem, en tot el que proposem, i això és molta sort, Inma, molta.
0: Però jo crec que el repte més gran que tingueu actualment és que esteu limitats a alumnat, com molts conservatoris que tenen les ràtios i aleshores no poden ampliar. Perquè jo no sé quants alumnes tindreu actualment en este mètode, però hem acabat un curs, s'obri matrícula. Quants poden... Suposo que tindreu llista d'espera. Perquè...
1: Sí, tenim llista d'espera.
2: Sí, tenim llista d'espera perquè, clar, nosaltres tinguem un límit. Tinguem una clàusula en el que, pues, és el que hi ha. Però, bueno, ja és positiu. Inma, jo sempre considero que és positiu.
0: I com feu la tria? Perquè, a l'hora de... Perquè, clar, una llista d'espera... Per exemple, poden entrar només tres vacants.
2: Sí, exacte.
0: Per exemple, no? Perquè
2: exacte.
0: Sempre va així, tres vacants, dos vacants. Aleshores... Com elegiu?
2: Pues elegim per ordre d'entrada i també per l'entrevista que tu fas als pares. Clar, i és important, perquè hi ha pare que ja el veus que dius, ostres, ho té claríssim, no? O sea, què és lo que espera? I aleshores és el que el fa... pues un poc decidir-te de dir, pues a veure, n'hi ha dos places i n'hi ha cinc, pues bueno, el per ordre d'entrada, no? Perquè a vegades a lo millor el primer pot ser que hagi vingut i no tinga clar el que...
1: Sí, perquè una cosa que nosaltres sí que entenem és que el mètode Suzuki és bo per a tots els xiquets, sí, però no per a tots els pares. Perquè si un pare te diu, no, és que això me lleva temps per mi,
0: claro.
1: I, bueno, pues
0: és que tindré aquest compromís d'una
1: hora. És que això me lleva temps del meu temps lliure. I ja, però tu tens un fill que t'has que educar. Tindràs una responsabilitat i si vols utilitzar aquest mètode per a...
0: És a dir, que ja utilitzeu que no siga una guarderia, sinó que...
1: Sí, clar,
2: és que això no es
1: volen qualitat, o sigui, volen qualitat i la qualitat no n'hi ha un atajo. Mira,
0: En tots els meus respectes a les guarderies, que fan una tasca
2: grandíssima, grandíssima.
1: Sí, però que no totes les famílies venen en lo que és lo que contraballem.
0: Sí.
1: I arreglo la seva implicació, tenim un resultat. No, és que el meu fill plora i no vol practicar. Bueno, pues, com toca el teu fill? Clar. No, és que no li fique la música, que escolte, com afina el teu fill?
0: Esta és una altra, Alegro.

0: Què és el més gratificant de treballar este mètode en els xiquets i les xiquetes?
1: Per a mi el més gratificant és els xiquets, és ixa sonrisa, ixa purea, perquè treballar en xiquets és
0: el millor.
1: És el millor, jo què vols que diga.
0: No,
1: per a mi és la recompensa més gran quan venen, el veus per el passillo correguent, en ganes de vindre, per això crec que és la gratificació més gran, no? El que dius, en 3 anys que vulguin vindre a classe, que de vegades es veus tan menuts que no poden ni sostindre's quan els col·loques en els peuets i veus que no se sostenen i dius,
0: sí.
1: Serà bonic això?
0: Clar que
1: serà,
0: sí.
1: Per a mi és el més gratificant, Inma.
0: I per a Joan, igual.
2: Per a mi, els abraços que te donen, perquè...
0: És que això no ho dona
2: una
0: ningú.
2: Cosa,
0: és que no ho dona ningú.
2: Clar, una cosa que és que els xiquets no són tontos. Si veuen que tu el que fas ho fas en cor i ho fas en carinyo, ho saben. I si no t'agrada l'ensenyança i estàs mig amargat, també ho saben. Aleshores,
0: te ho demostren. I si abraços que donen és el més gran que té. Que pot passar a un músic. Uh-huh. Diuen, el més gran és el concert, on vulguis tu. El més gran per a mi és aquest abraç que donen els xiquets i les xiquetes.
1: Correcte, Inma. Que a més no hi ha cap malícia, cap interès. Hi ha l'interès de voler aprendre i a més en els ulls mateixa ells te ho demostren, no? I crec que és
0: això. I abans d'acabar, ara penseu un poquetet, perquè ja no es queda més temps, ja estan diguem-me, ja s'ha acabat. Una paraula, en una paraula, per a vosaltres, què és el mètode Suzuki? Una paraula. Dos, vaig a deixar-vos en dos.
2: Respecte, per a mi. Respecte al xiquet.
0: Sí.
1: Per a mi és gratitud.
0: Que bonic, que bonic. Doncs jo no em queda res més que dir que donar-vos les gràcies per vindre, per estar lluint per l'educació, que és tan important l'educació. Des de ben menuts, de conèixer més esta metodologia. I estem escoltant una gavot. Gavot. Gràcies als dos, gràcies
1: a tu, Joan. Inma, per donar-ho visibilitat.

0: I entrem en la recta final del programa d'avui. I a la Vall d'Albaida, la Unió Musical de Llutxent celebra enguany el seu 175 aniversari, una fita que posa en valor quasi dos segles d'història, tradició musical i compromís amb la vida cultural del municipi valencià. Els actes commemoratius han inclòs dos esdeveniments principals. El primer va tindre lloc el 30 de maig, amb una gran jornada de convivència que va reunir músics en actiu i veterans. El segon gran esdeveniment està programat avui, el 11 de juliol, amb un concert extraordinari al històric monestir del Corpus Christi del convent de Llutxent. L'actuació, concebuda especialment per a esta efemèride, s'estructura en diverses parts i pretén oferir un recorregut musical i simbòlic per la trajectòria de la banda. La celebració també ha comptat amb un important reconeixement institucional. La Diputació de València va distingir la trajectòria de la Unió Musical de Llutxent en un acte que va posar en valor el paper fonamental que exerceixen les societats musicals en el patrimoni cultural de la província. Dirigida actualment pel mestre Emilio Oltra, l'agrupació està integrada per prop de 60 músics i continua sent un pilar essencial del teixit sociocultural de Llutxent, formant generacions d'intèrprets i mantenint viva una tradició que, des de 175 anys després de la seva fundació, continua sent un dels principals senyals d'identitat del municipi. I jo tinc a l'altra part del fil telefònic al director de la Unió Musical de Llutxent, que és Emilio Oltra. Emilio, bon dia.
1: Hola, Ima, bon dia.
0: Encantada de parlar amb tu, de tornar a parlar amb tu. I jo no sé si tu ho saps, però jo te faig la pregunta. No sé si pot ser que siga una de les bandes més antigues, o la banda més antiga, perquè no ho sé, de la Vall d'Albaida.
1: Pues no ho sé, exactament no ho sé, però una de les més antigues segur, perquè, bueno, estem parlant, jo per exemple, ja saps que sóc membre de la Lira i enguany fem el 40 aniversari, hasta 175 anys que té la de Llutxent, pues...
0: Deixa que escoltem l'aniversari feliç, que estem escoltant-lo per ahir darrere.

0: Emilio, jo estic fent així les meues cavalers, les meues... I sé que està la Unió Musical d'Ontinyent, que no sé quants anys té, sé que estan les... De, bueno, la primitiva, el Gamell d'Albaida,
1: sí,
0: que no sé quant de temps tindrà, perquè no ho recorde. Estic pensant en algunes, no? O, per exemple, la cim de Benigànim, també. No ho sé. Però que 175, si no és la que més antiga, és una de les més antigues.
1: Molts anys, són molts anys.
0: Sí, ja ho crec que sí. Aleshores, molt. Ja ho teniu tot preparat per a esta nit, per a este vespre?
1: Sí, estem a tope. Estem super emocionats, tinguem moltes ganes i, bueno, ja saps que bueno, normalment la Unió Musical de Llutxent fa 3 concerts a l'any.
0: Sí.
1: Fa uno sempre per Nadal, després fa el concert de festes,
0: uh-huh.
1: I sempre li posem un poc més de... Bueno, sempre posem interès, no? Però sempre li posem un poc més d'interès al concert que es fa en estiu en el monestir. I aquest any, pues, bueno, pues, en el 175 aniversari, pues, més interès encara i més ganes.
0: Home, lloc emblemàtic, el convent de Llutxent.
1: Sí, sí.
0: Ahir es fan concerts preciosos.
1: Sí, la veritat és que, bueno, però el claustre té una sonoritat especial i...
0: Uh-huh.
1: I la veritat és que és una meravella poder tocar allí.
0: Ja ho crec que sí. Però no és el primer acte que feu, perquè el dia 30 de maig, jo sé que vareu fer ahir una cercavila, vau fer un dia de convivència, i que es va formar una banda, o es va crear una banda, de més de 100 músics.
1: Sí, si no recorde mal, crec que vam comptabilitzar 106 músics. Sí, sí, la veritat és que va ser molt emocionant, perquè... Bueno, jo també vaig tenir una temporada on vaig ser músic d'ahir, de Llutxent, vaig estar tocant allí, una temporada allí en ells, i bueno, pues retrobar-te amb la gent que igual feia 20 o 25 anys que no es veies, va ser super emocionant. A més, quan estàvem fent la cercavila pel poble, només veure les caretes que feien la gent que així als cantons a veure la banda ja va ser super, super bé.
0: Segur, segur que algun d'aixòs músics que feia temps que no anava a tocar a la banda, segur que li ha entrat el cuquet d'anar altra vegada a assajar. Ja, segur.
1: Sí que n'hi ha més d'una gent que diu m'ha passat tota la setmana estudiant per a poder fer avui el passacarrer perquè feia més de 20 anys que no tocava l'instrument. Diu, i tan pront te puga, tornaré.
0: Vinga, va, a veure si és veritat això. A veure si és veritat. I avui teniu el concert. El concert
1: sí.
0: Que teniu una presentadora de luxe.
1: Sí, tinguem a Iva Canet, que,
0: sí.
1: Que Iva Canet és presentadora de Ràdio Televisió Espanyola.
0: Correcte.
1: Ha sigut flautista de la banda,
0: uh-huh.
1: I a mi em toca de propeta, que ha sigut alumna meva molts anys.
0: Veus?
1: I superbé, la veritat que superbé, és a dir, se va proposar i ella, clar, en seguida va dir que encantat.
0: Aleshores anem a contar un poquetet com serà aquest concert, perquè sé que n'hi haurà imatges...
1: Sí.
0: Mentre aneu tocant n'hi ha diverses parts, no? I aleshores,
1: sí.
0: com serà el concert? Quin serà aquest fil conductor?
1: En principi té 6 blocs,
0: sí.
1: I comença en una tinc que dir que el repertori va ser de, com dic jo sempre, de los viejos del lugar que fa molts anys que estan tocant, pues, van triar entre tots van passar un llistat del repertori que havia sigut significatiu per a la banda, com
0: sí.
1: Per exemple, pues vam tocar Carmesina, que és un paso doble, que vam guanyar l'entrada de bandes en les festes d'Oliva, per això podríem fer-lo, i així vam confeccionar una llista,
0: sí.
1: I a partir d'ahir jo ha tret el repertori per avui, perquè, clar, era impossible tocar tot, n'hi havia més de 3 hores de música.
0: Clar.
1: I sí, que n'hi ha 6 blocs, començarem en una obertura,
0: uh-huh.
1: i bueno, l'obertura la faran els metalls i la percussió, és una peça que jo ha compost per a l'ocasió.
0: Ah.
1: Entonces estrenarem la peça per a metalls i percussió, i després ja, com has dit tu, pues aniran posant-se imatges i m'anirà un poc, jo tinc així... Tinc així davant del guió, un poc del que ella dirà.
0: Sí.
1: I bueno, pues el primer bloc, per exemple, és els orígens de la banda.
0: Uh-huh.
1: El segon és la banda i el poble.
0: Uh-huh.
1: El tercer fa referència als temps difícils que va passar la banda. Això va ser un poc la postguerra i tota la història aquesta. Després el bloc 4 és una cosa tan important per a nosaltres, per a si de la zona, com és la festa, no? Entonces farem ahir el repertori que anem a fer, bueno, anem a fer una... 66 amb Encerrasses, que és un pas doble que li se va dedicar a la banda, sí. I després farem Músic i Llanero, la marxa de Rafa Mollor.
0: Sí, sí, sí.
1: El bloc 5, Festival i Cultura, bueno, això, ahir ja tenim, ahir hi ha una muntona d'obres valencianes, com jo que sé, pues, el dia de Pasqua en Catarroja, tota la història, tot el que passa és que al final m'ho van decantar per farem l'Arlesien, dos moviments de l'Arlesien, perquè era famós que havia més minatatge, i Jesucristo Superstar, és una peça que li agradava a la banda, que van tocar fa molt de temps, i ja està. I el bloc 6, pues, es diu El Futur,
0: sí.
1: I ahir farem que tocarem una cançó popular i farem que vinguin els xiquets de l'escola a cantar.
0: Si no, molt bé.
1: Implicar l'escola també en el que és dins de la banda i bueno, i després ja pues suposo que està, tinc que ser en el guió que diu Parlaments, pues parlarà el president, parlarà sí. l'alcaldessa, les autoritats, i acabarem pues en la línia Llutgent.
0: Correcte. Si em deixes un momentet, sentirem sí. com sona la Unió Musical de Llutgent interpretar La Morenica, que és un pas doble, no sé si és quan van a Cocentaina, no recorde ara, que sona aixina de bé.

0: La Morenica. Emilio, sé que vindreu per ací per a l'estudi, més endavant.
1: Sí.
0: I ja que has dit que tu has compost una obertura per a l'ocasió, jo m'agradaria que fareu una bona gravació del que aneu a interpretar, perquè així quan vingueu ho escoltem, ixa peça que has compost.
1: Mm-hmm. Vale? Vale. Perfecte.
0: Correcte, correcte. Esteu vivint una bona etapa la Unió Musical de Llutxent, veritat que sí?
1: Sí, la veritat que sí, la gent està un poc, això ha sigut un poc lo del 175 aniversari, ha sigut un poc per a pues, com sempre, no? Pues crear unió, la gent té moltes ganes de fer coses. Va estar molt xulo el dia 30 quan sí. Es va acabar el passacarrer. El fet de veure ahir a més de 250 persones fent una paella gegant dirant tot junts va ser una cosa molt... La veritat és que molt xulo. I això, pues, al final, fa banda, ja ho saps que fa banda. No? Sí. Sol és fer música soles, és enjuntar-se i passar-se-ho bé i la veritat és que sí, que sí. Que és molt,
0: doncs jo crec que aquesta nit també serà molt emotiu, serà molt, molt emotiu. El lloc és emblemàtic i convidem a tota la gent que vagi a este concert de commemorar els 275 anys d'una societat musical que no són pocs, que són molts. Aleshores, sí. Tornem a recordar que serà a les 10 o 10 i mitja? Quina hora es diu?
1: 10 i mitja.
0: A les 10 i mitja al convent.
1: Sí, en el claustre del monestir Corpus Christi de Llutxent.
0: Correcte. Jo donar-te gràcies, Emilio, per atendre's, per explicar el que va fer la Unió Musical de Llutxent esta nit. I jo vaig a despedir-ne perquè n'hi ha un músic que, entre tots els músics que n'hi ha ahir a Llutxent, que s'han format a Llutxent, n'hi ha un que té renom, que és Joan Enric Canet. I n'hi ha una marxa moro que utilitzaré per a despedir-me de tu i per a recordar que aneu a veure el concert de 175 aniversari de la Unió Musical de Llutxent, que és esta marxa moro que es diu Façan, de Joan Enric Canet. Moltes gràcies, Emilio.
1: Gràcies, Ima. Molt bé, Gemma.
0: Vinga.
1: Molt bé. Adéu.

Esteu escoltant la Unió Musical de Llutxent, interpretant una marxa mora del compositor Joan Enric Canet, Façan. I escoltant esta marxa mora, doncs, tinguem que despedir-nos, tinguem que acomiadar-nos. Vos recorde que Fem Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Jo vos desitge que passeu un molt bon dissabte d'estiu, que gaudiu del dia, que es poseu protecció solar, perquè el sol crema de valent. I que nosaltres tornem demà a partir de les 7 del matí. Vos esperem. Moltes gràcies per acompanyar-nos i vos deixo escoltant esta marxa mora, Façan. Fins demà. Vos deixem en els companys de Fora de Cobertura. Adeu.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
2: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és dissabte, 11 de juliol, 11 de juliol, efectivament, de 2026. Jota González, com estàs?
1: Donís, estamos...
0: De ressaca futbolística, no
1: m'ho diguis. Perfecto, eh? Perfecto, sí, sí, ressaca emocional.
0: Tens anècdota, veritat? Te n'anaves ahí, estaves aguantant, vos plovia, tal, cuéntala.
1: No, es que fue algo digno de contar, Donís, y es que justo en el momento que decidimos, porque estábamos viendo el partido en el exterior y veíamos que la tele pues se podía mojar, dijimos, pues es momento de apagar la tele, meternos dentro de la casa, y justo en ese momento marcó España el 2-1.
0: ¿Pero desgracia te guau o pero gracia?
1: Me alegré de que marcara Donís, pero me fastidió un poquito perderme el gol de la victoria, pero bueno, estamos en semifinales, que es lo importante, ¿verdad? Bueno,
0: te conté tal Vance que Miquel Merino siempre marca en el último minuto para la victoria, ¿vale?
1: Lo tendremos en cuenta, semifinales.
0: Bueno, Andrés Arapico, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día, pues molt bé, molt content per España, y estàvem, lo que estàvem renant, ya pensant en el 14 de juliol. Ara Pablo ens contarà què passa el 14 de juliol.
0: Bueno, a veure, de totes formes, temàtica que es desenvoluparà com Déu mana en punt a punt, eh? Programa que parla de tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana i en aquest moment del Mundial, evidentment. Però nosaltres ahí tenim la part no deportiva del Mundial, no? Entre altres coses. Pablo Fernández, com estàs?
3: Pues molt bé, ahir vam viure un partit emocionant i ja pues, anem a parlar en la secció de seguida del Mundial. I com tu dius, en l'apartat esportiu d'Apunt, és la part esportiva que hi ha que seguir-la al minut. Nosaltres per donar un poc la xispa. Anem a parlar de la roja, no, de la rojíssima.
0: De la part social. Més,
3: correcte, anem a parlar de la rojíssima.
0: I del salseo. Alfredo, esteu bé, com estàs?
4: Molt bé, encantat de nit, a veure el que van veure. Que jo sóc poc fet, però ahir me tragui el partit, tot el partit, eh? O sigui que, estigui molt bé, molt bé. Molt emocional, tí, molt bé.
0: Però dius, me tragui el partit com si no fos un sacrifici.
4: Bueno, no era un sacrifici, sinó que era motiu. O sigui, jo pensé que era motiu. I una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció va ser que en vez de la roja, una de les coses que em deia així, que la gent ara va vestida de la blanca.
5: Mucha gente la lleva, de verdad.
0: Sí.
4: Mira, se mete la roja y lleva la camiseta blanca. Yo no se me di cuenta, sin querer, en mi profesión, digo, mira, están cambiando de roja por la blanca.
0: Cert. Sí, sí. Però bueno, a veure, segon equipatge.
4: Són detalls, si no, si queden xulíssims.
2: Bardem portava la roja, que va eixir en imatges.
0: És el criticar i tal, i a veure, hi ha coses que el pots criticar, però hi ha coses que és criticar per criticar. I pues, això, pues, pues criticar bueno. Per criticar, pues no. O sí, jo què sé, sumari, sí, comencem. Sí. El Mundial en Fora de Cobertura, parlarem d'aquesta part social, de salseo i altres coses. En Pablo Fernández, com ja hem avançat. Atenció, perquè tenim també el debat que parlarem fa uns programes. Crec recordar que el dissabte de la setmana passada parlarem de quin era el polo més valorat de l'estiu. Com hi hagué diferents opinions i algunes basades en un criteri inexistent, hem decidit fer un rànquing i que, bueno, que sigui el que Déu vulga, ja està. Ja ho ha dit.
2: En un criteri inexistent i decidim fer un rànquing.
0: No, com alguns.
2: Pues ja estaria.
0: Com els frigopieistes, sí. Per exemple, sí, que és Van Andrés Arapico.
2: Ahí.
0: Pues tenen un criteri un poc escàs per a este tema, que no per a altres.
2: Comprendo.
0: Bueno, hem decidit donar-los una guia i una llum que els faça seguir el camí correcte. Tindrem, parlant de cine, Manolo.
2: Exacte, de cine, de sèries...
0: Cine i futbol, no?
2: Cultura popular i futbol, més vale. Que cine i futbol. Cultura popular i futbol.
0: Efectivament.
2: Ho veurem.
0: Però del futbol en les pantalles, també.
2: Sí, per supost, tot en pantalles.
0: A veure, que el futbol
2: tot.
0: En pantalles l'estem en el Mundial, però bueno, si et referís a això, la cosa, evidentment, a ficcions.
2: Sí, eh? Sí, a ficcions.
0: Molt bé, de moda, Milà i París. A París, contra París,
4: quantes vegades m'ha trobat jo el dia 14 treballant en París? En ixos fojos...
0: És
4: increïble, la gent no sap el que és estar així en aquesta fecha en París. És València en falles.
0: Perquè és la independència.
4: Exactament, i està tot tancat, està Campos Elíseos tancat, Maria Montaña tancat, o sea, és que no s'ho pot ni a caminar, és impressionant com ho viuen el dia 14 els francesos.
0: Menos mal que no xumem en París el partit de la semifinal.
2: Mos passarien la guillotina.
0: El pla de València del dia per acabar la primera hora en Carlina Aquilis i en acabant informatiu i segona hora, Víctor Palmero, entrevista al nostre convidat especial Pablo Carrascosa. Tindrem també entrevista en la cantant Blanca Paloma. Rànquing musical, com és habitual en el nostre convidat especial, i Tarzán el musical. Tot això en Fora de Cobertura fins a les 12, en moment en el que donarem pas a punt en tota l'actualitat deportiva i desgranat aquest partit del Mundial que estem esperant també per escoltar les opinions de les que saben. Sumari, comencem, no. Arranquem en Fora de Cobertura.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: Pablo Fernández, desgranem aquesta part no futbolística del Mundial, en Fora de Cobertura.
3: Correcte, anem a parlar de coses que potser la gent no se n'adona de què és el que tenim per davant. Jo li he donat un titular, Donís, que diu 2010-2026, quantes coses paregudes.
0: De veritat que hi ha moltes coincidències. No mos aniria mal si realment aquesta coincidència fora en la final.
3: A veure, els humans solem comparar un poc les coses quan n'hi ha similituds, i és que el Mundial està seguint...
0: Com us interessa.
3: Així ens interessa.
0: Com us interessa, sí.
3: A França els interessarà menys. Recordem que juguen la semifinal el dia 14 de juliol, que és el dia nacional de França, on ells celebren la seva independència. Veurem què passa. Si celebren, tenen una doble celebració, o nosaltres anem a celebrar la nostra independència de cara a la final. Veurem què passa. Però anem a parlar del que parlem. Espanya va arribar al campionat mundial sent la vigent campió d'Europa, desplegant un futbol excel·lent durant tot el torneig continental. En 2010 també ho va fer després de vèncer a Alemanya a l'Eurocopa de 2008. Per tant, una similitud. I això no és tot. En 2010 guanyàvem el nostre primer títol mundial partint del grup H. I és que en aquest cas també estem en el mateix grup, al costat de Suïssa, Xile i Honduras, i enguany també hem estat enclavats en el mateix grup.
0: Per cert, palmarem 1-0 contra Suïssa el primer partit.
2: Sí.
3: Així és,
2: efectivament.
1: Esta vez no perdimos, però no ganamos.
0: Exactament. O sigui, tampoc guanyarem el primer partit, no?
3: Bueno, va ser... Podem dir que el primer partit del 2010 i el primer partit del 2026 no va ser de l'agrado de tots els espanyols i les espanyoles.
0: Des de luego, sobretot, conta anècdota. En aquell moment, en una altra emissora de ràdio que estava treballant en aquell moment, vaig fer l'aposta perquè fem... van a fer porra, no? A veure com anem a quedar, no? contra Suïssa. I els resultats, a tenor dels antecedents, eren 5-0, 6-0, algú dia 12-0, i eren els oients que anaven cridant i dient el resultat. Total, que jo crec que vaig dir 4-0, 5-0, i agarra un i diu, perdem 1-0. Un oient que crida. I però com anem a perdre 1-0, Alma de Cantaro? I si perdem... I que sí, que jo apunto'm el resultat, que és el que jo he dit. Dic, vale, si perdem 1-0, jo demà faig el programa nuet.
1: Madre mía.
0: I perquè 1-0, i vaig... Me vaig tapar una toalla per fer el programa, evidentment, però vaig tindre que posar la foto a les redes socials perquè la gent verà que havia complit la meva paraula, perquè estaven cridant i dient que complisca, que complisca, i al final pues, vaig tindre...
3: Si voleu, podem fer porra...
0: No. Estic escarmentat i al final una persona depèn dels seus errors, eh?
3: Correcte.
0: Sí.
3: Anem a parlar de més similituds i ser 2010-2026 que esté a tots pendents, i és l'himne. Recordem que l'himne que es va fer feliços en el 2010 va ser el Waka Waka, no? Vista en For Africa de Shakira, que és molt semblant al Dai Dai, himne oficial del Mundial 2023, interpretat per qui?
1: Shakira.
3: Per Shakira. Per lo tant, també ha sigut ella la triada en guany. Pot ser, també ens dona sort de cara a la final.
2: Però l'himne del Mundial no era el de Tim Payne. Jo és que me teniu embolicat.
0: No serà la copa de Jamal. Una cosa, però... L'heu vist jugar?
1: A Jamal?
0: No, a Tim Payne, home.
2: A Tim Payne? Pues no. Crec que en un dels primers partits que va fer algo. Va fer algo.
0: Jo el volia veure, però al final crec que se m'ha complicat, no l'ha pogut veure. No
1: l'he
0: vist. Bueno, pues res.
3: Bueno, anem a continuar. Tenim moltes similituds, no parem de dos o tres, n'hi ha prou.
0: Tira-li, que en cabola.
3: Un inici pràcticament calcat, el del 2026 al 2010. El primer gran paral·lelisme arriba fins i tot abans del debut d'Espanya, igual que va ocórrer en 2010, el Mundial va arrencar un 11 de juny. Un 11 de juny, Jota, què te pareix?
1: No, me estic quedando...
3: I amb un enfrontament entre Sud-àfrica i Mèxic, una coincidència. Exacto. Que no ha passat desapercibuda entre els aficionats.
1: El partit inaugural del Mundial.
3: Correcte, sí, el mateix partit inaugural. I si va haver alguna cosa que va marcar l'estrena de la campiona del món a Sud-àfrica va ser la inesperada derrota en front de Suïssa. Aquella derrota va generar una enorme ona de crítiques abans que Espanya reaccionara fins a conquistar el títol. En aquest cas no la derrota, era un empat, però bueno, és el que estem parlant al principi, que el debut va ser un poc agre, sí, no es va agradar. En 2026 la Roja tampoc va aconseguir guanyar la seva primer encontre de la selecció, provocant un clima de dubtes. Vull dir, partim d'un dubtes el 2010, dubtes 2026 i un inici pràcticament calcat. Parlem ara de Marcelo Bielsa, que torna a creuar-se en el camí. Un altre dels paral·lelismes que més crida l'atenció apareix en la fase de grups. A Sud-àfrica 2010, Espanya va disputar el seu últim partit de la primera fase enfront d'una selecció sud-americana dirigida per Marcelo Bielsa. 16 anys després, el tècnic argentí torna a aparèixer en el camí de la Roja, entrenant novament a un combinat sud-americà en l'última trobada de la fase de grup. ¿Qué vos parece?
1: Este me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble esta coincidencia.
2: Una coincidencia flipant.
3: Home, és que quan hem investigat, hem fet una investigació...
0: Un treball de camp, ahí.
3: De camp de xoc.
2: Anem allà. De camp de futbol, exacte. Camp de futbol.
3: Això se sumen a altres coincidències que també estan publicant els aficionats, com l'arribada de José Mourinho a la banqueta del Real Madrid... Vaya. O la derrota de l'Atleti de Madrid en la final de la Copa del Rei. Crida l'atenció la presència blaugrana en el vestuari. Ojo, en la plantilla campiona del 2010 hi havia 8 futbolistes del Futbol Club Barcelona.
0: Hi havia 7, perquè Villa encara no havia jugat en el Barça. O sigui, Villa havia fet la temporada en el València. Per tant, si vols dir que Cucurella ara mateix és jugador que el Madrid ha portat a la selecció perquè ha fitxat, però del Barça n'hi havia 7 i Villa el contem com jugador del València.
1: Però no rompas la estadística.
3: Claro, en la quiniela no. Diu que la convocatòria del 2026 torna a repetir-se
0: no
3: exactament.
0: N'hi ha moltes altres. Però vull aclarir que n'hi havia 7 i que Villa... era jugador del València, sí, havia anat a firmar, havia tal, tècnicament era ja jugador del, sí, però bueno, no l'havia portat el Barça a la selecció, però bueno, tècnicament sí, eren 8, val. Vinga, per no trencar-te l'estadística.
3: Vaig a donar-te una més. Les coincidències també aconsegueixen als clubs espanyols. En la temporada prèvia al Mundial del 2010, el Real Madrid no va aconseguir cap títol. En la temporada anterior al Mundial del 2026 torna a repetir-se aquest escenari.
1: Madre mía.
3: Alguna cosa que molts aficionats pues, consideren un altre detall que crida l'atenció. Què te pareix este? Pues que, lleva meu, tècnicament.
0: No, clarament està escrit en les estrelles. Està escrit.
1: No, vamos, que...
3: I anem en una similitud important que va continuar en les eliminatòries. Espanya va tornar a creuar-se amb Portugal en la primera ronda del quadre final i com va ocórrer fa 16 anys va aconseguir classificar-se gràcies a una victòria per 1-0. En aquella ocasió, el conjunt espanyol va dominar el joc i les ocasions de gol. La possessió de la pilota va ser superior per a la plantilla espanyola, igual que en aquest 2026, en el qual l'equip de Luis de la Fuente pues, va superar lleugerament la possessió. Serveis de cantón, les rematades i totes les posades en escena del joc. Què t'ha paregut les similituds, Denis?
0: Molt interessants.
3: Pot ser que el 14 de juliol la independència la celebrem nosaltres?
0: A mi m'encantaria, què vols que et diga? Que, per cert, n'hi ha una altra similitud.
1: Cuidao.
0: Quants anys fa d'aquella final?
3: 16.
0: I avui estem en 2020.
3: 6.
0: I el 16 acaba en 6 i l'altre... Bueno, fins així la meva aportació a la secció.
2: Una aportació nula, tal volta.
0: Però mira, però t'ha arrencat un segon eix.
2: Sí, això sí.
0: Per cert, què vos pareix lo que lo que li passa, el partit de el partit d'Argentina i México? Això què?
3: Argentina i México.
0: Egipto. Sí, Egipto.
3: Ah, bé, bueno, hi ha una polèmica sobre aquest punt de que pareix que els àrbits, pues, aquesta remuntada d'Argentina...
0: Això va ser una estafa, una estafa piramidal.
2: Bueno, i fins així l'aportació la exacta, l'aportació de Doni Salvador, molt bé, moltes gràcies.
0: Sempre pensava que anava a guanyar, però va perdent. Va ser una estafa piramidal, clarament.
3: Voleu que parlem del que van a guanyar els jugadors? Crec que també és molt interessant.
0: Sí. A veure,
3: el haver aplegat a la semifinal, la federació...
2: La pedrea.
3: Bingo. Vamos al bingo. Estamos en línia. La semifinal, la federació espanyola s'embolsa 23,7 milions d'euros pel rendiment esportiu. Si apleguem a quarts, 25,9. Si apleguem a tercers, 27,6. Si apleguem a subcampions, 31,1 milions d'euros parla de la federació. Uh-huh. I si guanyem, 46 milions d'euros. Wow. I els jugadors per cada partit, una mitja de 25.200 euros per partit, O sigui que ja plegant a la semifinal tenen cada jugador un sou de 176.200 euros. I ojo, una prima que va la tindre la propet. Viva la prima! La prima, si els jugadors de la Roja arriben a alçar la copa, de 800.000 euros.
0: No està mal, però que sabíeu que el xiste de l'estafa piramidal de Argentina-Egipto tenia moltes ganes de contar-lo, ¿vale? I no ha sigut rebut conforme jo esperava.
3: Podem donar un aplaudiment al xiste?
2: Mira, un aplaudiment. Que guai, ha sigut molt bo.
0: Ha estat molt bé. Seguim fora de cobertura.

0: Superman.
1: Sí, clar que sí. No, no, no, no. Esta música, yo creo que es...
0: No, se parece un poco, ¿no?
1: Sí,
0: un
1: rollo... bueno, no, si te digo la verdad, no.
0: ¿No?
1: No, no se parece.
0: Sí, tengo un rollo ahí.
1: Esta música es de Jerry Goldsmith, es de la película Desafío Total, ¿vale? Aquella protagonizada por Arnold Schwarzenegger, de ciencia ficción de Paul Verhoeven, pero que para los futboleros aborrona la piel porque es recuerda que era el partido de la jornada de Canal Plus. Era la música...
0: Mare meva, quants anys, això?
1: Això, dels anys 90, començaments dels anys 90, quan van arribar les televisions privades a Espanya i Canal Plus tenia els drets del partit de la jornada i començava en esta música borronadora que per als que ens agrada el cine pues, identifiquen més en una de les obres mestres de Jerry Goldsmith. En concret, esta pista se diu The Dream i pertany a la pel·lícula Desafío Total. Com veureu, el cine i el futbol ja venien units de la mà per a una de les fites setmanals dels anys 90, que era veure el partit del Plus. I esta música l'he triat per a començar a parlar de la relació del futbol i, en concret, del cine. I per a parlar de futbol i de cine, cal parlar d'esta pel·lícula.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. No, sí, sí, home, home.
2: Home, és la ideal, ¿eh? És la banda sonora.
1: No tenia ni idea de...
3: Jo crec que sí.
0: Sí, home, però si ha pelé...
2: Lo millor era veure esta pel·lícula mitjant un frigopié.
0: I Sylvester Stallone.
1: Sí, això sí, veus?
0: I Sylvester Stallone i pelé en la mateixa pel·lícula.
1: Efectivament.
0: What?
1: What?
0: What?
1: Evasión o Victoria, de l'any 1981, una pel·li de John Huston. La música és de Bill Conti, la que sona.
2: 81, l'any del frigopié.
1: Exacte. Bueno, això és tot una fita dins del món del cine. És una pel·lícula que està basada... està basada lliurement en un fet real, un tràgic fet real de la Segona Guerra Mundial, el que se va dir Partido de la Muerte, val? I bueno, l'argument és que hi ha un camp de prisioners, uns oficials nazis decideixen fer un partit de futbol de propaganda en la França ocupada. Se fa una selecció de prisioners contra una selecció de jugadors alemans top. Bueno, i en la selecció de prisioners jugadors, qui estava? Bueno, pues gent com Pelé, com Bobby Moore, com Osvaldo Ardiles, Deina, Paul Van Himst, tots fent de actors en esta pel·lícula. Sylvester Stallone era el arquero de l'encontre, era el porter. Michael Caine també hi sia, com a l'oficial nazi fan del futbol feia Max von Sydow. I per als que se recorden d'esta pel·lícula, només vull fer un apunt, que és un dels moments decisius en càmera lenta i Pelé fent una xilena i marcant un gol. A mi se m'aborrona la pell perquè, vamos, això és espectacular.
0: Bravo,
1: jo
0: bravo,
1: crec que
0: bravo, bravo,
1: és...
0: bravo, bravo, bravo,
3: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, sí, senyor.
1: Espectacular, espectacular. La pel·lícula és magnífica. Jo crec que és una de les pel·lícules dels anys 80 per excel·lència.
0: Ja que borda.
1: I que el pòster, per als amants del videoclub, vos en recordareu del pòster, que era alçant el puny de la victòria, Michael Caine, Sylvester Stallone i Pelé. Magnífica. Evasión o Victoria.
0: L'he vist, Manolo, i... Tinc que dir-te que no puc compartir taula amb ningú que no s'ha vist aquesta pel·lícula. L'heu vist tots?
3: Tots.
2: Le Magnifique.
0: Sí, no?
1: Ah, se magnifica. Sí, sí. Se magnifica. Parlem d'una pel·lícula espanyola de l'any 1954 que també parla de futbol i que té com a denominador comú en la que hem comentat abans la presència de futbolistes professionals en ella. És 11 pares de botes de l'any 54, que és de Francisco Rovira Veleta, un dels grans directors, un dels grans cineastes del cine espanyol de la postguerra. Té com actors a Elisa Montes, a Manolo Morán, a Marí Sampere, a José Isbert, José Suárez i Carmen Pardo, que eren la dupla protagonista, però dins del cas trobem a uns jugadors que no sé si vos sonaran en algun moment, no? Alfredo Di Stéfano, Ladislao Kubala, Antonio Ramallets, Mercè Taldecoa, Agustín Pirugainza, Antonio Puchades, no sé si vos sona Antonio Puchades,
0: alguns dels que has dit.
1: Zarra, Molouni, Segarra, Biosca, el locutor en certs moments és Matías Prats, pare...
0: Yayo, ¿no?
1: Yayo, Matías Prats Yayo. ¿Qué vos pareix? O sea, es impresionante. fan un, diguem que és un cameo, estos jugadors lo que fan és un cameo en contra de lo que fan en Evasión y Victoria, que són actors actius dins de la trama. Així fan un cameo perquè la trama és la d'un prometedor futbolista de poble que ha fitxat per un equip fictici, se complica la trama en el romance, en la filla.
0: 11 pares de botas.
1: 11 pares de botas.
0: Podem fer la part 2. 11 torce botas.
1: Sí, no serien ara, tan bons, exacte.
0: Ara després un par, ara parlem de Madros, no? Sí, ara sí, sí, sí. Madros.
1: Vale, dins del cine espanyol vull fer dos comentaris breus de dos pel·lícules que són més recents, evidentment, i que parlen de futbol també, que és Días de Fútbol, de l'any 2003, que és l'òpera prima de Pares de Botas.
0: Podem fer la part 2. 11 torce botas.
1: Sí, no serien ara, tan bons, exacte.
0: Ara després un par, ara parlem de Madros, no? Sí, ara sí, sí, sí. De Madros.
1: Vale, dins del cine espanyol vull fer dos comentaris breus de dos pel·lícules que són

0: Blue Lock se diu, I vull concloure en dos apunts molt moderns, de un de telerealitat i l'altre de teleficció. La telerealitat és Bienvenidos al Wrexham, que és una sèrie de FX que se pot veure en Disney Plus en el nostre país i que parla de la compra, de l'adquisició del Wrexham galès, el tercer club de futbol professional més antic del món, per part de dos actors, de Rob McElhenney, que és un actor de comèdia de televisió estadounidense, i un altre que vos sonarà, jo crec que molt més, que Ryan Reynolds. L'actor Ryan Reynolds, que van comprar el club i que el van fer, ells no, la seva gestió, que van fer que de la National League, de quinta categoria, a la Championship, que és la tercera categoria anglesa. En tres temporades van fer un rècord, i això ho conta un programa de telerealitat que és este. Benvinguts al Wrexham, que és molt xulo, la veritat és que està molt bé, ha guanyat Emmys este programa, i també és molt curiós, no?, l'adquisició d'este club galès per part dels actors. I terminem en esta sèrie. Això és una recomanació per a tots els que no l'hagin vist. És una sèrie que s'enclava dins del feel good. Se diuen de les sèries, les pel·lícules que te fan sentir molt bé, que parlen de drames o de comèdia, però que sempre te fan sentir molt bé. Se diu Ted Lasso, se pot veure en Apple TV, i és magnífica, ha guanyat molts Emmys, ve una nova temporada, futbolera a tope. I la premissa és molt marciana, és un equip de futbol de la Premier que contrata a un entrenador de futbol americà universitari.
1: Wow.
0: Per entrenar soccer. Per entrenar futbol, contraten... Per què? Jo no vaig a desvelar res, teniu que veure la sèrie, però jo vos dic que és una del meu top 5 o top 10 de millors sèries...
1: Com el Frigopie.
0: Com el Frigopie. No, però està en sèrio. De l'última dècada. Magnífica Ted Lasso. Yeah,
1: molt respetable, el Frigopie. Molt respetable. Gràcies, Manuel Andrés Tàrrico.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Així, entre tant de futbol, no s'oblidem del comentari. Molt bon criteri que ha fet Alfredo Esteve al principi, i és la camiseta blanca està molt bé, no? Bueno, pues està molt bé, claro. Què passa? Que la cabra tira al monte. Alfredo Esteve, moda, i en particular parlem de Milà i París.
3: Ja anem a seguir un poc en el futbol. Quan tu has dit que quan vingué Villa a València, el primer que va fer va vindre a la meva tenda. Tots els anys que estigui Villa en València el vaig vestir jo de D-Square, a ell i a la dona. Que la dona també era jugadora de futbol. La dona de David era jugadora de futbol també. I es vestia dos perquè els agraden les camisetes, però això em fa gràcia, com diu de David, i si
1: sempre,
3: el conec, tinc molta amistat en ell.
1: Sempre anava de D-Square.
3: Sempre. I ella també.
1: Per aquesta tenda que tenies,
3: a banda de molts futbolistes, però sí. Uno que era l'enamorat de D-Square era David Villa, la dona. I la dona era una gran futbolista.
1: Jo recordo que sempre anava... lo de la dona no ho sabia.
3: Sí.
1: Però... recorde que sempre anava a Discord, recorde, sí.
3: Sí, sempre. Bueno, anem a començar a parlar un poc del que ha passat en Milà, que han tingut ara molta moguda en Milà i en París. En Milà ha sigut la setmana de la moda masculina, a banda de Florença, el més important del món. O sigui, en este moment, o sigui, la Càmera de Comerç d'Itàlia, que va ser el que me donà a mi el premi en Florència fa ja 6 anys, va ser la Càmera de Comerç, o sigui, que el tinc afortunadament com un gran triomfo, no?, del premi del Pitti Uomo, pues ara està un poc tot molt marejat, no?, tant Florència com Milà està marejat. Enguany hi ha hagut ausències i invitats d'honor, o sigui que han canviat un poc la Setmana de la Moda. De la Setmana de la Moda s'ha reduït a 3 dies, i en els 3 dies les ausències han sigut firmes molt comentades, que s'han quedat molt estranyes, com és Hermenegildo Zegna, D-Square no ha fet desfile enguany, o sigui que ha hagut un poc de moguda estranya enguany. I, sin embargo, han invitat molt als americans, sobretot a Tom Brown, a Ralph Lauren, aquestes firmes americanes que sempre hem conegut un poc, sobretot Ralph Lauren que lo coneguen, però Tom Brown és molt poc conegut, però en Amèrica és superconegut. Ha sigut una de les sorpreses. Sí que han sigut els clàssics, com sempre, com ha sigut, o sigui, Prada, Armani, Philip Lane, tot això sí que han seguit els desfiles de la moda de Milà. Menys Dolce & Gabbana, que ha fet el desfile en Sicília, d'on ells són. Han tornat a la seva Sicília allí. Un dels que també no ha fet desfile ha sigut Gucci, que la setmana passada van fer la pel·lícula de Gucci
1: ha fet
3: una presentació i ja està. Jo m'ho recordo perquè van fer la setmana passada la pel·lícula de Gucci, que ha sigut, està en un procés de que està demandat, la família Gucci ha demandat als productors de la pel·lícula perquè no s'adapta a lo que en realitat és la família Gucci. O sigui, que hi ha un poc de...
1: Segons ells consideren.
3: Exactament. Segons la família considera, la pel·lícula no s'ha adaptat a lo que és la família Gucci. Ara també hi ha un poc de moguda entre la roba Old Versailles i tornem a veure, estan intentant altra vegada a tornar la roba slim. O sigui, dius, per què? Perquè tota la gent no se troba còmoda, no se troba bé en la roba Old Versailles. A mi m'agrada, però reconec que no és fàcil. Tornar al traje cruzat, al traje ample, a les camises coll mau, que és el que diu baix de les americanes amples. O sigui, tot això és el que estan intentant. Però també està així, hi ha una altra moguda, altra vegada tornar a la roba slim. Colors, els colors són des de sempre, diguem, sobretot el mar i el cotxuat han sigut molt en els colors blaus, en el cotxuat del blau, des del blau marino al tinta, al acabar al celeste. L'Armani ha sigut un dels desfiles que més ha agradat, encara que no estiga, però l'equip que està ahí treballant i ho troba molt bé, m'agrada. En el que m'han tots han buscat molt els teixits, que sempre diguem així, penseu que això és per a primavera, estiu, pel 27. Els teixits estan tots a través apostant, que jo sempre vaig incapié en el cotó, en el lino, en tot això, no? O sigui, que és una dels que aconsellen també els dermatòlegs, perquè després de les soles de calor que tinguem, intentem sempre dur fibres naturals, ho aconsellem tots, perquè no sugam, perquè no tinguem problemes en la pell, tot això que la gent se mentalitza que és aixina. O sigui, és igual que quan tinguem al carrer ficar-te crema a 50, perquè doctora, pues, en la roba pensem exactament igual. Que no tinguem, sí, perquè te poses una prenda de fibra a banda de que sugues, a banda de que no vas còmodo, te dona calor. Entonces n'hi ha que tornar a les naturals. Una de les coses que també m'ha agradat molt ha sigut que lo de Ralph Lauren, que s'ha inspirat moltíssim en la pel·lícula que jo sempre he comentat diverses vegades, que m'encanta, que l'he vist un munt de vegades, que és Carros de Fuego. Són tot el món este del tenis,
1: Manolo,
3: de tot això. O sigui, és una de les pel·lícules.
0: Tu l'has vist?
1: Home, clar que sí.
0: Carros de Fuego l'has vist?
1: Sí, sí.
0: Ah, molt bé.
3: Jo l'hauré vist com a 20 vegades. I la música saps que l'has ficat un munt de desfiles. Perquè,
0: Vangelis.
3: Pues, Ralph Lauren s'ha inspirat molt en la pel·lícula i en la vestimenta. Els picos,
0: que van molt blanc,
3: molt de blanc, pico. Exactament,
0: sí, sí.
3: El suéter de pico de cadenes, que diguem així, de trenes,
0: sí.
3: Combinat en els colors, les ratlles típiques del tenis. O sigui, és una inspiració total de la pel·lícula, que a mi jo sempre la defensa, perquè crec que és una de les pel·lícules que a mi més m'agrada, la prova que guanya l'Oscar en el vestuari.
0: Sí, sí, sí,
3: o sigui,
0: sí.
3: Són les pel·lícules que a mi sempre m'han encantat.
0: Que exemplifica, o sigui, també el que hem parlat moltes voltes, Alfredo, tu i jo, quan hem parlat de cine i tal, que ja no se fan ese tipus de pel·lícules.
3: Jo cansat de dir-ho i a mi ja s'ho cometen. Doncs mira, no, tu saps que jo soc un enamorat de les pel·lícules d'antes, de totes les d'antes, perquè veus tot. Mira, en el cant, una altra cosa que vull dir de Milany, ara ja passem a París ja, és que Dolce Gabbana ha fet el desfile en Sicília, i en el cant una de les coses que també ha fet Ralph Lauren, també ha volgut combinar, igual que un poc en el Gran Gatsby. El Gran Gatsby Dolce Gabbana intentava buscar a través del Gran Gatsby pantalons alts, amples, en pinces, en tiranys, portar la camisa en tirants, en tirants s'ha de tendència a travegar, perquè el pantaló té a punxa, portes tres pinces i és un poc la idea del Gran Gatsby. Tots són pel·lícules...
1: Te mola el rotllo, Pablo?
4: Està bé.
3: Tots són inspiracions de pel·lícules d'antes.
4: Estem descobrint, és de veres que el tema del vestuari en el cinema ara no està tan...
3: No, que va, no mos agrada. No mos agrada.
4: La... Recordem les grans pel·lícules on la vestimenta era protagonista.
3: Mira, ara anem a parlar de París. París també està... S'ha acabat també la Setmana de la Moda, que ha sigut alta costura i Pret-a-Porter. Ha sigut uns dies de maratonianos. Han desfilat els clàssics que sempre, com Givenchy, Céline, tota aquesta gent ha desfilat en París com són els clàssics. Vuitton sí, ha tingut un desfile que ha sigut, diguem, ha tingut uns problemes perquè va fer una posta en escena d'una ola d'òvia, entonces fent el calor que estava fent en París, ha hagut protestes, ha hagut manifestacions en contra de Vuitton. Vuitton en el Cavant ha fet una manifestació dient que l'òvia se recuperava a través del riu, però bueno, ha hagut molta manifestació. Una de les firmes que també ha tornat a París, que és, a mi m'encanta...
1: Perdoneu, protestem per tot, eh? És que,
3: París és París. Jo París crec que és el puesto món de més manifestacions m'he trobat. Sí, és la veritat. Des dels xalecos amarillos, des de tot m'ho ha trobat. Han tornat a travegar els belgues. Els belgues, Dries Van Noten, que a mi m'encanta, és poc coneguda, però ha tornat a travegar...
1: Ahir s'han anat
3: a
1: casa.
3: Els belgues, penseu que té una de les
0: més...
3: dels millors acadèmies d'alta costura que també tenen els belgues. Cuidado, que Dries Van Noten és un dels grans. En el que van també ha estat una de les coses que també ens agrada molt ha sigut que han tornat un poc inspiració en París, en diverses col·leccions, un poc inspiratges en la Índia. I aquests pantalons bombachos agarrats en un babaix, i aquests prendes de cotó que no donen calor. O sigui, una inspiració índia s'ha vist en totes les col·leccions en París. Una de les coses que també ha sigut molt comentat ha sigut el tema de Dior. Dior ha tingut això, ha tingut com a cert, ha tornat a la sastreria informal i un dels grans punts que ha tingut ha sigut que ha desfilat el fill de Beckham. És una de les coses que ha desfilat en Dior, perquè ell és molt de Dior.
1: Ja es comença, no?
3: Exactament, ja es comença ahí. I bueno, això és el que puc dir, que ens ha tornat al seu món d'estampats i això. I una de les coses que també vull dir, que no ens oblidem, que és Florència, el més comercial, Milán és més luxe, però volem així, vull recordar així un poc així que fa Adolfo Domínguez, que la gent la recordarà, que fa 50 anys que està en la indústria de la moda gallego, i jo tinc la sort de treballar en ell, i és vegetariano, i anar a Durruixo quan venia a València, jo el duia al restaurant poquets que n'hi havia en el barri del Camp vegetarians, perquè ell és vegetariano. Li dono enhorabona per 50 anys en el món de la moda, ara estan les filles ja, però està ahí. I una altra enhorabona és a Nieves Álvarez. Nieves Álvarez se casà fa uns dies, i només se casà, ha desfilat. O sigui, és a portar, és impressionant, la gent no la pot veure, però és que és una dona que té 52 anys, sigui en una top mundial com a dona desfilant, perquè però és que el que diguem, això se du dins, o sigui, ella no és algo, jo he tingut la sort de treballar en ella, perquè ella el primer home era un gran fotògraf italià del món de la moda, i jo en això coincidia en ella, i sempre que me veia en els desfiles estàvem junts. És una dona que he après molt en ella, i és impressionant el nivell cultural i personal que té.
1: Ahí van les enhorabones i les felicitacions. Gràcies, Alfredo Esteve.
3: A vosaltres.
1: A l'altre costat del fil telefònic està Carolina Aquiles en Casa Borràs, Pinedo, València. Carolina, què tal, com estàs?
5: Què tal? Molt bon dia, Donís.
1: Hola,
5: com estem?
1: Molt bon dia. Pues, ja acabem la primera hora, esperant el teu plat valencià del dia, com és habitual. I, bueno, en la ressaga futbolística, també.
5: Pues mira, anem a parlar de la salsuera de peix, Donís, ja que estem en temporada d'estiu i és un producte fresc de la mar. Mira, és un plat que naix dels pescadors, que se posa en diferents tipus de peix i marisc, i va en una salseta, no porta ni arròs ni quereguilla.
1: Se podia sospitar que naixia dels pescadors, se podia sospitar, així hi havia sèries sospites en estudi.
5: Pues saps què? Que últimament parlem molt de peix, però és que estem en temporada d'estiu i és el que se porta.
1: Clar que sí.
5: Anem a parlar dels ingredients. Porta rap, merluza, dorada, lubina, gallo San Pedro, mero o carbacho. Això ja va també en funció, dependent de les zones que se passa, que com sempre diguem, dependent de les zones de la comunitat. Exacte, correcte. Exacte. Porta també almejes, gambes, cigales i sèpia. Va en una salseta que porta ceba, tomata, all, oli, sal, armela picaeta o bé també n'hi ha poses que li posa pa xafaet.
1: Sí, estan tots en l'estudi.
5: El
1: estudi que hi ha, i la barra de pa no la diu, per sucar. Sí,
4: per salivant, és el salivant.
0: Estem salivant. I estàvem fent estrès.
4: Estem fent el mullar,
0: el sucar. El sucar.
1: Jo dic que algunes som sagrats.
5: És que és un plat que està superbo.
1: Carolina, zones, tota la costera, no?
5: Zones, Alacant, sí, lo que és, sí. En Alacant, Santa Pola, Torrevieja, Dénia, Marina Alta, en València, pues eso, lo que es en Valencia, capital, en la zona del barri marítim del Cabañal, Gandía, Cullera, Sagunt, en Castelló, pues Vinaròs, Peñíscola, Benicarló, Oropesa del Mar, Borriana, todo lo que es la zona de mar.
1: Carolina Clis, Casa Borràs, Pineda, València, moltíssimes gràcies, un plaer.
5: Moltes gràcies a vosaltres, un beset.
1: Un beset, Carolina. Són les 10:59 i 30 segons, així que en apenas uns segons anem al boletí informatiu i tornem ràpidament amb més fora de cobertura. Pablo Fernández, gràcies. Alfredo Esteve, gràcies. Manuel Andrés Cerpico, gràcies.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
1: De tu a tu.
2: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: perquè per a mi era important deixar ahí retratada en aquesta primera carta de presentació, no?, que és aquest disc, la meva essència. I la veritat que després d'haver passat per tres discogràfiques en els tres últims anys, perquè després d'Eurovisió vaig estar componiendo y buscando pues los mejores aliados para poder lanzar este disco, y muy contenta. La verdad que ha sido un máster, porque nadie te enseña a trabajar en la industria musical, y bueno, pues contenta de todo lo aprendido, y ojalá sea un viaje a largo plazo en la música. Y de momento te puedo decir que ayer tuve una de las experiencias más bonitas.
1: Ah, sí.
0: Vine a firmar los discos a mi pueblo, al Altés.
1: ¡Ole!
0: No,
1: de, mira, que es que ser profeta en tu tierra, pues escolta, ni tan mal, ¿no?
0: Ni tan mal, ¿no? Y había firmado en él en Madrid, pero lo que no sabía es el éxito increíble que iba a tener en el Altés. Mig poble allí, saben todos junts, y van a firmar, van a cantar, también... Les vaig donar una sorpresa perquè ma germana Sara també canta, i vam fer una cançó juntes, i això va ser, bueno, espectacular. Així que al Gran Teatre també farem aquesta...
1: Aquesta col·laboració, no?
0: Sí, aquesta col·laboració.
1: Bueno, Blanca Paloma, un autèntic plaer tindre't en Fora de Cobertura. Gràcies per compartir amb nosaltres la teva manera d'entendre la música i l'art. Esperem trobar-te per així abans del 30 d'octubre, val?
0: Això esperé. Moltes gràcies.
1: Un beso gran.
0: Una abraçada. Adeu.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Viu la semifinal del Mundial en Punta Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en Apunt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Som A Punt.
1: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fem Banda. Sabeu que avui és el Dia Internacional de l'Esperança? Que bonica paraula. Una jornada que es convida a mirar el futur amb optimisme i a recordar la força que té l'esperança per a superar qualsevol repte. Esta setmana que anem a entrar hacia la Comunitat Valenciana és molt important musicalment, ja que comença la edició 138 del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i es viurà una edició històrica. El concurs, considerat el certamen de bandes de música més antic del món, que continua en actiu, celebra els seus 140 anys amb una programació ampliada que combinarà actuacions, concerts, activitats acadèmiques, una innovadora proposta artística pels carrers de la ciutat i la participació de 44 societats musicals, de les quals 24 competiran en les diferents seccions del certamen. De tot això anem a parlar avui, però començarem escoltant el concert del diumenge. Avui anem a escoltar tres obres obligades del Certamen Internacional de Música Ciutat de València, però de l'any passat, 2025, dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb la secció El Rebost de la Banda i anem a parlar amb el director d'este Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, Manuel Muñoz, i ens explicarà tot d'este 140 aniversari. Després continuarem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb l'altra secció, una altra secció del Rebost de la Banda, i es visitarà membres de la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que esta setmana participa en la segona edició, en la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I acabarem amb la secció avui amb qui parlaré i entrevistarem el compositor i saxofonista Ernesto Aurignac, autor de l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que ja heu vist que és un programa molt certamener. I feta aquesta explicació de la falla, ara sí, comença Fent Banda. Com he dit abans, avui aneu a escoltar quatre obres, però tres d'elles van ser les obres obligades en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València l'any passat, el 2025. Però primer anem a escoltar un pas doble per començar millor el concert. Com he dit abans, avui aneu a escoltar quatre obres, però tres d'elles van ser les obres obligades en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València l'any passat, el 2025.

Caràcter festiu i elegant, Vicenta la Xavera ha anat guanyant presència en el repertori bandístic. Una de les interpretacions més conegudes és la que va oferir la Societat Musical de Cecília de Xelva com a peça d'escalfament en el 47 certamen de bandes de música de la Diputació de València, fet que va contribuir a donar una major difusió al pas doble. Doncs anem a escoltar esta versió del pas doble, Vicenta la Xavera.

Molt bon pas doble i molt ben interpretat per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, Vicenta la Xavera. I seguim escoltant una de les obres obligades del certamen de l'any passat. Anem a escoltar l'obra del mestre Llorés Mendoza, Eufònica. Eufònica és una obertura sinfònica per a banda composta l'any 2024 per encàrrec de la IGEP, Societat Internacional per a la Investigació i la Promoció de la Música de Vent, amb motiu del seu 50 aniversari. L'obra es va estrenar el 13 de juliol de 2024 a l'Auditori Florida de Paiporta, interpretat per la banda sinfònica de la Primitiva de Paiporta sota la direcció del mateix compositor. El títol Eufònica fa referència a la bellesa del so i a la capacitat de la música de banda per unir tradició i modernitat. Al llarg de la partitura, el mestre Llorenç Mendoza ret homenatge al gran repertori sinfònic per a banda mitjançant nombroses referències musicals i evocacions a compositors com, per exemple, Ottorino Respighi, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Philippe Sparke, etc. etc. L'obra presenta una estructura dividida en tres grans seccions. La primera simbolitza els inicis i la consolidació de la IGEP, amb sonoritats que evoquen l'escola centroeuropea i nord-americana per a banda. La segona aporta un fort contrast emocional i incorpora una marxa mora com a homenatge al patrimoni musical valencià. Finalment, una coda brillant recupera els principals motius de l'obra i es fusiona en un desenllaç ple d'energia i virtuosisme. Doncs anem a escoltar Eufònica per la Unió Musical d'Algímia sota la batuta del mestre Xesco Guillem.

Eufònica és una composició exigent des del punt de vista tècnic i interpretatiu, però alhora molt comunicativa. Combina una orquestració rica en colors, una gran varietat rítmica i una escriptura que posa en valor totes les famílies instrumentals de la banda. I seguim, ara, escoltant una altra obra obligada en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València al 2025. Exactament l'obra obligada de la segona secció, La Ruta de David Pont. La Ruta, inspirada en un dels fenòmens socioculturals més singulars de la història recent de la Comunitat Valenciana, la Ruta del Bacalao o la Ruta d'Estrony, és un moviment d'oci nocturn que va marcar diverses generacions entre finals dels anys 70 i finals dels 90. L'obra no pretén jutjar aquell període, sinó oferir una mirada musical que en reflecteix tant l'espírit innovador dels seus inicis com la seva evolució posterior. La partitura evoca l'ambient de les mítiques sales de la carretera del Saler, on conviuen estils musicals molt diversos i una manera d'entendre la nit que va convertir València en un referent europeu de la música electrònica. Estrenada l'any 2022 per la Societat Musical Artística de Bunyol sota la direcció del mestre Mario Ortuño, La Ruta ha estat escollida com a obra obligada de la segona secció del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València l'any passat 2025. I esta és la versió que anem a escoltar interpretada per la Unió Musical de Jatobà.

molt bona interpretació de l'obra La ruta per la Unió Musical de Iàtova, dirigida pel mestre Vicente Gavarda Porras. I acabem el concert d'avui escoltant l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València l'any passat, 2025. L'obra The Blue Marble, de la compositora Julie Gigot. The Blue Marble és la sinfonia número 6 d'esta compositora, que va ser composta l'any 2022 per encàrrec de la Metropolitan Wind Symphony amb motiu del seu 50 aniversari, i està considerada una de les creacions més ambicioses i inspiradores del seu catàleg. El títol fa referència a la famosa fotografia de la Terra captada per la missió Apollo 17 l'any 1972, coneguda arreu del món com The Blue Marble. Aquella imatge va mostrar per primera vegada amb tota la seva magnitud la bellesa i la fragilitat del nostre planeta vist des de l'espai. Esta idea és el fil conductor de tota la sinfonia, que es converteix en un homenatge a la Terra, a la natura i a la vida. L'obra està estructurada en tres moviments. El primer, The Blue Marble, descriu la grandesa del planeta i la sorpresa de contemplar-lo des de l'espai. El segon moviment, The Voices in Green, s'inspira en els sons de la selva amazònica, incorporant textures i colors que evoquen la riquesa de la biodiversitat. I finalment, Leder V Life és un cant a la vida i un missatge d'esperança que recorda la responsabilitat de protegir l'única llar que compartim, la Terra. Doncs anem a escoltar ja per l'agrupació musical de Cabezo de Torres, dirigida per Andrés Pérez Bernabé, The Blue Marble.

0: Musicalment, The Blue Marble destaca per la seva extraordinària riquesa tímbrica, una escriptura molt cinematogràfica i una gran exigència tècnica per a tots els instruments de la banda. I fins així el concert d'avui, per cert, com jo diria, molt certamener. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida.
1: A la mar, senyores,
2: volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: És que no em canse mai d'escoltar este pas doble, Música i vinos, del mestre Manuel Morales. Una joia que una persona mai es cansa d'escoltar-lo. Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fem Banda. Sabíeu que avui és el Dia Internacional de l'Esperança? Una jornada que es convida a mirar el futur amb optimisme i a recordar la força que té l'esperança per a superar qualsevol repte. Com el repte que tenen moltes bandes esta setmana. Perquè esta setmana que anem a entrar és molt important musicalment, ja que comença la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, on es viurà una edició històrica. El concurs, considerat el certamen de bandes de música més antic del món, que continua en actiu, celebra els seus 140 anys amb una programació ampliada que combinarà actuacions, concerts, activitats acadèmiques i una innovadora proposta artística pels carrers de la ciutat i la participació de 44 societats musicals, de les quals 24 competiran en les diferents seccions del certamen. De tot això anem a parlar ara en un moment. Acabem d'escoltar, com sabeu, el concert d'avui diumenge, amb obres interpretades en el Certamen Internacional de Banda Ciutat de València l'any passat, el 2025. A partir d'ara continuem en la secció El rebost de la banda i anem a parlar, que ja tinc ací al costat, el director tècnic, que és Manuel Muñoz. Anem a parlar en ell del 138 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València d'avui diumenge, amb obres interpretades en el Certamen Internacional de Banda Ciutat de València l'any passat, el 2025. A partir d'ara continuem en la secció El rebost de la banda i anem a parlar, que ja tinc ací al costat, el director tècnic, que és Manuel.

0: Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I acabarem amb la secció Avui en qui parlem i entrevistarem el compositor i saxofonista Ernesto Aurignac, autor de l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que seguim així en Fent Banda, intentant afinar-se un poquet més.
1: Sonem diferents en Fent Banda.

0: que hi ha el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Parlar del certamen és parlar d'una de les grans joies del patrimoni musical valencià. Va néixer l'any 1885, des de la Fira de Juliol. És considerat el certamen de bandes de música més antic del món que encara es celebra. Al llarg de 140 anys, este escenari ha reunit algunes de les millors bandes, primer de la Comunitat Valenciana. I amb el temps, arreu del món, per a moltes societats musicals, participar ja en este certamen és un orgull. Aconseguir un premi és el reconeixement de mesos de treball, esforç i dedicació. Avui descobrirem la història d'aquell certamen centenari i entendrem per què continua sent una cita imprescindible per a la música de banda i un símbol de la tradició musical valenciana. Però per a descobrir-ho, jo tinc així al meu costat a Manuel Muñoz, que és el director tècnic del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, i va explicar moltes cosetes. Molt bon dia, Manuel.
1: Molt bon dia.
0: Encantada de que estiguis així, i jo suposo que estaràs de feina fins el moño, que se diu.
1: Sí, agraït per donar-li veu al certamen així en apunt.
0: Sí, sempre. Tot el que es fa, o quasi tot el que fa, perquè se fan tantes coses en la Comunitat Valenciana que intentem abarcar el màxim possible. Però, clar, el certamen és una cita, és imprescindible parlar d'aquest certamen, que és el més antic que n'hi ha en el món i que continua, eh?
1: Correcte. De moment és el més antic del món.
0: I no és que continua. Jo tinc la impressió, si m'equivoque, Manuel, me rectifiques, tinc la impressió de que aneu cap amunt, és a dir, que cada vegada se presenten més bandes, teniu que seleccionar, perquè totes no poden participar.
1: Sí, mira, venimos de... Yo llegué al certamen, bueno, y al servicio de la Banda Sinfónica Municipal en el año 2024, en enero, uh-huh. Y ya me hice cargo un poco de la operativa del certamen, junto con un histórico, importantísima persona para el certamen, que ha sido, o que sigue siendo, Dani Bellovi, uh-huh. Profesor también de la Banda Sinfónica Municipal. Yo, con mi inexperiencia, y él con su... con su
0: bagaje, ¿no?
1: Bagaje, experiencia brutal de muchos años. Entonces yo, pues al final llegamos en un punto de inflexión flojo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El certamen estaba un poco... que necesitaba un impulso.
0: Sí.
1: Y ese impulso vino de la mano de la Corporación Municipal, que evidentemente, uh-huh. cuando... pone los recursos que tiene que poner, pues pasamos de que muchas secciones se quedaban vacantes a tener lista de espera y tener de una edición para otra bandas interesadas que en los sorteos se quedaban ya a puertas para el año siguiente. Y así estamos, con
0: sí, porque
1: overbooking en todas las secciones.
0: Participen 24 bandes, cada secció té 5 o 6 bandes, és a dir, que més jo crec que no es pot demanar en este certamen. Este certamen que és la 138 edició, però celebreu...
1: El 140 aniversari.
0: El 140 aniversari.
1: Sí.
0: Suposo que n'hi haurien dos
1: sí,
0: anys, que no?
1: Sí, se debe que en pandèmia hubo una edició que se canceló, evidentemente, y luego en la Guerra Civil hubo también un año que, uh-huh. que el certamen tuvo que dejar de sonar, ¿no? Pero bueno, están ahí, porque la música,
0: sí,
1: independientemente
0: sí, sí.
1: de todas estas vicisitudes que se...

0: que vivimos los valencianos, pues no deja de sonar, ¿no? Y aunque no haya edición de certamen, ya sabes tú que con la música de los balcones y con todo aquello que la federación hizo en su momento, pues también
1: no dejó
0: de sonar, ¿no? Lo que pasa es que el certamen, pues evidentemente la organización...
1: Claro, son cosas que pasen,
0: y,
1: pero si tragueu càlculs, si comença en 1886, estem al 2026, i a 140 anys.
0: Correcte.
1: Va néixer en el certamen en 1886. La finalitat que tenia en aquell any era jo me recordo, perdó, que no soc tan vella, però sí que he llegit que era per a omplir un moment que havia d'enfermetats, de còlera i tot, i va sorgir, diguem, per a donar un poquet d'esperança. Mira, avui com és el dia de l'esperança, va néixer este certamen per a donar-li un poquet d'esperança a un moment que estava passant de dificultat així a València, a la ciutat de València. I al llarg d'aquests anys, és a dir, s'ha consolidat. La pregunta és, Manuel, què fa diferent este certamen d'altres certamens?
0: Bueno, yo creo que todos los valencianos, todos los músicos, hemos vivido, estamos viviendo desde que nacemos hasta que nos morimos con la música, ¿no? Y al final es un sentimiento propio que cualquier cosa que desde la música se proponga, yo creo que lo hacemos propio de inmediato, ¿no? Es una cosa, no sé cómo explicarlo, es una cosa innata, ¿no? Que tenemos los valencianos con el tema de la música. No, a veces no tiene esa explicación técnica de decir, mira, por esto, concretamente, y este fue el objetivo y este fue la finalidad, ¿no? Sino que es ese sentimiento que tenemos los valencianos, los músicos valencianos, y que de alguna manera no nos hace falta mucho más.
1: Sí, mira, més encara, Manuel. Jo he entrevistat a molts músics que no estan treballant així, estan fora, no? Estan en altres països, i tots coincidixen, d'igual que estiguen, jo què sé, en Austràlia, que estiguen en Finlàndia, que estiguen en la Xina. Tots coincidixen de que nosaltres, des de ben menuts, és a dir, innatos, és lo normal, no? Anar a una societat musical i començar a estudiar música igual en 3 anys que en 4, que en 5, que en 6 anys. És a dir, ben pronte ja estem estudiant música.
0: Sí, és como que igual que nostra mare nos da de mamar.
1: Sí,
0: mamamos,
1: sí,
0: en el bon sentit de la palabra, ese espíritu.
1: Sí. El certamen va evolucionant. Primer és a nivell de la Comunitat Valenciana, després a nivell nacional, i a partir de 1979 obri portes per a que vinguin també a participar bandes estrangeres, bandes d'altres països. És important ixa vessant, Manuel.
0: Importantíssima, perquè nos apertura a la globalización, ¿no? De lo que es la música de banda, ¿no? Evidentemente somos el certamen más antiguo y de referencia.
1: Claro,
0: hay otros certámenes, evidentemente, de referencia a nivel europeo, pero el de Valencia nos marca en Europa,
1: y que
0: incluso
1: está
0: en Estados Unidos.
1: Tots els anys, perquè n'hi ha que són bienals, n'hi ha que són cada 4 anys, todos los años.
0: Y
1: és molta feina.
0: Eso marca la diferència, evidentemente.
1: Ja ho crec que sí. N'hi ha un altre punt important, perquè jo no sabia que he fet ja tant de temps. El temps passa ràpid. Primer se feia en la plaça de Bous.
0: Sí.
1: I a partir de que està al Palau de la Música, passa al Palau de la Música, any 1987.
0: Ha plogut.
1: L'any que ve farà 30 anys.
0: Sí.
1: Si no compte jo mal, no? 30 anys.
0: Sí.
1: 30 o 40? 40. És a dir, ixe pas també és important.
0: Sí.
1: Recorde quan anaven a la plaça. Jo era més jove, anava de menuda, anaves allà a la plaça de Bous, feia calor o no feia, feia vent, però entraven allà les bandes.
0: Sí, la verdad es que, bueno, el edificio del Palau de la Música marcó un punto de inflexión, ¿no?
1: I a més, que jo crec que és el millor auditori que hi ha. El Palau de la Música.
0: Afortunadament en València.
1: Tenim un altre, que és el Palau de les Arts.
0: Per supost.
1: Però la sonoritat que té el Palau...
0: L'acústica de la sala Iturbi és, vamos, creo, no se puede decir perfecta porque la perfecció no existe, però...
1: Bueno, però quasi, quasi.
0: Casi, però quasi, quasi, quasi.
1: És veritat, és veritat. Doncs anem a escoltar una de les obres que va ser obligada l'any passat, al 2025, que és una peça del compositor valencià Llorenç Mendoza, Eufònica.

Així de bé sonava la Unió Musical d'Algímia l'any passat. Esta és la peça, Manuel, que va ser escollida, elegida per a la tercera secció. Enguany heu triat, heu escollit esta d'una gran compositora valenciana, Sara Galiana.

Esta era l'any passat i enguany, i vaig a dir als nostres oients que en res, en mitja horeta, en un tres quarts, estarem parlant amb l'autor de l'obra obligada de la primera secció d'enguany, que és esta que escoltem, Arlequín, d'Ernesto Aurignac.

0: com n'hi ha tantes coses que parlar, acabem de dir l'agenda, seguís tinguent així el director tècnic Manuel Muñoz i s'ha oblidat preguntar-li una coseta, m'he recordat ara, abans d'anar-se'n a les notícies de les 9. Qui és el jurat, ixe jurat que forma 5 persones de la secció primera i de la secció d'honor? Que...
1: Correcte. Nos hemos entusiasmado tanto con el jurado de 3 personas que se nos ha olvidado el jurado de 5 personas, que es de, bueno, igualmente de lujo. Sí. Tenemos al valenciano director español, bueno, Sergio Alapont.
0: Sí.
1: Tenemos a Paula Krieder, que es profesora emérita de la Universidad de Texas y directora de orquesta, pedagoga y jurado de ámbito internacional. Tenemos a Amparo Edo, valenciana también, compositora. Bueno, ella lidera el Departamento de Composición y Producción Contemporánea en la Universidad de Berkeley.
0: De Berkeley, sí.
1: Y tenemos a Óscar Colomina, también valenciano, director, que en este momento es el decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Y luego tenemos a Josep Vicent, director también
0: de
1: multidisciplinar de la ADA Sinfónica. Y bueno, ese es el segundo jurado que va a ayudar a que la excelencia del certamen esté ahí.
0: Doncs aclarir-te això o informar a la gent d'este jurat, donar-te les gràcies altra vegada per haver vingut. Estem escoltant a l'agrupació musical de Cabezo de Torres interpretar The Blue Marble de la compositora Julie Gigó, i escoltant esta peça donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Però no se'n vagin, perquè seguim en més intèrprets, en més agrupacions, en més compositors que parlaran d'este certament.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
3: Som A.Punt.
4: Són les 9.
5: A.Punt. Notícies.
4: Ayer de Malferit, el incendi d'una empresa de reciclatge de cartró iniciat ahir durant la nit han continuat treballant esta nit en l'incendi 8 dotacions, un oficial, un cap de sector i un sergent de bombers de València. S'hi han afegit dos unitats de bombers forestals, el motiu de manera preventiva per la proximitat de l'incendi a un terreny forestal. També s'ha acostat un SAMU. Escoltem les recomanacions de l'alcalde Cristian Verdú.
6: Avisar a la població mitjançant el WhatsApp municipal i les xarxes socials, i després també la policia ha anat passejant-se pel poble en el cotxe i en l'altaveu informant a la població de que es queda en casa i que tanque finestres.
4: D'altra banda, l'incendi forestal originat diumenge passat a Soneja i que també va afectar el municipi veí d'Azuévar ha estat extingit cap a les 8 i mitja de nit, ha informat el Consorci Provincial de Bombers. I continua la lluita contra el foc en Los Gallardos, amb gran part del seu perímetre ja estabilitzat. L'Infoca i la Unitat Militar d'Emergències, entre altres mitjans, continuen este diumenge lluitant contra el virulent incendi en els Gallardos d'Almeria, que ha cremat ja 6.600 hectàrees, encara que s'ha aconseguit estabilitzar gran part del perímetre del foc, consolidant l'avanç cap a la normalitat. Fruit d'aquest esforç, el conseller de Sanitat, Antonio Sanz, va anunciar ahir nit el retorn segur a les seues llars de més de 600 persones que romanien evacuades a causa de l'incendi, així com l'alçament del confinament que afectava el municipi de Lubrin. Escoltem el portaveu de la Creu Roja.
7: Alrededor de 40-50 personas que afortunadamente, gracias a la solidaridad de empresas hoteleras de la zona de Mojácar, Vera del Levante, van a ser realojadas.
4: Pel que fa als cossos de les 12 víctimes mortals, ja s'han traslladat mostres al Departament de Criminalística de la Guàrdia Civil de Madrid per tal d'identificar-les. I 4 de les 8 persones hospitalitzades amb cremades es troben en estat greu. Anem al cinema perquè el curt Polígon X, gravat en un barri real, pràcticament en pla seqüència pel guionès Néstor López, s'ha alçat amb el far de plata del Festival de Cinema de l'Alfàs del Pi a Alacant, dotat amb 4.000 euros. En la gala de clausura de nit del veterà i prestigió festival, Polígon X s'ha emportat ese principal premi de la 38 edició, una edició que ha repartit 9.600 euros en premis i al qual han concorregut 1.014 curts, dels quals van ser seleccionats 21 finalistes. El curtmetratge de López, que ja ha guanyat 2 Goya amb els curts Mamà i Llavors de Kibu, dura 15 minuts i compta en el repartiment amb Juan José Ballesta, Guillermo Ojejo i Davis de Jesús, entre altres. Amb l'èxit, l'Alfàs del Pi es classifica directament per a la pròxima edició dels Goya i també per als Premis Fugaz de 2027. El far de plata li'l va entregar el director. Al director li va ser entregar per l'alcalde de l'Alfàs, Vicente Arques. I anem ja a la previsió de l'horatge amb l'espera de més calor demà dilluns, avui més núvols, més basca i probables tempestes esta vesprada a l'interior. Bon dia, Joan Carles Fortea.
8: Hola, bon dia. Iniciem diumenge i ho fem amb molta nuvolositat, amb un ambient molt humit i molt bascós, i de fet fins i tot en algunes zones del sud de València, també d'Alacant, han arribat a caure alguna gota molt dèbil acompanyada de fang, perquè tenim molta pols en suspensió arribant des del nord d'Àfrica que continuaran nosaltres avui i demà. Núvols abundants en el matí d'avui, migdia, tot i que al migdia tindrem més ullades de sol, lluirà el sol de manera més general, amb un ambient que continuarà bascós i amb unes temperatures màximes avui entre els 30 i els 36 graus. Esta vesprada, atenció, precaució perquè creixeran els cúmuls cap a l'interior i podran deixar tempestes localment fortes a l'interior de València, on tenim avisos activats nivell groc. Pel que fa a dilluns, demà iniciarem la setmana amb sol, també al migdia, amb pols en suspensió, núvols de matí i més calor que avui. Demà podran superar-se els 36 i els 38 graus cap a l'interior, principalment de València, a l'espera de més calor encara a partir de dimecres i de dijous, quan ja podran superar-se de nou els 40 de màxima. Per tant, un dia avui de molta basca, ambient molt humit i atenció esta vesprada a misses probables tempestes que poden fregar l'interior de la província de València.
4: Els esports, Anglaterra i Argentina disputaran la segona semifinal del Mundial. Els anglesos imposaven a una combativa noruega amb un doblet del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham.
8: Un dia avui de molta basca, ambient molt humit i atenció esta vesprada a misses probables tempestes que poden fregar l'interior de la província de València.
4: Els esports, Anglaterra i Argentina disputaran la segona semifinal del Mundial. Els anglesos

0: es presente y es futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
1: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodo, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
3: Son

0: I tornem a estar així. Jo ja havia avisat que avui teníem un programa certa manera, perquè així tinc tres convidats que perteneixen a la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que és una de les bandes que participa en la segona secció d'este certamen internacional de bandes ciutat de València. I he de dir que la Societat Musical Santa Cecília de Xelva va ser fundada l'any 1881. És una de les entitats culturals més representatives dels serrans i un referent de la tradició bandística valenciana. Des de fa més de 140 anys treballa per promoure la música, formar nous músics i enriquir la vida cultural del municipi. La seva banda sinfònica, reconeguda pel seu alt nivell artístic, ha obtingut nombrosos premis i distincions, consolidant-se aquest prestigi de la societat dins del panorama musical valencià. I en 5 dies estaran en el Palau de la Música per a participar en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I jo tinc així, al meu costat, a la meva part dreta i a la meva part esquerra, a Joaquín Roger Garzón, que és el president. Den, Ximo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tinc també a Emilio Burgos, que és directiu i músic. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: I també tinc a la meva part esquerra, a veure si ho dic bé, perquè jo practique, vos ho promet que practique, al director, que és Bram Schnecker.
3: Muy bien, gracias.
0: ¿Sí o no?
3: Buenos días, sí, sí, perfecto, perfecto.
0: Bram, bon dia.
3: Perfecto, gracias.
0: Bueno, com esteu? Com molt esteu bé, de cara... Bé. Vos queden 5 dies, eh? 5 dies i ja esteu en el Palau de la Música en un certamen internacional que celebra 140, encara que la 138 edició, perquè van hi haure dos anys que no es va fer, però celebra aquests 140 anys de l'únic certamen que continua, és el més antic de tot el món i continua celebrant. Bram, què és per a tu participar en este certamen? És la primera vegada que participes?
3: En este sí, sí. Como director sí. Como músico no, pero como director sí.
0: Com a músic has participat?
3: Jo crec que sí.
0: En una banda de Holanda?
3: Sí. Sí.
0: I com ho portes? Com lo llevas?
3: Con ganas, con muchas ganas de que llegue la fecha y que actuamos en el fantástico Palau.
0: Sí.
3: Y para disfrutar de la música y del ambiente del certamen.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. I com portes assajos? Com portes assajos, Emilio?
2: Pues bueno, de momento sí, estamos ilusionados y con muchas ganas. Y también es una responsabilidad de... Vamos, yo para mí como músico es... El hecho más importante que he participado en un certamen y de más prestigio es este de Valencia.
0: Pero ya he participado fa dos años, va a participar en el certamen de Diputación.
2: Sí, pero era el certamen de Diputación.
0: Sí, que ha sido, va a ganar.
2: Y vamos a ganar y con mención de honor, que hasta la fecha es el mayor éxito que hemos conseguido.
0: Sí.
2: Y estamos en puertas de poder conseguir todavía un éxito mayor.
0: Venga, en ese certamen, corregisme, Bram.
3: Sí.
0: Que igual me equivoque. En ese certamen ya...

0: Esteu escoltant d'una banda juvenil, eh? Una banda juvenil. Esta, aleshores, estava Adrià Sánchez, de director actualment. Qui és el director? Actualment, de la banda juvenil.
1: Actual Cristian Cabero.
0: Cristian Cabero. I més o menys, saps quants xiquets i xiquetes formen part d'esta banda juvenil?
1: Pues,
0: són prou.
1: 30, 40.
0: Sí. I, però abans teniu una altra, la banda escolar.
1: La banda escolar, que són los niños que están empezando el segundo año o tercero y ya forman parte de la banda escolar.
0: I d'esta
1: banda? I luego estan dos años o tres y de ahí pasan a la banda juvenil.
0: I n'hi haurà alguna temporada que estaran en la banda juvenil i en la banda sinfònica?
1: Sí.
0: Per a que reforcen tot, no?
1: Exactament.
2: Sí, sí, sí. Hacen falta en las dos.
1: Sí.
0: Correcte. Però no teniu més encara, perquè teniu una altra agrupació que és el cor. El cor...

tornem a estar així, i com et porta dient tot el programa, és un programa certament ERE. I hem parlat en altres programes de l'obra obligada en la tercera secció, en la segona secció, i ara es toca el torn a l'obra de la primera secció del certamen, que serà interpretada el dissabte que ve. I esta obra és una obra d'Ernesto Aurinac, que és saxofonista, compositor, director i pedagog, titulat superior en saxo pel Conservatori Superior de Música de Màlaga i en música moderna pel Taller de Músics de Barcelona. Completa la seva formació amb un màster en investigació per la Universitat Internacional de València. Reconegut internacionalment per la seva trajectòria artística, ha desenvolupat una intensa carrera com a intèrpret de jazz, actuant en nombrosos països i ha col·laborat amb destacats músics i formacions. Com a compositor, ha escrit més de 150 obres per a banda sinfònica, orquestra, ensembles, big band i solistes, moltes d'elles estrenades en prestigiosos o en prestigioses agrupacions musicals. El seu llenguatge compositiu combina la tradició clàssica i el jazz amb una marcada personalitat artística, fet que l'ha convertit en un dels creadors més destacats del panorama musical actual. Tant és així que esta setmana que ve, en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, sonarà com a obra obligada en la primera secció la seva obra Arlequín, que és esta que està sonant.

0: D'Arlequín passem a Paquita Anton. Estem escoltant el pas doble Paquita Anton del compositor David Ribas, interpretat per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva. I escoltant este pas doble, on escolteu un solo de tuba, perquè és un pas doble, diguem, que més actual, no? Innovador és la paraula. Escoltant este pas doble, posarem el punt i final al programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat, com sempre, Patricia Valera, en producció i àudios Lorena Alegre, i en xarxes Marça, Imma Santana. Que gaudiu del diumenge de la setmana, que hi ha molts concerts on podeu assistir, que gaudiu de l'estiu, del moment, que es poseu protecció al sol, que sigueu feliços, i que nosaltres tornem altra vegada, sí? La setmana que ve, el dissabte que ve, jo me'n vaig a la platja. Vinga, un abraç a tots.
1: Són les 10.
2: A punt. Notícies.
1: Continua la lluita contra el foc en Los Gallardos amb part del seu perímetre estabilitzat. Ampa Caballero, des del terreny, quina és l'última hora?
3: Quarta jornada d'incendi actiu així a Los Gallardos, mentre continua aquesta lluita contra el foc. En gran part del perímetre ja estabilitzat, nosaltres ara mateix ens trobem en el que possiblement siga la zona 0 i se inici del foc. Així ara mateix uns tècnics d'una companyia elèctrica estan comprovant i realitzant aquesta investigació per tal de saber si l'origen del foc estaria en aquest cablejat elèctric que hauria caigut a la ladera d'esta zona escarpada i s'hauria iniciat aquest foc que ha cremat 6.600 hectàrees. La bona notícia és que durant la jornada d'ahir no es va augmentar aquest perímetre i, per tant, el foc es manté estable, en situació de preestabilització. Estarem pendents de l'actualització que en uns minuts donaran des del punt de comandament avançat. La bona notícia també la tenim pel que fa als desallotjats, i és que ahir a la mitjanit vora 600 persones dels municipis propers a aquesta zona de l'incendi pogueren tornar a les seues cases, però encara 800 persones estan a l'espera de poder veure com ha quedat la seva vivenda. No obstant això, des de la Guàrdia Civil informaren que en una primera comprovació sembla que les cases de la zona no s'haurien vist afectades. Hem de recordar que aquest incendi ha estat el més mortífer dels últims 40 anys en Espanya, amb 12 víctimes mortals.
1: Gràcies, Ampa. Pel que fa als valencians afectats pel tifó que afecta la Xina, ens confirmen que les connexions aèries estan recuperant-se poc a poc i ixa normalitat. Els vents huracanats havien obligat a cancel·lar o retardar vols amb destinació a la Xina. Això ha afectat un grup de 400 alumnes investigadors de la UPV que comencen dilluns un campus d'estiu a la Universitat de Beihan, a la ciutat xinesa de Guangzhou. A nit van poder parlar amb algun d'ells. Marga Cabrera és professora i directora de l'àrea de comunicació de la UPB i Mario Pérez és alumne afectat.
4: Esto es un campus, un summer school que organiza la Universidad de Beihan. Han invitado a que alumnos nuestros puedan asistir. Un total de 360 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y 18 profesores. La inauguración estaba prevista para el lunes 13. Vamos a tener que posponerla un poquito.
5: Se han cortado carreteras, se han cancelado vuelos y se han cancelado trenes, por lo que tenemos incertidumbre sobre si mañana podremos volar.
1: Les notícies d'Apunt han pogut confirmar que s'ha reprès aquest trànsit aeri, que els alumnes estan ja començant a arribar al campus, i afortunadament, encara que el tifó Babi ha deixat danys materials en alguns punts de la Xina, ha passat la fase de tempesta tropical. El curtmetratge Polígon X del director leonès Néstor López guanya el Faro de Plata al Festival de Cinema d'Alfàs del Pi, dotat amb 4.000 euros. El principal premi de la 38a edició del festival ha sigut gravat quasi íntegrament en pla seqüència en un barri real. La cinta, que s'ha imposat entre els 21 finalistes seleccionats de més de 1.000 propostes, compta amb els actors Juan José Ballesta, Guillermo Dego i Davis de Jesús. Este guardó classifica directament el curt per als pròxims Premi Goya i per als Fugars 2027. I anem amb els esports. Imma Gisbert, Anglaterra i Argentina mos deixen un resultat Sucos.
6: Sí, així es jugaran la segona semifinal del Mundial. Els anglesos imposaven a una combativa noruega amb un doble del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. Per la seva part, la selecció albicelès guanyava per 3-1 a Suïssa en la pròrroga. Els suïssos van jugar amb 10 des del minut 72 per doble groga en Bolo. Alexis McAllister i Endoye posaren les taules en el temps reglamentari i Julián Álvarez i Lautaro sentenciaren en la pròrroga. Dimecres, a les 9 de la nit, Atlanta jugaran per una plaça en la final i el seleccionador argentí Lionel Scaloni avisa.
7: El mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador que lo aprecio, lo admiro mucho y es un partido de fútbol.
1: Esto de moment, tornem amb tota la informació actualitzada a les 11. Es deixem amb els companys i les companyes de Fora de Cobertura. Fins després.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
8: De tu a tu.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots a Millor Còctel de Societat, Moda, Cultura i Oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Diumenge 12 de juliol de 2026, és el moment de saludar als nostres col·laboradors habituals. J. González, com estàs?
1: Què tal, Donís? Muy buenos días. Aquí estamos, preparados este domingo.
0: Molt bon dia, senyor. Diumenge de juliol i bon dia.
1: Bon dia.
0: Fernando Pena, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Pues muy bien, muy contento de estar aquí. He estado esta semana en Madrid, casi toda la semana impartiendo una formación para la ONCE, una formación de formadores. Y ha sido una experiencia muy chula, enseñarle a personas ciegas a técnicas docentes, ¿no? Técnicas para dar clase. Y, no sé, llama la atención, ¿no? Tener los perros guía en el suelo, por ejemplo, es algo que... Bueno, es la segunda vez, porque el año pasado ya estuve con la ONCE. Y enseñarle técnicas docentes a personas que no ven, pues te lleva a centrarte a lo mejor en enseñarles los gestos, los movimientos, ¿no? Y otras cosas que a lo mejor no les daban importancia y sí tienen importancia cuando hablas en público. Y ha sido una experiencia, la verdad es que muy, muy chula.
0: Qué bonito y qué reconfortante, Fernando.
2: Sí, sí.
0: Gracias y enhorabuena.
2: Gracias, gracias.
0: Óscar Rueda, ¿cómo estás?
3: Bé. Tú ya sabes que la calor no me agrada mucho. Esta semana ha pegado bé, ¿eh?
0: Bueno, però...
3: m'ha quedat per al record una feina que tingui que fer en Torrent, que és una localitat que és prou coneguda d'algú dels que estem ací.
0: Sí, bastant. Sí, jo crec per tots, sí, però...
3: No, però alguns més que altres, més al detall, anem a dir-ho així.
0: Efectivament.
3: I quan entria en el cotxe i me marcava 45 graus, doncs bueno...
0: Només 45?
3: Només 45, sí.
0: Però bueno,
3: per això, Torrent, bona gent.
0: I mucha calor.
3: I també rima en calent.
0: Efectivament. Gràcies, Òscar Rueda. Amics, sumari i comencem. Parlarem en primera instància amb els nostres amics de la Societat de la Unió Musical de Pescadores del Cabanyal, que compleixen el seu centenari enguany, quasi res porta el diari, 100 anyets de música i de bona gent. Continuarem en nostra història en pindoletes, en el Marquès de Campo, Òscar Rueda.
3: Realment, un personatge que ja pegarem alguna puntadeta la setmana passada, ja aneu a veure que és molt interessant i molt desconegut.
0: D'intel·ligència artificial per a empreses en Vicent Centelles. Parlem també de psicologia en Fernando Pena i del Dia Internacional de l'Esperança.
2: Que soy. Hoy es el Dia Internacional de la Esperanza, aprobado por Naciones Unidas. Oye, qué día tan bonito, ¿no? Un día dedicado a la esperanza.
0: Preciós, la veritat és que sí, que és l'últim que se perd, ¿eh?
2: Eso es.
0: Molt bé, molt bé. Acabarem la primera hora en el Plat Valencià del dia en Carolina Quilis. I continuarem en l'informatiu, que marca l'hora en punt, i a partir d'ahí tindrem a Tennessee, tindrem a Víctor Lucas com a convidat especial, la previsió meteorològica, com és habitual, un rànquing musical que el senyor J. González mos sorprendrà avui en un nou criteri per a avaluar, pues bueno, lo que considere. En Manu Badenes també estarem nosaltres en Fora de Cobertura i arribarem en tot això a les 12, moment en el que donarem pas al punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i del món. Seguim.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Com dia i com anunciava al principi del sumari, els nostres primers convidats són presidenta de la Societat Musical Unió de Pescadors del Cabanyal, Mila Parra. Què tal, Mila, com estàs?
1: Muy bien.
0: Benvinguda, hola, benvinguda a Fora de Cobertura, a Punt Ràdio, encara que ja tinguem una intervenció telefònica.
1: Sí, veritat? sí, ja té unes setmanes. Sí.
0: Però quedarem en que mos tenim que veure en l'estudi, no? Perquè 100 anys no fan 12 dies, no? I perquè, a més, pues bueno, la Unió Musical de Pescadors

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Pendents de diversos incendis, un d'ells a Aielo de Malferit, 5 dotacions de bombers i 2 unitats de comandament continuen treballant a la planta de reciclatge de cartó d'Aielo de Malferit. El foc es va originar ahir per la vesprada per causes que s'investiguen i es va propagar ràpidament, segons expliquen fonts del Consorci Provincial de Bombers. El foc va generar una densa fumaguera negra que era visible des de tota la comarca. Els treballs desbombers bombers es centren en l'extinció i en frenar la propagació a naus pròximes per a evitar que afecte a altres empreses. D'altra banda, els bombers s'han donat per extingit l'incendi forestal a Soneixa, que també afecta a Suèvar des de les 8:25 d'ahir de la vesprada. I Almeria continua la lluita contra el foc en Los Gallardos, en gran part del seu perímetre estabilitzat. Ampa Caballero, des del terreny, quina és l'última hora?
2: Ens trobem ara mateix a Los Castaños, una barriada pròxima a la zona zero, ese punt on previsiblement es va iniciar el foc degut a la caiguda de cablejat elèctric. De fet, allí hem trobat tècnics d'una companyia elèctrica realitzant comprovacions i estudiant el terreny per tal de determinar les causes de l'inici d'aquest foc mentre continua oberta la investigació de la Guàrdia Civil. Així, precisament a aquesta barriada ja han pogut tornar algun dels seus veïns. En total, ahir a la mitjanit es deixava tornar les vivendes a unes 600 persones, però encara 800 estan pendents de l'evolució d'un foc que podria donar-se preestabilitzat en les pròximes hores. Per ara, el perímetre cremat continua sent el mateix que ahir, 6.600 hectàrees. Els mitjans aeris han incorporat avui al treball en esta quarta jornada contra un foc que ja és el més mortífer d'Espanya dels últims 40 anys i que deixa 12 víctimes mortals.
0: Gràcies, Ampa Caballero. Prisa, última hora des del terreny. Per cert, que com deia la nostra companya, ahir van començar el retorn a les seues llars de més de 600 persones que romanien evacuades a causa de l'incendi. Algunes van passar la nit a diversos hotels. Escoltem Francisco Vicente, coordinador provincial de la Creu Roja.
3: Alrededor de 40 a 50 personas que afortunadamente gracias a la solidaridad de empresas hoteleras de la zona de Mojácar, Vera del Levante van a ser realojadas.
0: Canviant d'assumpte, la Guàrdia Civil ha detingut 11 persones acusades de pertànyer a un grup dedicat a la venda de cocaïna, marihuana i així, i ha desmantellat 2 laboratoris de droga en el Campello. Les investigacions van començar a l'octubre de 2025. En els registres s'han intervingut 683 grams de cocaïna, 690 de marihuana, 46.000 euros en efectiu, 4 vehicles i bàscules de precisió. Pel que fa als valencians afectats pel tifó que afecta a la Xina, ens confirmen que les connexions aèries estan recuperant-se poc a poc a la normalitat. Els vents huracanats havien obligat a cancel·lar o retardar vols amb destinació a la Xina. Això ha afectat un grup de 400 alumnes i investigadors de la Universitat Politècnica de València que comencen demà dilluns un campus d'estiu a la Universitat de Beiham, a la ciutat xinesa de Hangzhou. A nit van poder parlar amb algun d'ells. Marga Cabrera és professora i directora de l'àrea de comunicació de la Universitat Politècnica de València i Mario Pérez és un alumne afectat.
4: Esto es un campus, un summer school que organiza la Universidad de Beihan. Han invitado a que alumnos nuestros puedan asistir. Un total de 360 estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y 18 profesores. La inauguración estaba prevista para el lunes 13. Vamos a tener que posponerla un poquito.
5: Se han cortado carreteras, se han cancelado vuelos y se han cancelado trenes, por lo que tenemos incertidumbre sobre si mañana podremos volar.
0: A nit, Alejandro Sanz va emocionar el seu públic al Ciutat de València. Milers de persones van omplir l'estadi per a cantar tant els grans clàssics com les cançons del seu nou treball dins de la xira I ara què? Un dels moments més emotius de la nit el va protagonitzar una veïna de Paiporta que després de la dana va enviar una foto a l'artista amb els seus discos plens de funk. Alejandro Sanz la va pujar a l'escenari I va recordar a totes les víctimes. El cantant madrileña va alternar èxits con Corazón Partido, Amiga Mía o Capitán, que escoltem ara de fons amb temes més recents en un concert marcat per la proximitat amb el públic. I en els esports parlem de tennis I del torneig de Wimbledon que ja coneix la guanyadora d'esta edició. Imma Gisbert, bon dia.
6: Hola, bon dia, Rosa. Ja tenim campiona I no és una altra que la txeca Linda Noskova. La jove de 21 anys s'imposa a la seva compatriota Carolina Muková per 6-2, 5-7 I 6-3 en un partit que dura 2 hores I 28 minuts. La guanyadora va malbaratar 5 boles de partit en el segon set, però finalment aconsegui convertir-se en la quinta tenista de la República Txeca que guanya el torneig londinenc. Avui a les 5 de la vesprada es juga la final masculina que enfronta el número 1 del món, Jannik Sinner, amb el número 2, l'alemany Alexander Zverev.
0: Gràcies, Imma Gisbert, per aquesta última hora. I així acabem este butlletí informatiu de les 11. Gràcies per la seva atenció. Tornem a les 12.
1: A punt. La ràdio pública de les valencianes I els valencians.
6: Número 2, l'alemany Alexander Zverev.
0: Gràcies, Imma Gisbert, per aquesta última hora. I així acabem este butlletí informatiu de les 11. Gràcies per la seva atenció. Tornem a les 12.

0: presencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Estabilitzat l'incendi de Los Gallardos, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat que l'incendi està perimetrat i acotat. Ho ha fet a través de la xarxa X. Moreno Bonilla ha escrit que ara se desescala a situació operativa 1 i s'autoritza el regrés de les 1.000 persones que estaven desallotjades. Es treballa per a l'extinció de l'incendi forestal que va començar dijous al terme municipal Los Gallardos. Continuen durant en tota la jornada d'avui diumenge. A nit, els membres de la Infoca, la UME i altres cossos integrats en el dispositiu van treballar per tal d'assegurar el perímetre i evitar rebrots. Escoltem a Juanma Moreno, president de la Junta d'Andalusia, que acaba de confirmar aquestes dades des del Centre de Comandament Avançat de Turre.
2: Estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas y sumado al esfuerzo colectivo de todos los cuerpos que están trabajando, de todos los efectivos, pues han conseguido algo que me parece fundamental, que es que podamos dar esta buena noticia.
0: Per cert, que a esta hora està previst que la ministra de Defensa, Margarita Robles, es reunisca amb efectius de la UME, que estan treballant en les diferents zones de l'incendi. Este incendi ha cremat, de moment, un total de 7.000 hectàrees, segons l'última actualització de dades. Pel que fa als cossos de les 12 víctimes, s'han traslladat mostres al Departament de Criminalística de la Guàrdia Civil de Madrid per tal d'identificar les 4 de les 8 persones hospitalitzades es troben en estat greu. I l'incendi d'ací a casa nostra, en concret, el d'Aielo de Malferit, a la comarca de la Vall d'Albaida, continuen treballant 5 dotacions de bombers i 2 unitats de comandament. El foc es va originar ahir per la vesprada per causes que s'investiguen i es va propagar ràpidament, segons expliquen fonts del Consorci Provincial de Bombers. El foc es va generar una densa fumaguera, recordem, negra, que era visible des de tota la comarca. Els treballs dels bombers se centren en l'extinció i en frenar la propagació a naus pròximes per a evitar que afecti altres empreses. Comença el compte arrere per a l'eclipse solar del 12 d'agost. El fenomen d'enguany serà el primer de l'anomenat trio d'eclipsis. La Comunitat Valenciana, des de València cap al nord, sobretot la província de Castelló, es podrà veure l'eclipsi millor, segons les veus expertes. Els hotels de Castelló freguen el ple tècnic a la zona del litoral i les reserves s'han avançat a l'interior. Els turistes volen assegurar-se l'allotjament per a veure este espectacle, un fenomen que s'ha de veure amb ulleres de sol homologades per a eclipsis. Escoltem Amèlia Ortiz, que és astrofísica de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
3: Tenir les ulleres posades tot el temps, excepte en el moment de la totalitat. Això és el moment de llevar-nos les ulleres i ara podrem contemplar la majestuositat de la corona solar. La fase total durarà molt poquet, un minut en València i cap a un minut i mig en Castelló de la Plana.
0: A Pamplona, un home de 29 anys ha sigut detingut com a presumpte autor d'una agressió sexual a una dona durant les festes dels Sant Fermins. En aquest cas, ja són 12 les denúncies registrades i 10 els detinguts des de l'inici de les festes. Esta vesprada hi ha convocada una concentració per a condemnar estos fets. I avui, 12 de juliol, es complixen 29 anys de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA. El Partit Popular el recorda a estes hores a Ermua en un acte d'homenatge en què estan participant la popular Cuca Gamarra, el president del Partit Popular al País Basc, Javier de Andrés, i la germana del regidor Marimar Blanco. I en els esports parlem del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme i del Tour de França. Inma Gisbert, bon dia.
4: Hola, bon dia. La calor està fent estralls en el Tour de França i avui l'organització s'ha vist obligada a retallar 30 quilòmetres el recorregut de la novena etapa entre Malmort i Ussel. Les dures condicions meteorològiques, amb alerta roja decretada, han obligat a retardar 10 minuts l'eixida i a modificar el traçat per primera vegada en la història a causa de la calor. I en el Gran Premi d'Alemanya de motociclisme, ajustadíssim final en la carrera de Moto3, on el pilot de Santander, Brian Uriarte, s'ha imposat per només 6 centèsimes al corredor de l'Aspartim, Máximo Quiles. El càntabre suma la segona victòria de la temporada. A les 12:15 comença la prova de Moto2, on és des de la pol el pilot valencià Ivan Ortolà.
0: Gràcies, Inma Gisbert. I així acabem este butlletí de les 12. Nosaltres tornem a les 3 de la vesprada en les notícies del cap de setmana. Ara es deixem amb el programa esportiu a punt a punt amb Carlos Urrutia. Gràcies per la seva atenció.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià. Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt

11 i mitja de la nit, amb moltes coses que contar-los, perquè avui tindrem recull del que ha passat i els contarem el que té que ocórrer. El que ha passat, el més destacat, ja ho saben, s'han completat els quarts de final del Mundial de Futbol. S'han classificat Anglaterra i Argentina. Però, alerta, les dues seleccions patint de valent i amb molta polèmica arbitral. Anglaterra li va guanyar 2-1 a Noruega, per a que ho sàpien, el pare, per exemple, d'Erguin Haaland, ha dit que els han portat el partit directament, mentre que Argentina li ha guanyat esta matinada per 3-1 a Suïssa i també n'hi ha hagut una roja molt polèmica que ha desatat les ires i el cabreig de la selecció de Suïssa per una roja, per fingir una falta que no era. A la fi ja tenim semifinals. Tres equips europeus, un sud-americà. Per una banda, Anglaterra, Argentina. Per l'altra, França, Espanya. I hi haurà que estar molt atents per a veure quines seran les dues seleccions classificades per a la final. D'ací a no res, li expliquem més coses. Per cert, parlant de Mundial, la gran absent de la selecció del Mundial avui, la selecció d'Itàlia, és notícia perquè es rumoreja que podrien firmar a Pep Guardiola com a seleccionador, després de que hagin anomenat dos directors esportius, un d'ells, Paolo Maldini, una llegenda, l'altre, només llegendari, i exjugador del València, Leonardo, el jugador brasileix, se'n recordarà en tots, per suposat. El menú d'avui, en el punt a punt, moltes coses. Avui parlarem de pilota, es farem ressò amb Matías Oliver del 51 Campionat Autonòmic de Galocha, curtes, el trofeu, el corte inglès i les finals des de Montserrat. Parlarem també de les escoles del nostre futbol. Avui Salva Folgado parlarà amb els responsables de l'escola de Quart de Poblet. Parlarem d'esport paralímpic. El nostre company Toni Galindo ha parlat amb Juanjo López, triatleta paralímpic. Entrevista que els recomana que no es perguen durant tot el dia. Trufarem la informació, la tertúlia, les entrevistes amb l'última hora dels equips valencians. Des de primera divisió, del València, del Villarreal, del Llevant, de l'Elx, de segona divisió, el Castelló, l'Eldense, també ens farem ressò de l'Hèrcules en primera federació. Ja abans de dinar tindrem també el nostre programa, el nostre espai de tu a tu, avui, amb una entrevista de Clara Alcover i Celia Sánchez amb Juan Sánchez, l'ex davanter del València i avui agent de futbolistes. Després de dinar, mirarem què és el que passa al Tour de França, avui novena etapa, Malemort-Ussel. Atenció que per l'onada de calor se ha retallat la llargària, la durada del recorregut i també l'hora d'eixida. Massa calor en França, però avui segur que els herois de les dues rodes donaran espectacle i ens ho contaran José Luis Gual i Javi Castellar juntament amb Luis Urrutia. A les 5 tenim tenis, la final d'homens de Wimbledon entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. La comentarem així en el punt a punt amb un dels millors entrenadors de la història del tenis, Pancho Alvariño. Tindrem la nostra secció també de valencians al Mundial. D'un valencià que ha estat en el Mundial fabricant unes botes ecològiques que ha portat un dels jugadors més destacats de la selecció de Noruega. Parlarem d'això. Farem un valencians pel món. Connectarem amb Chicago, amb el nostre Nico Estevez, el que el seu dia va ser entrenador del Mestalla i del València. Tindrem també el futbol més nostre amb Carlos Gallardo, les categories regional, autonòmica, la tercera, segona, primera ref, amb accent valencià. I farem a les 10 de la nit el que ningú els conta del futbol. Parlarem de tot també.

Del Mundial, i ahir raonarem en un exjugador del València que ens contarà com veu Argentina, com veu Espanya, és el Pino Costa, i també amb Luco Cortés parlarem de com era de diferent abans i ara la tasca de periodista, sobretot de reporter, els que van pel carrer, perquè és que en la vida fa falta això, fa falta carrer, mentre que a les 11 arribarà els últims 90 minuts. Tot el recull de la informació de la jornada en A Punt Ràdio ho tindrem com a convidats per a la nostra tertúlia a Manolo Mas, a Ismael Garra i a Miguel Martínez. Estem, per tant, preparats 12 i 12 en directe en el Punt a Punt. El primer que anem a anar és a sentir l'entrevista de Salva Folgado amb els responsables de l'escola de futbol de Quart de Poblet en el nostre microespai dedicat a les escoles del nostre futbol.

0: Som A Punt.
1: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Chaval, deja de mirar pantallas.
3: Amiga, de los muffins también se sale.
2: Señor, le agradecería que no me atropellara.
3: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
2: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Vinalopó 95.0.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Són les 12 i 49 minuts. Ara, 12:50. És a dir, l'una menys 10 minuts. Jo vaig a dir sempre del matí o del migdia. Fins que no dinem, no és bona espera. Estem d'acord, veritat? Així estem en el punt a punt. Estem en A Punt Ràdio. Estava jo mirant. Clar, avui és diumenge, 12 de juliol. Les semifinals del Mundial. Espanya juga després demà, dimarts, a les 9 de la nit, davant de França. I l'altra semifinal serà dimecres a les 9 de la nit també, Anglaterra-Argentina, després que Anglaterra li guanyara a Noruega per 2-1. Jo volia que guanyara a Noruega, no va ser aixina. L'àrbit tampoc volia que guanyara a Noruega. I Argentina-Suïssa també volia que guanyara a Suïssa. Tampoc va voler l'àrbitre que guanyara a Suïssa. Coses del futbol, que és el que tenim que fer. Més històries que tenim que contar-los, i ara en les veus dels dos nou companys que ens acompanyaran este estiu, Carla Ramon i Ricard Barriel. Hola, Carla, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què ens vas a contar, bonica?
2: Pues avui vaig a parlar-vos de golf, i és que este cap de setmana ha sigut immillorable per al golf valencià. Els tres golfistes de la Comunitat Valenciana, convocats a la selecció espanyola, han aconseguit la medalla d'or en les seues respectives finals. La primera ha sigut Balma Ábalos, que s'ha proclamat campiona d'Europa amb la selecció absoluta femenina després de superar a França. Espanya ha sumat ja el seu 8è títol continental, que no es diu poc. També ha pujat al més alt del podi Carlota López, que també és integrant de la selecció espanyola femenina, però en este cas sub-18, i és que l'equip nacional ha tornat a revalidar el seu títol europeu a Suïssa després d'enfrontar-se amb Anglaterra en una final que de veritat que va ser molt igualada. I és que el ple valencià, el 3-3, l'ha completat Raúl Gómez, que és campió d'Europa en la selecció espanyola masculina, també sub-18. Espanya ha derrotat Anglaterra també amb un contundent marcador en la final disputada a Montecastillo, així a casa, i confirma el seu domini en la categoria. En total, tres medalles d'or, que confirmen pues, l'excel·lent moment que està travessant el golf a la Comunitat Valenciana i el gran paper que estan fent els nostres representants a l'escenari internacional.
1: Molt bé. Tu xules a golf, per cert, Carla?
2: No, jo... Pues per ahir encara no m'ha pegat.
1: No, pues te dic jo que tindries que xular. De els tres, de Raúl Gómez, de la Zasiqueta, Carla la conec jo. Te vaig a contar la història de Carla López Minguela. Ella va començar a xular a golf fa només 6 anys. Ella xuava a tenis, competia a tenis, era molt bona, boníssima. Jo soc amic dels seus pares. I a mi me varen introduir al món del golf fa 6 anys quan ella es començava a jugar. Jo soc un paquete, eh? Soc molt roïn perquè el golf és molt frustrant. És una cura d'humilitat diària i absoluta. I Carles, començar, i mira, els logros i els èxits que ha donat molt orgullosos el seu club, que és el meu, el club de golf de Manises, que està ahí paral·lel a la pista d'aterratge de l'aeroport, així al costat de A Punt Ràdio. I la veritat és que és una alegria i un orgull cada volta que així diguem el seu nom com a triomfadora o com a campiona, però només ella, eh? I la resta de joves i joves. Per cert, la teua parla, Carla, sona d'Alberic, eh?
2: Sí, sóc de la Ribera.
1: Ai, pues no m'has menjat jo en l'autovia, ixa, quan pares a la dreta.
2: En el Domènec.
1: El Domènec, és boquetet d'ixos redonets.
2: Sí.
1: Mira, una volta vas parar en Manolo Salvador, que era director esportiu del Llevant, quan anava en camí de Granada per afirmar-lo allí com a director esportiu.
2: I no has parar provat el pan quemat?
1: No, cariño.
2: No l'has provat?
1: No.
2: Ja vos en portaré culpa uno
1: teu, culpa teu,
2: vos en portaré uno per a berenar.
1: Bueno, de golf ens ha parlat Carla, de seguida es parlarà de tenis, però tenim primer també que anar a parlar d'handbol amb Ricard Barriel. Ricard, conta'ns.
3: És així, en handbol Espanya continua comptant amb una important representació valenciana en la convocatòria de l'Europa Sub-20, amb el valencià Hugo Vila i els alacantins Daniel Reinante i Anselmo Collado. Els hispanos júnior derrotaron a Àustria en la fase preliminar i ja coneixen el seu pròxim rival a la següent fase, que s'està disputant a Romania. La selecció espanyola, vigent campiona continental, s'enfrontarà demà a Croàcia, que ha aconseguit la classificació després de derrotar a Alemanya en un ajustat 32-33. Els hispanos júniors buscaran ara un nou lloc a la fase eliminatòria amb l'objectiu de defensar el títol europeu.
1: els que ens estiguen sentint mentre estan cuinant, fent qualsevol cosa, o a la platja, relaxats o conduint, no, però els que s'estiguen sentint i mirant-nos a través del nostre canal de YouTube, on és la imatge, veuran que tu estàs, xiquet, més fort que el vinagre. Tu quin esport fas?
3: Jo ara mateix no practico cap esport, però bueno.
1: Pues muy mal.
3: Continuem fent algo de gimnàs.
1: Gimnàs? Bueno, si me parles d'handbol, jo vull que jugues a handbol. Vull que prediquem en l'exemple, que per cert m'han dit que tu tens doble passaport, doble nacionalitat. Eres la meitat de Caudiel, de Castelló, i l'altra meitat del Capi Casal, de València, no?
3: Això és, jo vinc
1: de... Agente doble.
3: Vinc del Cabanyal, però també tinc arrels a Caudiel, un poble de Castelló, una xicoteta localitat de l'Alt València, i així és.
1: Jo sóc de la saga dels Benet, Benedito i Torres, que és saga cabanyalera total, de segon cognom. Així que t'estaré vigilant. Tornem a que Carla ens conte coses ara de tenis.
2: Sí, perquè és que l'esport valencià ens està donant molt bones notícies aquest cap de setmana i esta ens arriba des de Huelva. La alacantina Lucía Cortés s'ha proclamat campiona de la Copa del Rei de tenis, que és un dels torneigs més tradicionals del calendari espanyol. La tenista ha dominat amb autoritat a final davant de la malagueña Lorena Solar i se va imposar en un 6-0 i 6-2. Cortés va no controlar el partit des del primer joc, mostrant un tenis molt sòlid i no va donar ningú tipus d'opcions a la seva rival. Amb aquest triomf, pues, Lucía Cortés inscriu el seu nom en el palmarès de la Copa del Rei i suma un nou èxit per al tenis de la Comunitat Valenciana en una de les cites, com he dit antes, més prestigioses del panorama nacional.
1: Bé, per Lucía Cortés Llorca, la veritat és que ens alegrem molt de la tenista del Club de Tenis de la Vila Joiosa. Tu jugues a tenis, xiqueta?
2: No, jo soc més de pàdel. Soc més de pàdel.
1: Però a pàdel jugaràs bé, no?
2: Per lo menos. Home, ho intentem.
1: Ahir, en tenis, la jove txeca de 21 anys, Linda Noskova, es va proclamar campiona de Wimbledon, que és el tercer i penúltim gran slam de l'any. El primer slam, que és en Melbourne, en Austràlia, en Chiner, en pista dura, el segon en maig, juny, en terra batuda, Roland Garros, ara en herba, Wimbledon, i esta vesprada a partir de les 5, la final masculina, la final d'homens, que enfrontarà a Alex Zverev, el tenista alemany, davant de l'italià Yannick Sinner. Partit que transmetrem així en el punt a punt amb els comentaris de Pancho Alvariño, entrenador que va portar al número 1 del món a Marat Safin, amb Dinara Safina i a un muntó de tenistes valencians. Parlem ara, Ricard, també dels superbikes.
3: Sí, així és, perquè tenim a Iker Lecuona, que ha fet història en aconseguir la seva primera victòria al Mundial de Superbikes durant la primera cursa del Donington Park. El pilot valencià es va imposar a Nicolò Bulega, posant fi a la seva ratxa de 25 victòries consecutives que portava l'italià. Amb aquest triomf, Lecuona estrena el seu palmarès a la categoria i es converteix en el 6è espanyol que guanya una cursa mundial de superbikes i confirma així el seu gran moment de forma.
1: Pues l'enhorabona, la veritat, eh? I ara parlarem de un triatleta paralímpic, de Juanjo López, un protagonista amb el que ha parlat el nostre company Toni Galindo, però abans una cita que tenim aquí amb el tècnic, no, que és molt lleig, amb la publicitat.
0: Rigor informatiu i passió pel territori cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu. Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputació de València.
0: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a punt.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
6: De tu

0: tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: Companys, l'entrevista que anem a emetre avui és realment, pensa que il·lusionant, és tremenda per tota la història que du darrere i bueno, espero que vos agrade. A mi almenys m'agrada el personatge que anem a, amb el que anem a parlar avui. És Juanjo López, conegut com el Peño, han vingut a Puçol per a poder parlar amb ell. I és que en aquesta història anem a parlar de bous, anem a parlar d'esport, anem a parlar de reptes personals i de superació. Juanjo López, conegut com el Peño, què tal, com estàs?
2: Molt bé, així encantat d'estar en tu, Toni.
1: Pues, bueno, benvingut al Punt a Punt a Punt Ràdio. Com estàvem dient, anem a parlar de bous, anem a parlar de parar de triatló, anem a parlar de reptes personals, anem a parlar d'històries de superació. Qui és Juanjo López i qui és el Peño? Se pot separar algú de l'altre?
2: No, crec que no, perquè crec que, bueno, i més en el meu poble on el Peño, pues bueno, som una família molt taurina, ho hem sigut sempre, i sempre molt vinculats al bou. I de fet jo crec que és impossible separar lo que és Juanjo de lo que és el Peño. Per què? Pues perquè des de molt jove jo me vaig vincular també als bous, en 13-14 anys ja comencé a retallar bous, i bé, va endur una trajectòria prou ascendent en aquesta edat i prou reconeguda en tot el que són els bous al carrer.
1: Tu has arribat a ser una figura dins del món del bou al carrer, però arribem a un dia en concret. I aquest dia, me pots recordar quin dia i quin any?
2: Sí, el 21 de juny del 2010, en la Setmana Taurina...
1: Què passa?
2: Pues res, en la Setmana Taurina que fem així en Puçol, pues retallant un bou de Germán Vidal, pues aquí un poquet trastavillat, de l'embroc en el bou en feu fil i a l'entrar dins dels barrots d'escadafalls, pues bueno, el bou tenia molta vilesa, va poder ficar el cap dins d'escadafalls de i dins d'escadafalls em pegar una corna en la ingle i em rebenta la femoral. Bueno, m'arrencà la femoral.
1: Bueno, ahí yo recordé ese momento, bueno, se va a hacer la silencio en la plaza porque incluso los propios días, los días posteriores, el comentari en el poble és que el Peño se'n va perquè la garra era feia fredat. De fet, crec que a tu t'operen, segons tinc entès, els cirurgians de la plaça de bous de València, pot ser?
2: N'hi hagué ahí un rotllo. Bueno, la primera és que la corna al final sigue molt greu, sigue una corna de 30 centímetres, una trajectòria de 30 i una altra de 25, on m'arranca la femoral des de la base del peu i tot el paquet vascular. Entonces jo... La immediata meua sigue el tindre que fer un torniquet jo mateixa en la mateixa femoral.
1: Tu mateix te la
2: jo fes. Mateixa. I la sort que jo vas tindre és que no vas perdre el coneixement en cap moment. Després d'això, pues bueno, me traslladaren a la minifé quan pogueren mig estabilitzar-me. Ahí me tingueren que operar sense anestèsia i a començarem a intentar salvar-me la vida. Durant el transcurs de 30 dies, pues passaren moltes coses, m'enterraren dos
1: sí,
2: viatges,
1: sí,
2: un parell de viatges, inclús se feu l'intento d'amputar-me la cama per la ingle. Ahí tingué molta, bueno, entrar en xoc el concejal de Puçol d'entonces, Marsaga, que crida a Vicent Ruiz al Soro, al torero de Foios. Que ell, pues bueno, mos coneix a tots i mos vol molt, i ell al seu temps cridà a don Fernando Carboni, que és un dels cirurgians de la plaça de València, qui vingué en el moment, pràcticament en el mateix moment que se m'enduien per amputar-me la cama per la ingle, i ell sigui aquí per a l'operació. Ell ja estigué molt prop a mi, estigué dins del meu grup de cirurgians, i bueno, intentarem tot el possible per a que jo salvara la cama. Que passa és que després de 11 operacions ja sigui una decisió meua el parlar en l'equip de cirurgia i demanar-los que per favor que me tallaren la cama el dia següent, i ese mateix dia havia sigut d'una operació, havia estat en la UBI tota la nit, i el dia següent li va dir que m'amputaren la cama, que no li diguen res a ningú, jo no volia que li diguen res ni a la meva dona ni a la meva família, per a que no me pogueren convèncer d'amputar-me la cama, i ho farem així al sant demà. M'amputi la cama per baix del genoll i res, ja volar.
1: Tu eres conscient en cada moment de tot el que estava passant, és a dir, i en aquesta situació tu com l'afrontes? És a dir, saps que te van amputar la cama, se te ve el món damunt o dius, mare meva, això és per a mi, a veure com afronto això?
2: No, això és molt fàcil. Una corna con la meua és mortal per necessitat. O sigui, d'esta no s'ha salvat ningú. Perquè la gent tinga en compte el que és la meva corna, és si agarren la corna de Paquirri i la corna de José Tomás en Aguascalientes, juntaran les dues cornes, no hi seria la meua encara. És una de les cornes més graves, a més, dita per els cirurgians de la plaça Bous de València. O sigui, de lo més greu que han vist mai, perquè sigui un arrencament des de la base del peu de la femoral. Jo sabent això, quan jo obric els ulls en el box de reanimació en la fe, després d'estar 8 dies pràcticament morint-me en una parada que vas tindre i tot el rotllo, pues bé, al final el cap te canvia. Ja me donava igual perdre una cama que dos braços. Jo el que volia era viure, me trobava en molta força, me trobava que havia tingut moltíssim... No havia tingut mala sort, sinó que havia tingut molt bona sort i que anava a ser un supervivent. I si anava a ser un supervivent, anava a fer que siguera el més fàcil per a tot el món.
1: Clar, entonces, clar, ahí arribem a aquest moment en el que tu ja tens que vindre a casa, ja comences el procés de rehabilitació, i ahí què te passa per el cap? És a dir, com afrontes la vida? Dius, així vaig a veure com vaig a poder viure els anys que me queden, o dius, això tinc que enfocar la meva vida cap a una cosa diferent. I apareix el món de l'esport en aquest moment?
2: No, el món de l'esport sempre ha aparegut... O sigui, tu tens en compte, jo des dels 3-4 anys...
1: No, tu sempre estàs vinculat, clar.
2: Claro, he estat fent karate, en 12 anys era cinturó negre de karate, he competit durant molts anys, després concursos de retalls... Vosaltres per als concursos de retalls estàvem apuntats al club d'atletisme de Pujol.
1: Perquè físicament no estàs a tope.
2: Estàvem molt bé, estàvem molt forts, i bueno, i jo em salvé 100% per el meu estat físic, sobretot. El que passa és que jo, a l'arribar a casa, jo no tinc ningú referent. L'únic referent que hi havia en el 2010 d'amputats era Òscar Pistorius. No hi havia cap altre referent. I bé, jo m'agarro un poquet d'això. Bueno, este home pot córrer molt, molt ràpid i li falten les cames. Jo també vaig a córrer, per supost que sí. En la fe comencem en la rehabilitació, però la rehabilitació en la fe se me queda a mi molt curta i jo m'agarro l'alta voluntària i es comença jo a rehabilitar.
1: T'agarres l'alta voluntària?
2: Sí, en la fe, sí, sí, sí. I es comença a fer-me jo a mi mateix a la meva rehabilitació, m'apunto un gimnàs que n'hi ha així a 400 metres de ma casa,
1: sí.
2: I jo anava tots els dies, per el matí, venia mon pare a les 10 del matí, i jo anava en les muletes, sense cama, no tenia cama, i anava en les muletes caminant, està a 400-500 metres, el gimnàs, i mon pare anava darrere de mi en la furgona, i em deia, puxa, jo te dugui, no, tinc que fer-ho aixina, perquè jo entria en 80 quilos a l'hospital, jo vaig aixir de l'hospital en 56 quilos. Vas perdre pràcticament tota la massa muscular que tenia. I a Aixina, poquet a poquet, me vas rehabilitar. Anava tots els dies, per el matí, venia mon pare a les 10 del matí, i jo anava en les muletes, sense cama, no tenia cama, i anava en les muletes caminant, està a 400-500 metres, el gimnàs, i mon pare anava darrere de mi en la furgona, i em deia, puxa, jo te dugui, no, tinc que fer-ho aixina, perquè jo entria en 80 quilos a l'hospital, jo vaig aixir de l'hospital en 56.

0: característiques té, perquè veig que té l'acabament aixina en curva, tipus Pistorius, un poc més fina, més menudeta, però quines característiques...
1: Esta és la de caminar, esta és la de tot el dia.
0: Després tens les mateixes d'ell.
1: Sí, tinc quatre cames, de fet, tinc una en la que faig...
0: La cama esquerra, per dir-ho.
1: La cama esquerra, sí.
0: No em dius.
1: Una, que és la que gaste tots els dies, tinc una altra per a fer ciclisme i en la que també faig surf, perquè està tratada per a l'Ullà Salà. Després tinc una per a córrer en pista i asfalt, que és la que corre els maratons, i després tinc una que jo he adaptat per a córrer per muntanya, per a fer trails.
0: I ara dius, vaig a competir. Això com arriba a aquest moment?
1: Pues molt fàcil. Jo arribo al club d'atletisme, pregunto allí, mira, que m'ha passat això, l'entrenador que n'hi havia això, i ahí directament me redirigeix a la petxina. Pues mira, te vas a la petxina, que allí seguro que encuentres algun entrenador en les pistes d'atletisme de València. I jo em vinc un poquet avall perquè jo esperava que m'acolliren i digueren, hòstia, anem a tirar-ho tot i tal. Bueno, justament en aquesta conversació darrere d'ell hi havia un amic meu, Xavi Munera, que és el meu entrenador, i s'encarregava un poquet del club de trialó de Pusol, i me digué, tio, vine a tenir mosatros, t'apuntes amb mosatros al trialó, que hi ha una categoria paralímpica i tal, i proves a vore. I sigui aixina, m'apuntí al trialó en ells, i jo crec que en 2 o 3 mesos estava ja fent trialons.
0: Això de quin any estem parlant?
1: Del 2011, a mi m'agarra el bou en juny, jo en novembre més menys ja duc una cama i ja estic caminant i pegant-li voltes a la pista d'atletisme. En desembre aconseguir una pròtesi de córrer, que crec que sigui la segona que entra en Espanya, i en abril jo ja estava corregent, o sigui, jo ja estava competint.
0: Sí, en menys d'un any ja estaves competint.
1: A l'any justet jo estava fent el campionat d'Europa, o sigui, el 23 de juny del 2011 jo estava en Pontevedra fent el campionat d'Europa de trialó.
0: I quan arriba, perquè anem a veure, tu tens títols, anem a parlar així, campió d'Espanya, campió d'Europa, algun títol més?
1: Tercer del món en llarga distància, però bé, quasi tot ha sigut en llarga distància.
0: Molt bé,
1: en
0: llarga distància. Quan arriba el primer títol?
1: Primer títol arriba en el 2012.
0: Són un any després de...
1: Sí. Que no, 2012, no, arriba 2012, campió d'Espanya de mitja Ironman, i ese mateix any faig tercer del món de llarga distància. 2013 ja va ser campió d'Europa de mitja Ironman també, i bueno, i a partir d'ahí ja anarem encadenant coses, i sobretot ja dedicant-se un poquet, o sigui, jo arribo a un punt que estic top 10 mundial per anar a les Olimpiades a Rio, era el primer any que, o les primeres olimpiades en el que el paratrialó anava a ser olímpic, i bueno, per coses, per burocràcia que hi ha sempre, m'emprenguen a juntar categories. Nosaltres en teoria els paralímpics eren 7 categories, cada un classificat per la seua pues, bueno, lesió, i bé, jo la meva lesió és amputat per baix del genoll, entonces tingueren que juntar categories, i juntaren amputats per baix del genoll de cama en amputats de braç per baix del colze. Entonces, passi de competir en gent com jo a competir en gent que li faltaven 3 dits de la mà. Ahí me'n vas vindre un poquet avall perquè era un poquet injust. I
0: il·lusió haver anat a unes Olimpiades, no?
1: Sí, però que tampoc és el que més... Bueno, sí, clar, però supos que m'hagués fet il·lusió.
0: És molt fort, també, molt bonic.
1: Però jo crec que té que ser molt bonic, però també molt sacrificat, no? La gent se pensa que te tallen una cama i ja vas a unes Olimpiades i ja està, no, d'això res. Tens que entrenar igual que un olímpic, tens que deixar el treball, tens que estar mendigant a les marques, mendigant a l'Ajuntament i a tot el món perquè te puguen patrocinar i poder tindre alguns ingressos, perquè t'has que costejar els viatges. Inclús jo he sigut campió d'Europa de trialó i jo m'ha pagat el mono de la selecció espanyola.
0: Què m'estàs contant?
1: Sí, clar. Ara imagina que haurà canviat el tema, però jo en aquell entonces jo me pagava hasta el mono de la selecció
0: espanyola. O sigui, no teníeu la categoria, està parlant de la categoria de paralímpic, no?
1: Sí.
0: I no teníeu ajuda en aquell moment.
1: En la selecció nacional.
0: Mare meva. Això és...
1: Bueno, ara haurà canviat segur el tema,
0: imagine, però que tenim beques i tot aquell.
1: Sí, el que passa és que per optar a les beques al final has de fer un cicle olímpic. Claro, si tu no has fet el cicle olímpic no optes a les beques.
0: I tu arribes i dius, claro, és jo sí que te pega un poc de baixó, no? Perquè dius, home,
1: sí,
0: és tremendo.
1: Clar, entonces
0: però, i això, i què fas? Com te menys amunt d'altra beca? Perquè ets un especialista.
1: Me busque reptes sí. I el primer repte que se me fica en el cap és correr maratons. En Europa no hi havia ninguna puta que correguera maratons, i jo me fico en el cap que tinc que correr maratons.
0: Després de que no pots anar a les Olimpiades, dius a la marató.
1: Exacte. Correc la meva primera marató.
0: On?
1: En València, en el 2014, i bueno,

0: O sigui, maratons al final per a un amputat són complicats, al final els 42 quilòmetres és sempre un ritme i jo vaig molt bé, però a partir del 30-35 es comencen a tindre molt de dolor en el muñó i bueno, i
1: tenia una fricció ahí que
0: claro, m'han pren eixir ferides, però bueno, eixir i tot, jo acabi el marató, va ser el primer amputat en Espanya i en Europa en fer
1: en quin
0: marató.
1: Lloc acabaràs, te'n recordes?
0: El primer,
1: no
0: havia
1: en comparació a altres de...
0: no ho sé,
1: va tu fer... estàs competint contra no amputats?
0: Sí, no, bueno, va fer 4 hores, era el marató de València
1: sobre 4 hores, el temps 4 hores
0: sobre 4 hores, jo tinc ara 3.39 i això. Però bé, ese marató me donà molt perquè me donaren un premi que seria Premi Mediterrani, que és que donaven a empresaris, que el donava crec que el diari La Vanguardia, si no me'n recorde, i el donaven així en València, i després li donaven, feia una menció especial a un esportista d'Espanya, i ese any me'l donaven a mi. I allí vas trobar un patrocinador per a fer lo que és la Titan Desert. Allí el CEO de Sesderma estava allí, que també li donaren un premi, i bueno, vingui a parlar amb mi. Jo vaig donar un xicotet discurs, em preguntaren que quin seria un dels reptes que m'agradaria fer. Jo, a mi m'agrada molt el ciclisme, i vaig dir, pues un repte xulo per a mi seria fer una Titan Desert. Al final són 8 quilòmetres per el desert del Sàhara, el que se diu ara mateix que és la carrera més dura del món de mountain bike. I bé, vingué aquest home, molt agradable, i me digué, pásate el martes por mis oficinas en Rafael Buñol y hablamos, y oye, si quieres ir, montamos un equipo y te vas para allá. Montaré mi equipo, y el 2015 yo estaba en la Titan Desert, corregente en el desert. O sea, y a partir de ahí, tots els anys han anat ficant-me algun repte, reptes xulos, reptes que són complicats, com Transvulcània.
1: Conta'm exemples.
0: Sí, el 2017 me proposaren des de Canàries el anar a la Illa de la Palma. Ahí hi ha una carrera molt top, és la quinta més dura del món i és una de les carreres més reconegudes del món del trail, que és Transvulcània. Té tres categories, està la mitja marató, quatre categories, quilòmetre vertical, mitja marató, marató i la ultra. I bé, un dels meus, un xic que té una marca que col·laborava amb mi, estava allí en un representant i me digui, oye, ¿qué posibilitat te quieres venir y corres la media maratón? I no, yo si voy a Transvulcània corro la ultra. La ultra son 74 kilómetros.
1: ¿Qué me estás contando la media? Claro. Ahora sí tiré por lo alto.
0: Exacto. Los organizadores en aquel cuando le dije, oye, mira, hay un chico en Valencia que está dispuesto a venir, se prepara la ultra, viene y corre la ultra. Y es amputado y le falta una pierna. Los organizadores no se creen. Claro. Tocan perderle, oye, mira, que esta es la quinta carrera clasificada más dura del mundo, son 4.400 metros positivos, transcurre por todos los volcanes, tal. Y es muy bien, no, hay tiempo, hay 8 meses, yo en 8 meses me da tiempo de sobra para preparármela. Me la preparía en Arem, la Ferem, la acabarem. Y una historia muy bonita porque son carreras en las que yo tengo que ir a reservar todo el que puga. O sea, yo ahí competí contra el crono porque hay unos tais de temps que son muy exigentes y yo voy al límite del tais de temps, sobre todo para referidas que me puguen ir,
1: claro.
0: Y para anar yo sobrat. Entonces, claro, al anar al límite dels tais de temps, cada viatge que arribava un avituallament, la gent que ja veia allí pensava que me retirava. Yeah. Vaig per 14 avituallaments.
1: Claro.
0: No, te retiras ya, no, yo no me retire, yo vaig de categoría, pero vaig un poco dels últims, pero anar remontant después, y claro, la gente al final diría, hostia, si este tío va a continuar, yo también continúo.
1: Claro.
0: Entonces, total, al final arribé a meta y parecía la película de Forrest Gump, gracias a mí igual acabaré en 30 personas.
1: Qué me estás contando, qué bonito, ¿no?
0: Sí, súper.
1: Bueno, pues se te quedó el cos mirando eso.
0: Pues veges, imagina't, que ja han passat 16 anys de la cornà i hi ha viatges que te xires arrere i dius, hòstia, pues en 16 anys m'ha donat per a fer moltíssimes coses. Sí.
1: Els primers records, quan comences a competir, és a dir, què recordes? Ixa dificultat, ixa dir, això tinc que acabar-ho per els meus menenes, vaig a tirar avant, no puc, vaig a tirar avant, i un poc perquè és el teu esperit, però el que m'estàs contant has acabat a Xina, no? Que vas a treure les coses, no sé, pot dir en ràdio, per collons, ara m'ha dir-ho, ja està.
0: Sí.
1: Però, com comences, és a dir, com arribes a aquest nivell de dir, això tinc que tirar avant, això que tinc que tirar avant, quant has patit, Peño?
0: Molt, i continuo patint.
1: Sí, no?
0: En gana para de patir, però sí que de veres que yo no soy ningún porte en físico, ni mucho menos. Yo lo que pasa es que soy un tío súper trabajador, súper trabajador. Intento entrenar todos los días uno o dos viajes. Cuando no pude una cosa, cambie de sport para poder readaptarme a tres cosas. Y yo les porto el Duc Moltadins. Pasar-ho mal ho ha passat molt mal, molt mal. Primer perquè al principi jo sempre he comptat en el recolzament del meu poble, sobretot, de la meva família. Jo he fet, es comencé a fer el que feia perquè ells no se'n vingueren avall, sobretot, que si ells a mi me veien bé, tot el món estava bé. El problema és que mai he tingut un recolzament real de ninguna empresa. Jo vaig perdre a mi la Cornà me costava dos empreses que tenia jo, en el meu sogre, i les vaig tindre que tancar per tota esta burocràcia que no me deixaven treballar de lo meu per el tipus de minusvalia que m'havien donat. No vas tindre l'apoyo de ningú, de ninguna empresa, ni de l'Ajuntament, ho vas perdre tot. Vaig estar 3 anys demanant treball i ningú me donava treball. Estigui esos 3 anys competint a nivell internacional i l'únic patrocinador que vas tindre sigui la meva dona. I quan ningú me donava treball, pues al final me vas tindre que obrir una tenda de porcs. I me vaig obrir una tenda de porcs als 3 anys de l'amputació. Satisfacció tota, perquè sé que jo m'ho he fet tot a mi mateixa, jo, la gent que me vol, que és la que m'ha apoyat, i la meva família, que sempre m'han recolzat. Agraïments d'empreses i això, te puc dir que pràcticament a ningú. Sesderma, l'Urbel i 4 empreses més, però poco más, o sea, no m'han donat tampoc de menjar. Han buscat també el seu reconeixement gràcies a la meva figura. Clar. Però bueno, el deport és eixina. A mi el deport m'aporta molt més que un títol i tot això, i per a mi el més bonic és que jo passe de ser un retallador molt reconegut en el món del bou i en el meu poble, per supost, i jo el que volia sobretot és que la gent, quan jo estava a córrer per el carrer, que no me mira les cames, que no me mira les cames i digui, ostres, pobre xaval, tio, que en lo bé que estava, i mira, per culpa d'una cornària han tenit una cama. Així en el poble ningú me mira la cama. No. Tot el món me mira els ulls. Ningú pensa que és una persona minusvàlida. Entonces jo crec que a mi el títol més gran que jo he pogut obtindre durant tots aquests anys és ese, el que la meva gent s'ha oblidat totalment de que sóc una persona amb una discapacitat, i crec que pensen tots que sóc una persona molt més capacitat que la mitja.
1: Jo crec que hi ha un detall que ara que m'estaves comentant de la gent del poble i tal, un detallet que, bueno, sé que te va fer molta il·lusió, que és arribar al poliesportiu municipal i veure un mural en homenatge teu.
0: És que després de 16 anys, la veritat, jo me pensava que la gent no se'n recordava ja de mi. I la veritat és que sí, que està molt viu el record de tot el que passa. De fet, és un any, està sent un any molt bonico. En febrer se muntó una plaça de bous així portàtil, me feren un homenatge, vingueren tots els retalladors, i me feren un homenatge superxulo i superbonic i superemotiu, en el que vas tornar a eixir inclús i vas retallar una vaca.
1: ¿En serio?
0: Sí. A mi la sang els dies de bou me vull. Sí. Perquè sí, perquè hem nascut.
1: Bueno, i com estigui aquest moment? Com sigui aquest moment?
0: No, molt fàcil i molt bé. A més, estigui a punt de calfar-me i entrar dins del concurs i tal, però bueno, estava la meva família i jo, per respecte a la meva dona i els meus fills, pues no ho va fer, però sí que Robert, que és el... L'any passat sigui campió d'Espanya de retalls, me convidais i en ell a fer un alimón. I també jo crec que li dec un poc de respecte a tota la gent que vingui a vorem, i que jo sé que li feia il·lusió. Vorem també a Isir, encara que sigui, era algo molt controlat. Era una vaca, estava molt controlat, i a més duquem molts anys i estaven tots els retallats, o sigui, que per ell pràcticament no n'hi hava. I a mi em feia una il·lusió bàrbara, imagina. A més, me va sorprendre que estava igual de tranquil que fa 20 anys. Sí, no me va ficar.
1: Bueno, jo el que m'estic donant compte d'una cosa, Peño, és que el teu cap, tens un cap privilegiat. No. Perquè no, aquesta mentalitat, no, t'ho dic molt en sèrio, i t'ho estic dient perquè estic parlant de tu, i bueno, se solen veure molt la sovint, perquè vivim molt provet, però el cap que tens a nivell motivacional és tremendo, eh?
0: Sí.
1: On no arriba el cos, arriba el cap.
0: No, jo m'he passat la vida motivat. Jo, de fet, el meu jefe, on estic ara, jo el meu treball està molt, molt, molt vinculat al deport, i jo li dic al meu jefe. Estic en compres en Atmosfera Sport, i estic dirigint un poquet, soc el responsable de les compres per a tot Europa, pues, del running, del trail i tots els deports, i sinó més performance i més de competició, i estic, vamos, super agraït. Si a algú tinc que estar agraït, per exemple, és a ells que m'han acollit, han confiat en mi, i el projecte me l'ha agarrat un poquet també a nivell personal, perquè són molt bona gent i són de València, estan en silla i dona gust treballar en ells. I és el que te dic, jo al meu jefe li ho dic, i jo tinc un problema, jo me vas caure dins de la marmita de la motivació, i ja està. Però la motivació, i hi ha que entendre, perquè la motivació s'efímera, la motivació de normal se passa. Jo, per sort, a mi no se me passa la motivació.
1: En total, Peño, a veure, tu has competit o has tingut reptes en bicicleta, m'estaves parlant també de surf. Això del surf com ve?
0: Pues
1: Si tenim la Mar de Pujol molt propeta, pues, dos quilòmetres.
0: La Mar de Pujol, de quant en quant, hi ha una oleta d'olet d'un metro, hasta metro i mig més o menys, i hi ha una modalitat de surf, que és el paddle surf, en oles.
1: Sí.
0: Me vas comprar una pala, una tabla, con tot el món se compra, d'estres inflables, i bé, així en la platja n'hi ha dos o tres xavals que es fan en tables rígides. No, no, antes de l'escola.
1: Jo
0: fa 10 anys que estic fent paddle, que estic fent surf. I esto, duen tables rígides i tables d'homes que pa d'això. A més, són tables que si no ve una ola, si no agarres una ola, tu no pots remar. I jo en la meva tabla inflable, pues resulta que el primer dia me fique de peu i agarre dos oles.
1: Ah.
0: I claro, se me quedé mirant i són gent del poble i tio, macho, que te falta una cama que en ixa tabla de merda, i prova la tabla meua. I agarré una tabla d'ells i superbé. I res, me compré jo una tabla rígida, que són rígides, la meua és de carbono, són molt curtetes, pesen molt poquet, i en quant hi sent oles, pues me'n vaig a agarrar oles.
1: Ahí ho fas a nivell de plaer teu, no?
0: Sí, totalment.
1: Ahí no
0: totalment.
1: Vols ser...
0: Jo crec que me passe la vida des de fa 7 anys buscant l'adrenalina que jo tenia davant del bou, buscant d'alguna manera algun puesto.
1: Entonces, hem parlat bicicleta, hem parlat que també a nivell ja més personal tens el surf, córrer, lògicament.
0: Correr, sobretot correr en asfalt, correc molt bé, vaig prou ràpid. En trail va ser el primer d'Europa en competir en trails. El trail pot ser que siga la disciplina més dura i més exigent per a mi. Tenint en compte que jo he fet ultres, he fet maratons, he fet carreres prou tècniques i són les carreres de muntanya a mi me desgasten molt, sobretot mentalment.
1: Sí.
0: Ja, me falta un turmell i vulguis o no, en carreres tècniques, sobretot en les baixes, jo baixo prou fort, sóc capaç de baixar...
1: Tens que compensar en el que és que ara
0: s'ha d'adductor... I vore tot el rato on estàs xafant.
1: Clar, bueno,
0: perquè
1: va,
0: al final, tenint en compte que és terreno molt irregular i la pròtesi, al final xafes sempre pla. No té ningú moviment...
1: I tu no tens les connexions nervioses, perquè vull dir, de manera inconscient, el cos, però, diguem que les connexions nervioses...
0: Però el que és la llargària de la cama jo la tinc que agarrar. El meu cervell sap la llargària quina és. Sí, això ho assimile ràpid.
1: Vale, vale.
0: Hi ha gent que li costa moltíssim, però jo, si tinc alguna cosa, que tinc una adaptabilitat molt gran. I jo crec que és l'esport més exigent per a mi. De fet, ara me n'anava a UTMB, tinc passe directe a UTMB a Chamonix, que és la final de la Champions de les carreres de muntanya, però al final no vaig a poder anar perquè aquest estiu està fent molta calor i m'està costant molt entrenar la distància que anava a fer i tindria que estar ja fent entre 90 i 120 quilòmetres a la setmana i m'hi són moltes ferides. Entonces, clar, he decidit no anar allí, faré una altra disciplina
1: que ja estic preparat. Perquè tu tens ara, volia parlar d'això, que tu no pares, és a dir, ara ja vols una altra cosa més.
0: Sí, perquè lo de UTMB és algo molt il·lusionant. El passe directe el vaig obtindre l'any passat en UTMB en Vall d'Aran, en Viella, on vaig acabar la carrera en la distància que jo volia per a optar al Mont Blanc. I és una il·lusió que me feia a mi molta il·lusió, però sí que és de veres que si ho prepare vaig a sacrificar moltíssimes coses, inclús temps del meu treball, perquè m'hi sent moltes ferides, una ferida sobre altra ferida, al final fa que te isca una úlcera, no te pots ficar la pròtesi i pot afectar inclús al meu treball i a la meva família. Entonces decidí que no, la setmana passada m'apunti així al gimnàs atreviatge a provar el Hyrox este, que està tan de moda, i resulta que no se me dona mal el Hyrox. Entonces segurament...
1: Què és el Hyrox? Conta.
0: El Hyrox és un esport híbrid que estarà molt de moda i pues tens que... Correr 8 kilómetros, o sea, son 8 kilómetros correguent, pero entre kilómetro y kilómetro tens una estación. Les estacions son uns movimientos, son pues més paregut a lo que seria el crossfit. Val, pues tens remo, tens arrastre de trineo en 12 kilos, etcétera. Entonces, entre cada kilómetro que tú corres tens una estació. Y bueno, es un deport que acaba de néixer ara. Estàveis del paraguas de la Federació Mundial de Trialo, perquè molt de trialeta s'està passant a este tipus de deport i segurament volen fer-ho olímpic també, que jo estic anant molt allà, eh?
1: Jo
0: estic començant ara, eh? Jo faré el Jairos de València segurament.
1: Però en el teu moment, estàs entrenant per a competir. És a dir, no per a...
0: Jo és que no entrené sinó competir.
1: O sea, tu la preparació que estàs fent és per a competir.
0: Sí, sí, sí. Jo entrené, jo sempre que entrené per a competir, a mi em motiva el competir. Jo sé que n'hi ha uno en València, tinc opció d'anar, i bueno, me'l prepararé, aniré, i a veure el resultat que trac, i ja està. Pues mira, me torno a motivar, i així estic tot l'estiu, estic actiu. No vaig a poder anar al Mont Blanc, però estaré actiu d'una altra forma.
1: Que te veig a les Olimpíades, eh? Penyo, no, cap. No. Tu, ara ja per edat ja no pots, o sí?
0: Sí.
1: Quina edat tens tu ara?
0: 47, però els Paralímpics són prou longevos
1: en tot
0: això. podria anar, però no crec que vagi, perquè anar unes Olimpiades el que suposo és viatjar molt, i jo no estic dispost a sacrificar una part de la meva família i el meu treball per a d'això. O sigui, que bé, i l'altra banda, que és la que millor se me dona, que ho ha tingut que deixar un poquet a banda, perquè no pot ser en tot, és la natació. La natació en aigües obertes on realment és...
1: Així tenim en Puçol, en la mar oberta, tots els estius se fa una competició. Sí. En el Port de València també has competit, no?
0: I tot. El Port de València ha guanyat. La travessia en Tabarca, Santa Pola, he fet pòdium 2 anys, o sigui, quan més llarga és la competició, pues millor se me dona, o sigui, en llarga distància, en aigües obertes, entre 5 i 10 quilòmetres, és on millor me menege jo.
1: Peño, a tu no fa falta que ningú te motive, però tu sí que has ajudat a gent que pues, li han amputat alguna part del cos i se n'ha vingut avall, i sé que tu estàs darrere de... Eres la referència per a aquestes persones. Així com tu no tenies una referència, m'havies comentat a Pistorius, però a Pistorius tu no podies parlar en ell.
0: No, el tancaren en seguida.
1: Ara sí, ara sí que podem parlar en tu. De fet, compta amb això. Molta gent contacta tu perquè li parles, perquè li digues això no s'acaba, la vida no s'acaba, perquè t'has entallat una part del cos.
0: Jo crec que jo estic... O sigui, de conforme jo he superat tot això, que jo mai he amollat una llàgrima per la meva cama, ni mai me n'ha vingut avall, mai en 16 anys, ni me penso arrepentir de res, jo penso que estic en l'obligació d'ajudar a més. I per a mi és obligat, i a tot el que ajude i sé que després està molt bé i està en la mateixa situació que jo, li dic el mateix. Esteu en l'obligació de seguir ajudant a la gent. Per què? Perquè jo
1: com una cadena?
0: Sí, perquè jo he trobat molt en falta. A mi no me ficaran en l'hospital ni un psicòleg. A mi no vingué ningú a visitar-me, un psicòleg, i dir-me, mira, no passa res. No, a mi directament vingué un senyor d'una ortopèdia i me digué, xaval, antes de que estiguera en el pensament de ningú que m'anaren a amputar la cama.
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: L'amputació de la cama era una opció que n'hi havia. Jo podria estar perfectament en la meva cama.
1: Sí.
0: Però una opció
1: molt limitat, allà,
0: molt limitat, però la majoria de gent és l'opció que tria.
1: Que tria.
0: I a mi doncs necessita una persona de València, d'una ortopèdia, per a dir-me 20 dies antes de que me tenen en la cama, conforme estàs casi seguro que te cortarà una pierna. Jo soy d'esta empresa. Me deixa la tarjeta i se va anar.
1: Què m'estàs contant?
0: Sí, com te ho dic.
1: I tu, a tu bueno, a veure, estàvem entrant en una cosa, però això...
0: Perquè veig com és este món. Este món és
1: molt, molt cruel, no?
0: Totalment. Entonces jo estic molt actiu en les redes socials, sobretot en Instagram, però no per penjar les medalles ni els podis que faig. Sobretot perquè la gent veja de lo que eres capaç de fer, lo que tu pots ser capaç de fer després de tindre una situació traumàtica com la que tinc jo. Me dona igual que te talli una cama, que te talli una orella, que tingues una depressió o ansietat o lo que siga. Al final jo lo que intento és donar un exemple de que en esta vida, quan estàs bé, esperat que segurament vindrà algo mal, i aquestes coses hi ha que superar-les. I sobretot n'hi ha que superar aquestes coses en la família, en els amics, i siguent molt optimista. I jo el que no volia en la meva vida era perdre el temps. Entonces, si jo haguera caigut en una depressió, i això és el primer que vaig pensar jo, si jo caic en una ansietat o una depressió perquè me fiqui davant d'un bou, perquè m'han tallat una cama i dona sort que no m'han enterrat, l'únic que estic fent és perdre el temps. I a mi perdre el temps no m'agrada. Entonces, el que jo vaig intentar és guanyar-li tot el temps possible a la meva lesió. I això és el que intento transmetre als altres. Fes el que tinguis que fer, però no estigues en casa lamentant-te de si este dia, mira, si no haguera agarrat el cotxe este dia per anar a veure el partit de futbol, no haguera tingut un accident. No, les coses passen i ja està. El que n'hi ha que ficar-li és remei a tot i ja està. I a més, mentre no mos enterren, remei pràcticament n'hi ha per a tot.
1: De veres, jo me quedé en un lema que bueno, el porto un amic meu, i és que impossible és simplement un poquet més difícil.
0: Sí, totalment.
1: És així, no hi ha res impossible. És un poc més complicat, però se pot superar.
0: I, a més, les coses que són fàcils després no les aprecies.
1: Clar, de veres.
0: Així que el bonic és que mos compliquen un poquet el tema, perquè després quan pegues ese botet i esa paret aconseguis botar-la, perquè te l'han cuchat un poquet més del que toco, pues la veritat és que la satisfacció és molt més gran. I tu eres capaç, després de botar esa paret, de transmitir això a la gent i transmitir-ho en valor, sobretot en valors, que és de lo que avui pràcticament no n'hi ha.
1: Has fet un seguiment de la gent que s'ha posat en contacte amb tu, que
0: sí,
1: has ajudat?
0: Sí,
1: i com,
0: sí.
1: I, hi ha algun cas que t'ha cridat molt l'atenció que dius, uf, mare meva, com està aquesta persona?
0: Oi, hi ha un cas d'un xic, de Anna, este xic, Dani, a més tinc molta amistat en ell, i ell tingui un problema, un sarcoma en el peu, i que havia la possibilitat d'amputar-se o no amputar-se. Ell es fica en contacte amb mi també per Instagram, estiguem parlant, se coneguerem, estiguem amb els anxuns, jo li vaig contar la meva experiència... i ell me demana a aconseguir, què faig? M'ampute la cama, no me l'ampute? I tio, no ho sé, no ho sé, és la teua decisió.
1: Clar.
0: Jo te puc dir la meva experiència. La meva experiència és, si a mi em passara aquests 100 viatges, 100 viatges ho faria. Per què? Perquè m'ha donat compte de que puc fer una vida normal i més plena de la que feia antes. Jo abans d'això, jo em dedicava als bous, pràcticament. Tot el meu temps lliure era per entrenar i per anar als bous. Ja està, jo ara he de diversificar la meva vida per mogolló de camins. És una locura, és el que parlàvem antes, és que acaben d'inaugurar una pista d'atletisme en Pusol, bueno, el que és la paret i, sí. I la pista d'atletisme no l'han inaugurat en el meu nom, però bueno, du el meu nom i tal, i és algo molt bonico, i jo crec que és tot per aquestes coses. Entonces, jo a Dani lo que li vas dir és, fes lo que tu crees convenient, però mira en quin estat estic jo. Ell al final va decidir amputar-se igual que jo, i du la mateixa amputació que jo i tot,
1: sí.
0: I este igual, motivat de la vida com
1: molt
0: jo,
1: bé, molt bé, clar.
0: I en menys de 2 anys estava corregant mitges maratons i tot, i tenim molt bona amistat i superbé, i com ell pues molts casos, sí, ara hi ha un xic també de València que tingué en juny, crec que sigui un accident nàutic, i li han tingut que amputar la cama, ell ja feia trialo també, i bueno, ja estem en contacte, i bueno, estan ara protetitzant-lo i estan intentant ja ficar la pròtesi i tot, i este segur que se ficarà a córrer, en 4 dies està corregant i tot, bueno, i com ells una muntonada, pràcticament totes les setmanes rep algun missatge d'algú.
1: Quin límit et poses, Peño?
0: Pues cap, la meva família. Sobretot, no, anem a veure. Gimits, no ficar en risc la meva vida, sobretot.
1: És important.
0: Exacte, i a partir d'ahí, pues, qualsevol cosa, jo m'agarre un poquet a tot. Però bueno, sempre i quan... a la meva família no la faig a patir més del compte perquè ja han patit prou. O sigui, el meu límit és ixe.
1: Perspectives a res, m'havies comentat en la nova disciplina que estàs entrenant, vas a continuar fent triatlons i tot el que portes en marxa, o sigui, tot el que te caiga davant de les mans que puguis fer, vas a continuar fent.
0: Jo pràcticament qualsevol proposta que me fan, jo l'agarro, me la preparo i la faig. Sí que és de veres que ara el meu càrrec en l'empresa, en l'atmòfera, és un càrrec prou important que me requereix de molt de temps, de molt de viatge, pràcticament totes les setmanes tinc algun viatge, entonces els entrenaments són els que són. En una disciplina pràcticament tinc prou, en una, dos. El triatló sí que el tinc apartat des de fa anys, però més que res per això, perquè jo al final quan me prepare per a competir. El triatló a mi són 2-3 entrenaments forts al dia.
1: Sí. Tens un calendari ja preparat per a futures participacions? O
0: no, enguany la veritat és que no. Duc 7-6 competint a un nivell prou alt,
1: sí.
0: I enguany he dit que no. Este estiu ja t'he dit. Sí. El Hyrox, estic molt il·lusionat. De fet, ara vinc de fer un entrenament de Hyrox i estic molt il·lusionat. Me pareix que és molt exigent, molt exigent, i que té una projecció brutal, este deport, i m'està agradant prou. Si puc fer el marató de València, sempre m'agrada fer-lo tots els anys, però hi ha anys que per circumstàncies pues igual l'entrenament no t'acopla i no el puc fer, però si puc el faré, i bueno, i aquest hivern continuaré corregant per muntanya, tal. Vull provar també el gravel, que el gravel també és algo que m'agrada, perquè sempre he anat en mountain bike també, i vull provar la disciplina del gravel en bici, i quasi segur que aquest hivern el provaré, igual m'apunta alguna marxa de gravel d'estes fortetes també.
1: I per a fer tot el que estàs fent, com és un entrenament teu diari? Quants dies entrenes a la setmana, per cert?
0: Tots. Igual descanso un dia a la setmana, com a molt.
1: I quin entrenament fas?
0: Pues este matí he fet 40 minuts de running, d'aquests 40 minuts he fet sèries de 3 minuts, i ara acabo de fer un circuit de Hyrox de 45 minuts. Demà aniré al gimnàs. El circuit de Hyrox d'avui me l'ha fet jo en casa perquè tinc també màquines per a poder fer-ho, però demà si aniré al gimnàs faré tota la classe de Hyrox, i per el matí també aniré a córrer, i el dimecres per exemple em vaig de viatge i no podré entrenar, però bueno, el dijous igual pues tornaré al gimnàs, que estaré així ja, i així, no? I el cap de setmana normalment si puc agarre la bici i isc en la bici de carretera.
1: Tu alimentació, te la cuides molt, una alimentació sana normal, o tens alguna prova, una alimentació específica?
0: Nosaltres som deportistes al final de resistència, tampoc necessitem algo molt específic, sinó que estàs molt a prop d'una competició top. Entonces, més que res, la dieta mediterrània és tan variada que tampoc fa falta ser... De veres, és menjar bé, pues menjar verdures, evitar-te fregits, molta proteïna, els carbohidratos, cuidar-los dependint de l'entrenament que tingues que fer, i poc més. No tinc molt de problema en la nutrició. De fet, no duc ningú nutricionista ara mateixa, ni res, l'alimentació me la faig jo, però ja t'he dit que és més del dia a dia, que tampoc... cuidar-te un poquet, pues no beure molt d'alcohol i això, i ja està. Al final som, ja t'he dit, esportistes de resistència i llarga distància.
1: Des del dia de la guerra del bou, com resumiries la teua vida?
0: Placentera i plena. Prou plena. No me l'esperava així. De fet, jo... La gent no s'ho creu, però jo agraïc molt esta corna. Jo ho agraïc perquè és el que t'he dit abans. A mi m'ha guardat un altre món. Jo estava molt centrat en els meus bous, jo vaig ser un referent en el tema dels quiebros, jo vaig inventar un parell de quiebros que se fan avui en dia en tots els concursos de retalls que n'hi ha. Gent superimportant, els millors retalladors d'Espanya el fan el retall, és el reverso. El reverso el vaig inventar jo i els millors retalladors d'Espanya el fan, i han guanyat concursos en ells. I jo només tenia el cap que bous, i jo sóc una persona supercreativa, i sempre estava intentant buscar o inventar una sort nova per innovar un poquet tot el que era el bou al carrer i tot això. I estava tan centrat en això que igual estava descuidant altres coses.
1: Pot ser, quan eres xicotet, una calbota te torna a posar en el lloc, i a tu la calbota va ser la cançó del bou, no?
0: Sí, que duc moltes, que duc més de 20 cogides, però esta sigue la que me retirà. I ja t'he dit, jo estic molt agraït, i jo quan t'ho dic la gent...
1: Sincerament, Peño, impacta, no? Això que m'estàs dient.
0: Sí, ara, però jo crec que soc millor persona ara que antes.
1: Jo vaig a dir-te, parlant amb tu, vaig a dir-te el meu resum de la teua vida. Una muntanya russa que era només va que cap amunt.
0: Sí, tio, no? Crec que no vaig ser mai perquè va tan amunt.
1: No, m'ho dic, tio, perquè no, tingueres una baixa en aquesta muntanya russa, però ara, per lo que estic mirant, va cap amunt. Peño, vols afegir alguna cosa també? És algun missatge que vulguis fer? Així en el punt.
0: Jo sempre dic que estem bé quan estàs bé, i ha que estar preparat per quan te vinga algo mal. Entonces, ahí es fundamental entrenar el cap per a aquests moments. Que l'esport, al final, cura enfermetats. Jo crec que l'esport tenia que ser més que obligat, i els gimnasos i totes les activitats deportives tenien que ser totalment de baix, i tenien que estar subvencionades per l'Estat, perquè jo crec que en el que seria Seguretat Social, metges i medicaments, s'estalviarien més diners que se creguem. I per a mi és superimportant l'esport, que hi ha que continuar sempre en un missatge sempre positiu, perquè els missatges negatius al final no fan res, i que en el meu cas jo crec que la meva ment ha sigut la que més ha fet.
1: Peño, moltíssimes gràcies per aquestes paraules, per aquesta entrevista, crec que brutal, preciosa, en el punt a punt ràdio. Moltes gràcies per atendre als nostres micròfons, Peño. Juanjo López, el Peño.
0: No, moltes gràcies a vosaltres per l'atenció, que ja t'he dit que encantat, i quan vulgueu, pues ja sabeu on estic.
1: Moltes gràcies, Juanjo.
0: De res.
2: Som la veu de tots. Som APO. Chaval, deja de mirar pantallas.
3: Amiga, de los muffins también se sale.
4: Señor, le agradecería que no me atropellara.
3: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
4: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
5: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
6: De tu a tu. Punt a punt.
7: En Apunt Ràdio, en directe a les 2 menys 18 minuts, fregant ja les 2 menys quart, en este punt a punt en el que ara obrim la finestra del nostre espai de tu a tu, les entrevistes alternatives en profunditat que fan les nostres companyes Clara Alcover i amb la col·laboració especial, el cameo, de Celia Sánchez. Avui el protagonista és el davanter del Daia, l'exjugador del València, Juan Sánchez.

0: Hi ha futbolistes que es recorden pels números, altres pels títols, i després hi ha aquells que formen part de la memòria sentimental d'una afició.
1: Persones que molts anys després continuen apareixent en les converses dels aficionats, en els vídeos que tornen a veure's i en els records que passen de pares a fills.
0: Avui ens acompanya un d'aquests noms, un futbolista de casa, un jugador que va créixer al València i que va formar part d'una de les etapes més brillants de la història del club.
1: Va compartir vestidor amb llegendes, va viure finals, grans nits europees i va marcar gols que encara avui continuen presents en la memòria del valencianisme.
0: Però durant els pròxims minuts volem anar més enllà dels gols.
1: Volem descobrir la persona.
0: El xiquet que somiava amb arribar lluny.
1: L'home que ha viscut canviar el futbol.
0: I algú que continua tenint molt a dir sobre aquest esport.

0: Bueno, Juan, gràcies per haver compartit este temps amb nosaltres. Espero que és que has estat molt a gust i és que és, pues, que se t'ha passat el temps ràpid i tingues ganes de tornar a un altre sí. De tu a tu.
1: La verdad es que se me ha pasado rápido.
2: Ens agrada molt conèixer la persona que hi ha darrere de lo que, el que és el futbolista i sobretot esperem que els que estan als nostres oients també els hagi agradat. Així que moltes gràcies. Fins així m'ha plegat una nova edició
0: de tu a tu i continuem amb el punt a punt.

0: Catalunya.ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
3: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
4: Viu la semifinal del Mundial en Punta Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
5: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.

0: Punt a punt.
1: En directe, en A Punt Ràdio. Les 3 menys 20 minuts de la vesprada tenim en directe també les motos. Carla Ramón, Ricard Barriel, el Gran Premi d'Alemanya.
2: Sí, així és, està disputant el Gran Premi d'Alemanya de motociclisme, on la carrera de Moto3, Brian Uriarte, ha aconseguit la victòria en la lluita que s'ha decidit per dècimes enfront del líder del Mundial, Máximo Quiles, que ha quedat en segon lloc, i per darrere l'italià Matteo Bertele, que ha completat el seu podi. Per contra, mala sort ha tingut el valencià Adrián Cruces, que ha remuntat 2 posicions i ha tingut una caiguda al creuar-se amb l'espanyol Joel Esteban.
3: Mentrestant, en Moto2, el duel entre els valencians ha caigut al costat d'Ivan Ortolà. El de Pujol s'ha imposat a Daniel Olgado, de Sant Vicent del Raspeig i de l'Espartim, mentre que Izan Guevara ha completat el triplet per als espanyols. Dels altres valencians, Àngel Piqueras i Àlex Escrig han sumat punts amb una 14a i una 15a posició, respectivament. I més arrere han acabat Jorge Navarro, 18è, i Sergio García, 21è. I qui no ha tingut gens de sort ha sigut Aaron Canet, que ha hagut d'abandonar abans de veure la bandera de quadres.
1: I estem, Ricard, en MotoGP, en les últimes voltes, en les instants més emocionants de la carrera.
2: Sí, estem a hores d'ara a final de carrera.
1: Falten 2 voltes, sí.
2: A falta de 2 voltes, correcte. Així trobem la classificació dels
1: 5 primers. Compte'ns.
2: Com encapçala la classificació Marc Márquez, el segueix Raúl Fernández, Aya Ogura, Pedro Acosta i Jorge Martín. Amb la més que possible victòria de Marc Márquez, aconseguirà la seva decena victòria al Gran Premi d'Alemanya.
1: Però, Carla, aquí no veig el germà de Marc Márquez, Àlex.
3: El seu germà Àlex Márquez ha patit una desafortunada caiguda que li ha arrebatat ese segon lloc que ocupava, i és que casualment en la prèvia ahir de la carrera comentava la seva felicitat per el segon lloc a la pole, un resultat que deia que necessitava després de la caiguda que també va patir a Montmeló el 18 de maig, i que desafortunadament no ha tingut el millor desenllaç per al germà, i esperem que per lo menys Marc Márquez arribi.
1: Parlant de caigudes, molt pitjor ha sigut la de Berno en el campionat internacional Alpe Adria. No és MotoGP, ni Moto2 ni Moto3, és l'internacional Alpe Adria, perquè n'hi ha hagut una caiguda en la que han mort els 2 pilots, Philipp Stenmeier, de 33 anys, i Adrian Rusen, de 43. Quina tragèdia i quina llàstima. Estem en l'última volta, a punt de guanyar Marc Márquez, de seguida els contem, però anem a obrir finestra de futbol. Se n'anem fins a Alacant amb el nostre comentarista Toni Cabot. Hola, Toni, bona vesprada.
4: Salutacions, Carles, molt bona vesprada.
1: Vull que parlem de l'Hèrcules, si ens dona temps un poquet de l'Elx, però te cride sobretot perquè t'echo de menys, més que per la informació, que és que tants partits durant tot l'any i ara tenim que esperar tot l'estiu fins que m'emprenga la competició altra vegada, Toni?
4: Igualment, a mi, que ja ho crec que sí, no? Tenim ganes de veure de nou. Home, ara estem entre tots els mundials, és de veres,
1: sí,
4: no?
1: Sí,
4: a més, estem bé, estem en semifinals, crec que són semifinals d'altura. Anem a veure fins a on arriba la selecció espanyola, en la que tenim depositades moltíssimes esperances, però de veres que també ens agafa el futbol nostre, no? El futbol que tenim a prop, de tota la Comunitat Valenciana, que això ens toca també molt de prop, i evidentment ja tenim ganes també de que comenci aquesta activitat i estar connectats cada setmana, no? Perquè és el que ens agrada i és el que hem viscut sempre, no?
1: Molt bé, perdona, un segonet, perquè ja ha acabat la carrera de MotoGP, Carla?
3: Sí, Marc Márquez al final ha sigut el guanyador, i bueno, Pedro Acosta estava ahí peleant per aquesta tercera posició, que bueno, al final s'ha conformat en una quarta. I bé, bona classificació per als espanyols en Alemanya. Ara toca un descans. El Mundial fa la tradicional parada d'estiu i la competició tornarà del 7 al 9 d'agost amb el Gran Premi del Regne Unit, al circuit de Silverstone. I esperem també que Àlex Márquez arribi bé ahir en plena forma i pugui remuntar la mala sort que està tinguent.
1: Enhorabona a Marc Márquez per la seva victòria. Toni Cabot, el que vull jo en xun és donar-li l'enhorabona a l'Hèrcules per fi per l'ascens a futbol professional, eh? Això sí que vull jo.
4: Que ganes tinc, efectivament, Carles, que ganes tenim de veure de nou un club històric com hem vist moltes voltes, representatiu d'una ciutat d'Alacant, la segona ciutat de la Comunitat Valenciana, està lluny del futbol professional ja massa anys, no? I ja hi ha que estar ahí, no? És Alacant ho demana a crits, perquè té moltes ganes, i a més a la mínima que s'il·lusiona, a la mínima que l'aficionat s'il·lusiona, ja saps quines són les entrades que té l'estadi Rico Pérez, no? Un estadi que està demanant també una remodelació, a començar ja en el futbol professional i canviar tot l'aspecte, no? Sí, estem desitjant també aquest assunt que acabes de comentar i que tantes voltes diem, no?
1: Estem a 12 de juliol i ha fet 10 fitxatges l'Hércules, Toni. S'ha manejat ràpid, eh? Paco Peña ha estat a destall.
4: Sí, s'ha manejat i jo crec que s'ha manejat bé, no? A mi, d'aixos 10 fitxatges, a més, Carles, hi ha tres peces que m'agraden moltíssim, no? Tres peces que crec que estan cridades a donar a trencar un poquet d'aquesta ratxa tan negativa que ha tingut l'Hércules els altres anys, que tenen que donar aquest vot de qualitat al planter, un planter que jo crec que ja s'ha format i que té una base interessant, però a que li feia falta, evidentment, toques de qualitat, de qualitat per a, diguem, que donar aquest vot, no? Que tant volem. Aquestes tres fitxatges es resumeixen en Antonyin, que és un davanter centre.
1: Que ve de Polònia, de Corona Kielce.
4: Efectivament, durant el centre estem esquerre, però durant el centre sobretot, fa dues temporades tenim la referència de estar en el Nàstic de Tarragona, on es va quedar, ese Nàstic es va quedar a les portes de l'ascens, no? Va ficar 10 gols en aquella temporada, va fer 4 assistències. És un home jove, 26 anys, sí. Però, ojo, que estem parlant d'un home amb experiència en segona divisió. Ha estat en equips com el Màlaga, en el Rayo Vallecano, on va fer un bon paper. Jo crec que és un home molt, però molt interessant, un home que tenia diverses ofertes, finalment ha sigut convençut, l'Hércules l'ha convençut per a que arribi, ha firmat, i des de luego és una de les referències. I en ell, un dels seus amics, és curiós, és un dato curiós, però tenim un altre jugador, un futbolista també, il·lusiona molt, que és Víctor Narro, no? Antonyini i Narro són amics.
1: Víctor Narro, que ve de la Sampdoria, ve d'Itàlia.
4: Efectivament, se sap que un va quedar a l'altre per a jugar junts a l'Hércules. L'Hércules havia posat els ulls en els dos i finalment els dos van animar per acceptar l'oferta del club alacantí. Com acabes de dir, és un futbolista que va fitxar la Sampdoria. Uh-huh. El tenia com a promesa, que el va cedir. L'última mitja temporada ha jugat en el Múrcia. És que el Múrcia no va acabar d'encontrar el lloc.
1: No va callar, però és molt bon jugador,
4: Sí, no tenia ritme de temporada, segons els dades que em diuen a mi, els informes que em passen, no tenia ritme, el ritme de la Sampdoria, això va costar moltíssim en el club de la Condomina i finalment no va quallar, no? Però bueno, la seua última temporada completa, que va ser el Nàstic, també és un jugador que va ficar 6 gols, va donar 10 assistències, per lo que s'espera, aquí s'espera i es confia que recupereixen i d'ell, no? És un jugador que, segons diuen, millora, nosaltres tenim molt interès en recuperar a Javi Moreno, aquell futbolista que va estar fa diverses temporades, i diuen que milloren el gol i en l'últim passe. Sí que és de veres que és un futbolista ve de la Sampdoria, és un futbolista que ha dit coses en el món del futbol i que voldrà reivindicar-se, no? I la tercera peça de la que es comentava, Carles, és Iago Cantero,
1: sí.
4: que és un defensa central que estava en el Ceuta. Va ser un defensa clau en el Ceuta ascendir fa dues temporades. Ha arribat a jugar 13 partits.
1: I té molt bona edat, perquè també ne té 26 anys, està en el seu prime.
4: Sí. Efectivament, no? És un pantos d'un defensa en un gran joc aereo, sobretot també en l'eixida del valor, no? Ha rebutjat ofertes per a vindre a l'Hércules, entre ells el Saragossa també es va interessar moltíssim. I el que s'espera d'este futbolista de Iago Cantero és que siga un complement perfecte per a Rentero, que com ho vam parlar diverses voltes esta temporada en aquesta transmissió, tu i jo, era dels futbolistes més destacats i que van donar la talla esta temporada en l'Hércules.
1: I és que és veritat. Quasi tots els partits que jugarà Montós jugarà en Sant Pedro del Pinatar, prop d'Alacant, en Múrcia. El que més m'agrada de moment de la pretemporada és que quan ha pres la paraula Carlos Abad, el porter, ho ha tingut clar. L'objectiu és l'ascens. N'hi ha marcar-se aquest objectiu, Toni, no amagar-se, intentar fer-ho.
4: és que en Alacant no pots vendre una altra cosa. Parlar d'una altra cosa és parlar de conformisme i, des de luego, això, a l'aficionat d'Alacantí, el que li fa és que li toques nassos, Carlos, és de veres. Aquí li diu, no, anem a veure el partit, mira vostè, a mi no em conta històries. L'Hèrcules no pot estar en la tercera escala del futbol nacional. L'Hèrcules té que estar en futbol professional com a mínim i, a més, ser aspirant, quan està en segona, ser aspirant a buscar la primera divisió. Perquè això, històricament, ho ha marcat, té 20 anys en primera divisió. I han vist etapes glorioses, molt glorioses. I a més, una afició i una massa social importantíssima e interessantíssima. Però el mínim és l'escaló del futbol professional, i estar en el tercer escaló i anar contemporitzant i anar venent conformisme, des de luego en Alacant no agrada. No agrada gens, a més molesta. Molesta, no? Mira, estàs en un club, estàs en una ciutat que és la segona ciutat de la Comunitat Valenciana, estàs en una província que està entre 5 primeres del panorama nacional i no pots vendre conformisme. I bueno, i a mi m'agrada també escoltar a Carlos Amart en aquest sentit.
1: El cariño que le tinc a Alacant, a la província, a l'Hèrcules, o sea, que jo he portat ahí a Sibiro d'entrenador, i ha tingut molta relació professional amb l'Hèrcules, i clar, tenim l'espill de l'Elx, que després de fer el més difícil, que és no baixar en guanyar segona divisió, este és l'any de la estabilització en primera. L'Hèrcules tindria que fer això perquè se pot, i la gestió de l'Elche ho demostra.
4: Efectivament, no? És curiós. Jo l'any passat, en pretemporada, parlava amb diversos empresaris que estaven vivint a prop de Baragàtnic i estaven molt preocupats. Estaven molt preocupats perquè passaven setmanes i els fitxatges s'arribaven en cuentagotes. No es veia moviment al mercat, estaven tot molt preocupats. I a mi, jo recordo, en un partit de pretemporada de Bells, que em van dir que va jugar a l'Hèrcules, a més allí, un empresari diu, aquí en Nadal estem en segona, tal. Estaven molt negatius, molt pesats. Pessimistes. Pues mira com van a començar.
1: Sí.
4: És de veres que pareix que ser la política de Braga ni que és esperar fins a l'últim moment. Per què? Pues que els preus baixen quan hi ha jugadors interessants que es veuen sense equip i ja no estan tan forts a l'hora de negociar. I bueno, pues eixa política pareix que en un home que maneja molts noms i que té molts angles i racons per triar futbolistes, pues pareix ser que és la que vol practicar, però ara pareix ser que ja anava bé, i bueno, mentre les coses van bé, pues continues igual. D'ahí que ara mateix en ells continua, torna a ser preocupació, sí. I bueno, què està passant aquí que no ven futbolista?
1: Claro, no? Bueno, però és un procés, la finestra és llarga, tots els equips volen fer les coses ràpid, però no poden.
4: Sí, efectivament, no? Sí. Aquí està clar que també és de veres que conforme passen els dies, els futbolistes també, hi ha futbolistes interessats que es posen més nerviosos,
1: sí,
4: perquè resulta que no tenen equip o no tenen posta acomodo, i les peticions a principis del juliol són 10, i després quan pues, arriba a finals de juliol a lo millor són 7, no? O són 6. Tu ese món el coneixes més que jo.
1: Exacte.
4: I ja saps com va, no?
1: Ara les dues creies calentes és tancar l'acord de traspàs amb el Bournemouth per Álvaro, i també que tinga el visat a Biel Osorio per a tornar a l'Elx després de la seva sessió en Argentina. Pues ja ha repassat un poquet l'actualitat de l'Hèrcules i de l'Elx. Toni Cabot, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a tu, un abraç gran, Carlos.
1: I que disfrutes de l'estiu, amic. 8 minuts
4: igualment.
1: Per a les 3, apurem este punt a punt, en de seguida parlem del Llevant, però abans, publi.
0: L'esport que realment t'apassiona.
5: Gol. Humo, duro.
6: Aleluia, aleluia, empat a l'Elx.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
9: Xic, deixa de vore pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià.
5: Señor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
10: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
11: De tu a tu.
12: Punt a punt.
1: I a 5 minutets que ens queden per arribar a les 3 de la vesprada, els anem a aprofitar per a parlar, després de l'Hèrcules, de primera ref, de l'Els de primera edició, d'un altre dels quatre valencians en primera, del Llevant, amb el nostre company Javi Morell. Hola, Javi.
13: Hola, Carlos, què tal? Molt bona vesprada.
1: Ahir va descontar-nos en directe en el punt a punt el primer amistós davant del Leganés, victòria per 2-1.
13: Sí, i el primer partit de pretemporada dels equips valencians, el conjunt granota dirigit per Luis Castro, que obria el teló a la temporada 2026-2027 amb aquesta victòria a les acaballes del partit en el descompte davant el Leganés. Una victòria amb moltes cares noves per futbolistes del filial, perquè recordem que a dia d'avui tan sols un fitxatge en les oficines de la ciutat de València,
1: exacte,
13: el d'Enzo Bardelli, que va disputar la segona meitat, va passar prou desapercebut. Teníem ganes de veure el que podia fer el futbolista francès, però com ja saps, en aquests partits de pretemporada, sobretot en el primer, es poden extraure poques conclusions.
1: Sí que és veritat. I va marcar Carlos Espí. De moment és curiós que ja complit el primer quart del mercat d'estiu, no n'hi ha escagut cap oferta, ni per Espí ni per Ellong. No és que no hi hagués cridats, n'hi ha hagut moltes, interessos molts, però oferta de val ixos diners, en el cas d'Espí sempre 25 milions, com estos. Això no ha passat.
13: Sí, és que és el que parlàvem ahir durant la retransmissió. Al cap i a la fi és una oferta la que demana el Llevant, prou riscosa per als equips que volen fer-se amb els servicis de Carlos Espí. Són 6 mesos en la màxima elit, ha demostrat que és un futbolista que pot valdre aquests 25 milions, però el seu aval tan sols són 6 mesos a la primera divisió. Veurem, jo crec que en cas de quedar-se a la Lliga ho faria en el Llevant Unió Esportiva, perquè tots els equips en els que podria trobar acomodo, doncs no poden permetre's aquesta xifra, i veurem si arriba una oferta de fora d'Espanya. Carlos Piquet de Mercat han cridat al Llevant Unió Esportiva, però sí, pel moment el conjunt granota que destina tots els equips a aquesta xifra.
1: Només, com dèiem, la incorporació d'Enzo Bardelli me crida molt l'atenció. Les baixes de Pablo Martínez me crida molt l'atenció també, que no ha encara trobat, jo sé que ha tingut una oferta molt bona de Qatar, però al final no han arribat a un acord. La de Matthew Ryan necessiten porter, la de Morales més comprensible, la de Pampín. Javi, raro, perquè a més és 4 de moment sense club.
13: Sí, amb Ryan, ara que ha acabat el Mundial, recordem que no
1: igual
13: se
1: tornen a fer novios, clar.
13: Sí, recordem que no ha sigut titular amb la seva selecció, que va eixir per aquella tanda de penals que no va eixir bé, però ara que ja han passat uns dies, tot apunta a que van a reprendre les conversacions. Abans del Mundial, les intencions del porter, que ja sap el que és viure a València, perquè també va estar en les files del València Club de Futbol fa anys.
1: De fet, vivia la mateixa fica que jo, imagina't si estava avorrit.
13: Sí, el coneixes, no? El coneixes bé. Pagava les derrames, pagava les derrames.
1: Les columnes del garatge a voltes se li menjaven. Però bueno, això és una altra cosa.
13: La seva predisposició abans del Mundial era continuar en el Llevant Unió Esportiva, però és cert que té altres ofertes més quantioses en lo econòmic. Veurem si una vegada es reprenguen aquestes conversacions, Matthew Ryan pot tornar a ser el porter per al Llevant Unió Esportiva. El Llevant necessita reforçar i molt l'equip, perquè ja s'ha anomenat tu moltes baixes. Per ells, tot apunta que està fet l'arribada en qualitat de cedit d'Hugo Sotelo, el futbolista del Celta de Vigo, per apuntalar i ser mig del camp després de la eixida de Elguezábal i de Pablo Martínez. Veurem, tot apunta que en les pròximes hores, pròxims dies, podria fer-se oficial. S'està debatint si incloure una opció de compra en aquesta sessió del migcampista del Celta de Vigo, que ha disputat més de 20 partits amb la samarreta viguesa amb 16 titularitats. És a dir, porta un bon bagatge per a la seva edat. En desembre farà 23 anys.
1: Sí.
13: I porta un bon bagatge, un fitxatge que pot ser prou profitós per al Levante Unió Esportiva, que, com diem, necessita reforçar l'equip, sobretot per a mi en el lateral esquerre. Ahir vàrem veure el debut d'un xiquet de només 16 anys, de Marc Santos, que va deixar bons minuts, però va passar al seu primer any de juvenil.
1: Sí,
13: no
1: sí.
13: Crec que el Levante Unió Esportiva puga permetre's jugar amb un juvenil de primer any.
1: Ja veurem què passa. Javi Morell, moltíssimes gràcies, un abraç.
13: A tu, Carlos.
1: Estem arribant a les 3 de la vesprada. Esta vesprada també repassarem l'actualitat de l'estiu, del Villarreal i del València. Ara parem per a connectar amb els nostres companys dels servicis informatius a les 3 i mitja. Torna el punt a punt.
12: Són les 3:03.

0: Bona vespre. Estabilitzat l'incendi de Los Gallardos. Ha cremat 7.000 hectàrees i és més de 1.000 desallotjats comencen a tornar a les seues cases. Ho ha anunciat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno.
1: Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas.
0: Este incendi declarat dijous és un dels més greus que s'han registrat a Andalusia. L'evolució favorable de l'incendi permet reduir el nivell d'alerta i desescalar a situació operativa 1, segons ha explicat Moreno Bonilla. Molt en parlarem d'este incendi com d'altres temes que es presentem en sumari. Falta un mes exacte per a l'eclipsi de sol, un fenomen extraordinari. Fa més de 100 anys que no se'n veu un al nostre territori. L'esdeveniment desperta molta expectació i atraurà milers de persones a la Comunitat Valenciana. Molts allotjaments famesos que penjaren el cartell de complet. Esta setmana entrarem en la tercera onada de calor d'este estiu. Els termòmetres tornaran a pujar per damunt dels 40 graus, sobretot en una zona concreta de la Comunitat Valenciana. Víctor Vidal.
2: Sumacàrcer és un dels vèrtexs del que denominem el triangle de la calor valenciana, junt amb Xàtiva i Carcaixent, conformen els límits d'una zona que actua com un forn. En episodis de calor hem recorregut la zona per conèixer què hi ha darrere d'unes temperatures que any rere any es troben entre les més altes de tot el territori.
0: I com cada segon diumenge de juliol, des de fa segles, el Palmar celebra el sorteig de redolins, una tradició medieval que serveix per a repartir entre els pescadors de la zona les diferents àrees de pesca de l'Albufera. Un sorteig marcat enguany per la falta de relleu generacional. Dels 60 redolins que es van sortejar l'any passat, s'ha passat a 43 enguany.
3: Jo les he llevado documentació on han vist que és real. No han tenido nada de humanidad, ni empatía, ni corazón, ni nada.
0: Esta veu que han escoltat és la de Carmen, una jove de Burjassot que afronta un tumor cerebral. Denuncia que no va poder assistir al concert que l'último de la fila va fer dissabte passat a l'estadi Ciutat de València perquè no li adaptaren l'entrada després de perdre la mobilitat. De seguida es contarem la seva història. I pel que fa als esports, quin menú tenim preparat, Imatges Berta?
4: Hola, bona vesprada. Parlarem dels equips que disputaran la segona semifinal del Mundial, del debut del Levante en la pretemporada contra el Leganés i de com afecta l'onada de calor que patix França en el Tour. A més, sabrem quins valencians han pujat al podi del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme.
0: I en l'oratge vesprada amb núvols i algunes tronades entre la serrania i el racó d'Ademús, a l'espera d'un nou ascens de les temperatures que està previst per a la pròxima setmana. Lluís Obiols, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Abandonarem les temperatures més suaus que hem tingut este cap de setmana i ens encaminem cap a una nova onada de calor per l'arribada d'una massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica, acompanyada de pols en suspensió. Però, de moment, acabarem este diumenge amb núvols menys que este matí i amb risc d'algun ruixat, localment alguna tronada entre la serrania i el racó d'Ademús. Seran fenòmens puntuals, però podrien ser forts. Han baixat les temperatures, la majoria del els valors superen puntualment els 30 graus amb humitats que es mantenen molt elevades, amb vent de gregal que provoca una notable alteració marítima i únicament hem arribat als 35 graus en zones de la Marina Baixa, concretament a Callosa d'en Sarrià, on el vent de gregal hi arriba més sec. Demà, al matí, encara molta basca amb núvols, especialment al litoral nord, a la zona de la Plana Alta i del Baix Maestrat. També demà núvols a les comarques d'Alacant s'aniran dissipant i el que notarem és aquest ascens de la temperatura. Ja demà superarem els 35 graus a l'interior de València i Alacant, i a la costa estarem entre els 32 i els 34 graus. El vent ja girarà a sud i sud-est, de vesprada en general sol, i a partir de dimarts i sobretot dimecres i dijous ens arribarem o superarem aquests 40 graus. Per tant, molta calor amb sol Querol, amb calitja i amb risc de ruixats que sobretot anirien un poquet més dijous de vesprada a l'interior de Castelló. Divendres es mantindria la calor intensa. Sembla que el cap de setmana que ve començaria a baixar el termòmetre.
0: Gràcies, Lluís Obiols. I ara sí, quan són les 3 i 5 de la vesprada, entrem en matèria amb Manolo Palomar al control tècnic. Es parla Rosa Mateu.
6: Les notícies del cap de setmana.
7: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
0: Estabilitzat l'incendi de Los Gallardos, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat que l'incendi està perimetrat i acotat. Moreno Bonilla ha explicat que esta evolució favorable de l'incendi ha permès desescalar la situació i ara passa operativa 1 i s'autoritza el regrés de les 1.000 persones que estaven desallotjades. Els treballs per a l'extinció de l'incendi forestal, que va començar dijous al terme municipal Los Gallardos, continuen durant tota la jornada d'avui diumenge. A nit, els membres de la Infoca, la UME i altres cossos integrats en el dispositiu van treballar per tal d'assegurar el perímetre i evitar rebrots. Escoltem Juanma Moreno, president de la Junta d'Andalusia, que acaba de confirmar aquestes dades des del Centre de Comandament Avançat de Turre.
1: Estabilització de l'incendi, que significa incendio perimetrado i acotado, sin peligro de llama. Afortunadamente las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas y sumado al esfuerzo colectivo de todos los cuerpos que están trabajando, de todos los efectivos, pues han conseguido algo que me parece fundamental, que es que podemos dar esta buena noticia.
0: Este incendi ha cremat de moment un total de 7.000 hectàrees. Pel que fa als cossos de les 12 víctimes, s'han traslladat mostres al Departament de Criminalística de la Guàrdia Civil de Madrid per tal d'identificar-les. 4 de les 8 persones hospitalitzades es troben en estat greu. I a aquestes hores estem molt pendents d'aquestes 1.000 persones que encara continuen desallotjades per l'incendi d'Almeria i que esta vesprada poden començar ja a tornar a les seues cases. En l'accés al poble de Bedar, tallat per la Guàrdia de Madrid per tal d'identificar-les. 4 de les 8 persones hospitalitzades es troben en estat greu. I a aquestes hores estem molt pendents d'aquestes 1.000 persones que encara continuen desallotjades per l'incendi d'Almeria i que esta vesprada poden començar ja

0: quan ja s'ha obert i aquest cordó de la Guàrdia Civil i ha començat a accedir a la zona els veïns de Bedar, el municipi més afectat pel foc. Recordem que són 7.000 les hectàrees cremades i un perímetre de 40 quilòmetres. Veïns que este matí esperàvem amb angoixa poder tornar a les seues vivendes. Ho feien sobretot recordant aquests moments viscuts i aquest foc que va arribar a les portes de les seues cases. Alguns van fugir com van poder. Fins i tot el foc anava més ràpid que els seus vehicles. Alguns van deixar fins i tot a la seva parella, a la seva dona, esperant que els bombers la pogueren rescatar. Històries que s'han trobat avui amb un paisatge desolador. Tornen poc a poc a casa després d'aquest incendi que els ha tingut tres nits fora de les seues vivendes.
1: Gràcies, Ampa Caballero Perisa. Última hora en directe des del lloc dels fets. I el veïnat guarda amb paciència, però també amb nerviosisme, el moment de tornar a casa, tal com estava contant-nos la nostra companya. Volen saber com estan les seues propietats i s'emocionen quan recorden com van marxar del poble amb les flames a tocar. És una crònica que ha fet la nostra companya Sònia González.
2: La Guàrdia Civil controla els accessos a la zona afectada per l'incendi.
3: Reside o està de vacaciones.
2: Els agents informen el veïnat. Volen saber quan hi podran entrar.
4: Però podem acompanyar-lo.
2: Són part dels desallotjats que esperen amb una barreja de paciència i inquietud el moment de tornar a casa.
5: Llamemos al 112 y ellos nos darán una autorización para que lo acompañe un agente.
2: Hi ha molta emoció continguda en recordar l'evacuació.
6: Nos pilló por sorpresa y a mí me costó mucho de salir, ella se tuvo que quedar dentro. Vinieron los bomberos a las 2 horas a sacarla. Estuvo en el hospital porque había tragado mucho humo y tal, y medicamento, y ya está un poco mejor.
7: Que yo lo veía viniendo detrás de mí, ¿sabes? Y llegué a ver, cogí a mi mujer y por Lobrín tiré para arriba, y porque para abajo no se podía pasar ya.
2: S'espera que el veïnat hi puga tornar de manera esglaonada a partir de primera hora de la vesprada.
1: Gràcies, Sònia González. I així a casa nostra, 5 dotacions de bombers i 2 unitats de comandament continuen treballant a la planta de reciclatge d'Aielo de Malferit. El foc es va originar ahir per la vesprada per causes que s'investiguen i es va propagar ràpidament, segons han explicat fonts del Consorci Provincial de Bombers. El foc va generar una densa fumaguera negra que era visible des de tota la comarca. Els treballs dels bombers es centren en l'extinció i en frenar també la propagació a naus pròximes per a evitar que afecte a altres empreses. I este cap de setmana la calor ens ha donat un lleuger respir, però a partir dels pròxims dies tornarem a patir una nova onada de calor on els valors superaran els 40 graus. Cristina Badal.
8: A les portes d'una altra onada de calor, sols ens queda resignar-nos-hi i fer un canvi de rutines.
9: Calor te cambia, paseas al perro más temprano, lo paseas más tarde.
10: Y ahora pues salgo, cuando salgo de casa, que es lo que he hecho hace un ratito, dejo, pongo el aire acondicionado para cuando vuelva este fresco.
11: Deja, no te comes, ensaladas, gazpachos, cosas fresquitas.
8: A les terrasses i restaurants també els afecta les altes temperatures. La clientela prefereix la nit al dia. Escoltem treballadors de l'hostaleria.
12: Lo fuerte era por la mañana y mediodía y por la noche era un poco más tranquilo, más tipo copas y demás. Y ahora es a partir de las 5 o las 6 de la tarde que baja un poco la intensidad del calor, lo que damos las comidas más fuertes.
13: Si no hubiera sombrillas no habría clientes.
14: La gente viene más tarde, por ejemplo, y todo el mundo pues quiere dentro, aire acondicionado.
8: Y también cambien los menús. David San Nicolás es cuiner.
12: La gente se pide muchas cosas más fresquitas, ¿vale? Como gazpacho, ensaladas y demás, en vez de comerse platos calientes de cuchara.
8: Gorres, barrets, ulleres de sol s'han convertit en els millors complements per a esta època de l'any.
1: I a les portes d'esta nova onada de calor posem el focus a la zona de la Comunitat Valenciana on els últims anys el termòmetre supera amb més facilitat els 40 graus. Entre Carcaixent, Xàtiva i Sumacàrcer es dibuixa el triangle de la calor, una àrea que no té uns límits exactes, ja que abraça municipis de la Ribera Alta, la Costera i també la Canal de Navarrés. Hem recorregut ixe triangle de la calor per a entendre per què arriba a aquestes temperatures i com hi conviuen els municipis que es troben al Fort Valencià. Víctor Vidal.
3: Carcaixent podríem dir que és un dels vèrtexs del triangle valencià de la calor. Així, al sud de la Ribera Alta, l'orografia juga un paper clau. Les serres que envolten el municipi actuen com una barrera que dificulta l'entrada de les brises. Això fa que la calor es concentre i les temperatures

0: temperatures es disparen, un efecte que també s'estén cap a altres localitats veïnes com la Pobla Llarga, on en l'última onada de calor van superar els 45 graus.
1: Joan Carles Fortea és meteoròleg d'Apunt.
2: Les brises en aquestes comarques estan dificultades per l'orografia i moltes vegades quan arriben, o arriben més tard, o arriben després de botar per damunt de les muntanyes recalfades. Per tant, tenim una zona geogràfica en la que no refrigera tan ràpidament com la resta del territori.
0: L'Albereda de Xàtiva és un dels principals refugis climàtics per a protegir-se davant de les altes temperatures, però també hi ha d'altres com la Casa de la Dona, la Casa de la Cultura o la Biblioteca que estan condicionats per a protegir-se de la calor extrema. En cas d'avís taronja roig, l'Ajuntament amplia els horaris d'estos espais i també el de la piscina perquè el veïnat tinga més opcions.
3: És important per a la gent això que no té piscines o que no té la possibilitat de pujar als puestos, gent major, xiquets...
1: El triangle de la calor es tanca a Sumacàrcer. Any rere any, este municipi de la Ribera Alta apareix entre els registres més elevats de la Comunitat Valenciana i el riu Xúquer és el gran oasi tant per a veïnat com per a visitants, perquè quan arriba l'estiu el termòmetre acostuma a anar un pas per davant de la resta del territori.
4: Gràcies, Víctor Vidal. I d'esta onada de calor tampoc se'n salven els pobles de l'interior, sobretot de les comarques del nord, on cada vegada s'instal·len més ventiladors i aires condicionats per a suportar les altes temperatures. Sònia González.
5: Al restaurant Hermanos Sales, al Rosildos, una pedania de la Serra d'en Galceran, l'aire condicionat és indispensable. José Sales és el propietari.
6: Sense aire condicionat podríem tancar la porta perquè no entraria ningú. Estem en un lloc que cada any fa més calor.
5: Mari García és de la casa rural Mas de les Casetes, també al Rosildos, i explica que fa 2 anys va decidir condicionar les habitacions per a fer front a la calor. La clientela li ho va suggerir.
7: Sí, han ficat un aire condicionat i després les habitacions que han ficat o ventilador de techo o ventiladors portàtils.
5: Amb les temperatures cada vegada més elevades, la demanda d'aires condicionats i ventiladors es dispara també als pobles d'interior. Santiago Gil és instal·lador i porta unes setmanes amb molt de treball. Des del Rosildos fins al Bocàsser, cada vegada té més peticions.
8: Cada any se munta més aire. I enguany, pues, en especial perquè ha començat molt fort l'estiu.
5: El temps per a tindre la nova instal·lació pot arribar al mes d'espera.
4: Són les 3:16 de la vesprada. Continuen així en directe en la sintonia de Punt. L'eclipse atraurà milers de persones a la Comunitat Valenciana per tal de veure este fenomen inèdit. Aras de los Olmos, per exemple, hi ha allotjaments que ja han penjat el cartell de complet. Allí les reserves estan esgotades des del mes de març. Altres pobles, com per exemple Albuixec, recorden a la població que no cal desplaçar-se perquè des de qual seu terrassa és vorave. Sònia Silvestre.
9: Sí, hi ha nervis i expectació a Aras de los Olmos per l'eclipsi del segle.
10: Pues que va subir mucha gente.
11: Una miqueta de por també, perquè diuen que poden molta gent.
12: Però que no vinguin més, que les cases estan tots desocupades.
9: Un eclipsi que els fa comboi, que volen disfrutar en bona companyia, on no poden faltar les ulleres. Aras de los Olmos, de fet, proposa 2 punts d'observació, un per a la gent en general, que és a la banda est del poble, amb una capacitat per a 5.000 persones, i després un camp científic dalt de la Mola, on anar amb telescopis. Allí aniran els professionals. Joan Manel Bullón és el president de l'Associació Cultural Astronòmica d'Aras de los Olmos.
13: I és un lloc privilegiat perquè està una mica més cap a l'oest, per tant el sol s'amaga com 10 minuts més tard que en València, i també estem a vora 1.000 metres d'altitud, i això també fa guanyar una miqueta d'horitzó perquè el sol estarà molt baixet.
9: Hi ha expectació, com diem, i nervis també al poble que comparteixen amb altres associacions, com l'Astronòmica d'Albuixec. Juan Barrachina és el secretari d'esta associació.
14: Hasta que tinguem un altre, entonces seran en el 2433. Estem molt il·lusionats, perquè és algo molt impressionant.
9: I també als pobles es demana prudència en els desplaçaments. Vicent Peris és el vicepresident de l'Associació Cultural Astronòmica d'Albuixec.
15: L'eclipsi se pot veure perfectament igual de qualsevol terrassa. Lo que vull recalcar és l'aforament. Més de 1.000 persones no caben al poble, som 4.000. En que en vinguin la meitat, està a tope.
4: I què fa d'aquest eclipse un esdeveniment tan extraordinari? Doncs fa més de 100 anys que no es pot veure des del nostre territori un eclipse total de sol. En el moment, el xit, que durarà poc més d'un minut, serà visible el que es coneix com a halo solar. Anna Moure.
10: Ens hem de remuntar a l'any 1905 per a recordar l'última vegada que es va poder veure un eclipsi total de sol des de diferents municipis valencians. Antigament era un fenomen que feia por, com explica Amèlia Ortiz, astrofísica de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València.
16: A part de fer-se fosc, els animals s'escallen, es produeix un silenci molt estrany, no? La temperatura pot baixar diversos graus, quasi de sobte.
10: És un esdeveniment que causa expectació.
16: La lluna cobrirà completament el sol i podrem veure la corona solar que, en el cas dels eclipsis parcials, no la puguem veure.
10: El millor lloc per observar-lo és un espai lliure d'obstacles mirant cap a l'oest.
16: Perquè, com que l'eclipse tindrà lloc a les 8:30 de la vesprada, el sol ja començarà a estar baixet i qualsevol obstacle, una muntanya, un arbre, una finca alta, poden impedir-nos veure el sol.
10: És fonamental protegir-se la vista amb ulleres de sol homologades per a eclipsis.
16: Tenir les ulleres posades tot el temps, excepte en el moment de la totalitat. Això és el moment de llevar-nos les ulleres i ara podrem contemplar la majestuositat de la corona solar. La fase total durarà molt poquet, un minut en València i cap a un minut i mig en Castelló de la Plana.
10: Després haurem de tornar a posar-nos les ulleres per a gaudir de la fase parcial de l'eclipsi.
4: Els redolins de l'Albufera ja estan sortejats entre els pescadors del Palmar. Una tradició amb segles d'història que permet explotar el llac d'una manera justa i equitativa. Enguany, el sorteig ha estat marcat per la falta de relleu generacional. Vero Marc.
17: Ja estan sortejats els redolins de l'Albufera entre els pescadors del Palmar. Enguany se n'han sortejat 43, 17 menys que l'any passat, la qual cosa deixa patent que costa molt trobar relleu generacional. Este sorteig es fa cada segon diumenge de juliol des de fa prop de 800 anys. En un bombó es posen els noms de tots els aspirants i, per tant, els primers en eixir seran els que tenen preferència a l'hora de triar les seues parcel·les de pesca. Des de la conferència demanen la professionalització del sector per a poder optar a més recursos i atraure a més gent jove. Amparo Aleixandre és la secretària de la Comunitat de Pescadors del Palmar.
18: L'acte és un sorteig dels punts de pesca de fixes per a la pesca de l'anguila en l'Albufera i és la manera de repartir museu de manera democràtica aquests punts de pesca.
19: Per lo menos hubiese sido el primer, necessitàvem repetir el mateix joc que l'any passat perquè estava prou bé. La veritat que prou alegria, canvia prou la producció d'un joc a l'altre.
20: De normal no tinc molta sort, sempre sóc així dels últims, desgraciadament, però bueno, és com tot.
4: L'alto el foc entre l'Iran i els Estats Units està en fase terminal. Els dos països s'han atacat mútuament per tercera vegada esta setmana i Teheran ha tancat completament l'estret d'Hormuz. Remei Blasco.
21: Màxima alerta a l'Orient Pròxim per la represa dels atacs entre l'Iran i els Estats Units. El Pentàgon ha destruït esta matinada 140 objectius militars, tants com els primers dies de la guerra. Ho ha fet des de l'aire i des del mar, com ja va passar dimecres i dijous. Una nova ofensiva que ve a confirmar definitivament que l'acord d'alto el foc del 10 de juny és inviable. I el motiu principal és l'estret d'Hormuz, on l'Iran ha colpejat avui una embarcació de bandera xipriota, just abans d'anunciar que el corredor marítim torna a estar tancat. El vaixell s'ha incendiat i un dels 11 tripulants està desaparegut. Els iranians han militaritzat la geografia. Ara tenen una arma més segura i efectiva que el programa nuclear, diu aquest expert.
22: Safer and more effective.
21: Té clar que el Pentàgon pot forçar la reobertura d'Hormuz, però per a mantindre-la necessitaria una gran operació amb tropes de terra que Donald Trump descarta. En la nova espiral de violència, l'Iran ha llançat una pluja de míssils i drons sobre Bahrain, Qatar, Oman, els Emirats Àrabs Units i Kuwait, amb danys severs en una base militar dels Estats Units. El centre que alberga el sistema d'interferències ha acabat en flames. El conflicte ha entrat en una fase molt perillosa en què s'està més a prop de reprendre la guerra que de tancar un acord definitiu.
4: I en els esports ja han quedat configurades les semifinals del Mundial de Futbol. Imma Gisbert, bona vesprada.
0: Bona vesprada, Rosa. Anglaterra i l'Argentina lluitaran per una plaça en la final, on es trobarien amb el vencedor del duel entre França i Espanya. Després del golaç inicial del noruec Selderup, els anglesos imposaren per 1-2 a una combativa noruega amb un doblet del jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. Per la seva part, la selecció albiceleste guanyava per 3-1 a Suïssa en la pròrroga. Els europeus van jugar amb 10 des del minut 72 per doble groga a Embolo. Alexis McAllister i Ndoye posaren les taules en el temps reglamentari i Julián Álvarez i Lautaro sentenciaren en la pròrroga. Dimecres a les 9 de la nit es veuran les cares a Atlanta i el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha fet una crida per a evitar que el duel transcendisca per motius externs al terreny de joc.
2: El mensaje es que es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho y es un partido de fútbol.
0: I la selecció espanyola sub-19 es va proclamar ahir campiona de l'europeu que s'ha jugat a Gales. Guanyà per 2-0 contra Alemanya amb gol del davanter del Villarreal, Hugo López, que va obrir el marcador. El central Mario Rivas va fer el segon apenes començada la segona meitat. Espanya és la primera selecció en la història que ha guanyat tots els partits del torneig sense rebre cap gol. Recordem també que les xiques es coronaren campiones sumant l'octau títol europeu, quin de manera consecutiva. I parlem ara de la pretemporada del Llevant, que ahir disputà el primer amistós contra el Leganés a la Ciutat Esportiva de Buñol. Els de Luis Castro van guanyar per 2-1. S'avançaren els granotes amb un gol de Carlos Espí, empataren els madrilenys amb una rematada de Roberto López i Martín Krug va donar la victòria al Llevant en el minut 90. Espí comença com acaba la temporada passada, marcant.
3: La verdad que siempre meter un gol es... Es lo más importante que te puede pasar un delantero y muy contento. Un partido complicado, un partido duro, porque era el primer partido. Queríamos ver cómo estaba el equipo, cómo estábamos en juego, en tal. Y la verdad que estamos muy contentos por la victoria.
0: Canviant d'esport, la calor fa estralls en el Tour de França. L'organització s'ha vist obligada a retallar 30 quilòmetres el recorregut de la novena etapa entre Malmort i Ussel. Les dures condicions meteorològiques, amb alerta roja decretada, han obligat a retardar 10 minuts l'eixida i modificar el traçat per primera vegada en la història a causa de la calor. En el Gran Premi d'Alemanya, victòria valenciana en Moto2, on Ivan Ortola ha sigut el primer en la meta, seguit del pilot de Sant Vicent del Raspeig, Dani Olgado. Izan Guevara ha completat el pòdium espanyol. En MotoGP, triomf ha sigut per a Marc Márquez, amb Ayo Ogura segon i Raúl Fernández tercer. Per últim, en Moto3, ajustadíssim final on el pilot de Santander, Brian Uriarte, s'ha imposat per només 6 centèsimes al corredor de l'Espartí, Máximo Quiles. El càntabre suma la segona victòria de la temporada. I acabem en tenis perquè la txeca Linda Noskova és la nova reina de Wimbledon. La jove de 21 anys s'imposa a la seva compatriota Carolina Mujova per 6-2, 5-7 i 6-3 en un partit que durarà 2 hores i 28 minuts. La guanyadora va malbaratar 5 boles de partit en el segon set, però finalment va aconseguir convertir-se en la quinta tenista de la República Txeca que guanya el torneig londinenc. Avui a les 5 de la vesprada es juga la final masculina que enfronta el número 1 del món, Jannik Sinner, amb el número 2, l'alemany Alexander Zverev. Ho deixem així, Rosa.
4: Carmen, una jove de Burjassot que afronta un tumor cerebral, denuncia que no va poder assistir al concert que l'último de la fila va fer dissabte passat a l'estadi Ciutat de València perquè no li adaptaren l'entrada després de perdre la mobilitat. Xaila Yuca ha estat amb ella.
23: Si Manolo García haguera conegut el meu cas, no ho hauria permès. Ho diu Carmen, qui fa més d'un any va comprar una entrada per anar amb les seues amigues al concert de l'último de la fila. Entre la compra i el concert, sa vida va capgirar. L'escoltem.
24: El 5 de febrero entré en l'hospital i salí un mes després con un diagnóstico de un tumor.
23: Ara necessita una cadira de rodes. Davant esta nova realitat va demanar a Ticketmaster canviar la localitat per una de mobilitat reduïda i esta va ser la resposta.
24: La única solució que nos daban era mandarnos a otra ciudad en otra fecha. Impossible.
23: Després acudiren els promotors, els comunicaren que la zona adaptada estava completa. Tampoc li permetien entrar a la pista amb l'entrada que ja tenia per motius de seguretat. Només li proposaren acudir al mateix estadi però sense cap garantia.
24: Con X horas de antelación y que me encontrara con quien me encontrara de la organización, le contara mi caso y si podían, pues... que hicieran cualquier cosa.
23: Davant l'incertesa, Carmen es va quedar a casa. Les amigues ja dins del Ciutat de València trobaren persones en cadira de rodes a la pista. La normativa establix que els servicis oberts al públic han de garantir l'accessibilitat i estudiar ajustos raonables i proporcionals. En apunt, hem contactat amb els promotors del concert, però encara no han rebut cap resposta. Carmen, insistís, no reclama diners ni responsabilitza el grup. Vol que la mobilitat reduïda no torna a deixar ningú a casa.

Anit Alejandro Sanz va emocionar al seu públic, al Ciutat de València. Milers de persones van omplir l'estadi per a cantar tant els grans clàssics com les cançons del seu nou treball dins de la xira I Ahora Qué. Un dels moments més emotius de la nit el va protagonitzar una veïna de Paiporta que després de la dana va enviar una foto a l'artista amb els seus discos plens de fang. Alejandro Sanz la va pujar a l'escenari I va recordar a totes les víctimes. El cantant madrileny va alternar èxits com Corazón Partido, Amiga Mía o Capitán Tapón, que escoltem de fons amb temes més recents en un concert marcat per la proximitat amb el públic. I així posem el punt I final a este repàs a la informació. Gràcies per la seva atenció. Ara es deixem en el programa esportiu Punta a Punta.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
1: De tu

0: Així continua el punt a punt, les 3 de la vesprada i 31 minuts, amb dos arguments prioritaris en aquestes primeres hores de la vesprada: el ciclisme i el tennis. En la novena etapa del Tour de França entre Mellemore i Ussel, i la final masculina de Wimbledon, que van a jugar Sasha Zverev, el jugador alemany, davant de el número 1 del món, que anem a veure si és capaç de donar-ho tot i aconseguir un nou gran slam per a la seva carrera. Sinner, Zverev, la gran final, ara mateix jugant-se la final femenina, la que enfronta a Kristina Mladenovic i Hanyu Guo, davant de Gabriela Dabrowski i Luisa Stefani. De moment, les favorites, Dabrowski i Stefani, caps de sèrie número 2, no estan podent i han perdut el primer set. Així que estos eren els arguments, més el Mundial, més les pretemporades dels equips de la Comunitat Valenciana, més diàlegs que tenim pendents amb personalitats importants del món de l'esport en la Comunitat Valenciana, per acompanyar-los fins les 11 de la nit, quan començarà el resum i l'anàlisi de la jornada en els últims 90 minuts d'este punt a punt. 3:32, primera mirada cap al Tour de França. Novena etapa, és una jornada, ens advertia ahir José Luis Gual, trencacames, pujades i baixades constants, desnivell positiu de més de 3.000 quilòmetres per a esta, de 3.000 metres per a esta acció. 3.000 quilòmetres és una barbaritat, sí. I anem a veure si els corredors són capaços d'aconseguir-ho. José Luis Gual, com estàs?
1: Què tal? Salutacions, molt bona vesprada, Luis. Bueno, pues sí, tenim la novena etapa, la clàssica etapa del Massís Central, que ara mateixa és un autèntic forn. França, temperatures altíssimes, de fet, i seus protocols han obligat a l'organització a reduir en una trentena de quilòmetres el que era el recorregut previst, no?, en un principi, que estava en un 180, s'ha quedat en 154, 600 metres el que és la longitud d'esta etapa, però hi ha que dir que s'ha retallat la part inicial, és a dir que on està de veres la xitxa, no?, com sol dir-se, ahí es manté i ses quatre dificultats muntanyoses, però estem parlant de 3.000 metres de desnivell en el retall definitiu, és a dir que és un percentatge important, només en poc més de 150 quilòmetres de recorregut, i això vol dir que és pràcticament pujar, baixar en molta temperatura, en carreteretes d'estes estretetes que són per a rodar i que favoreixen evidentment que hi haguen talls, que hi haguen fugues, que hi haguen escapades. I això què implica? Pues que és molt difícil de controlar per part de l'equip del líder, per part de l'UAE, de Tadej Pogacar. Han hagut ja nous propis molt seriosos que han intentat ser protagonistes d'alguna aventura. Han aparegut Mateo Jorgensen, ha estat també per ahí filtrat de Benepul. Està en moltes ganes, en molta idea en el dia d'avui el britànic Tom Pitcock, que encara està en un contraatac en el que és l'actual escapada comandada per dos homes, el nord-americà, que lluís a més el campionat nacional del seu país, Quim Simos, del Lidl Trek, del conjunt de Juan Ayuso. Al seu costat, el ciclista del 1X, del conjunt noruec, Tobias Johannessen, que tenen apenas 19 segons respecte a aquest grupet en el que està treballant de manera intensa tot Pitcock, i a hores d'ara tenim a 1 minut i 7 segons el pelotó amb els principals favorits, perquè és un pelotó molt reduït, ja dic, la batalla ha sigut molt important en els últims quilòmetres, ha hagut un pelotó reduït apenas a 40 unitats, se lluita per l'etapa, però anem a veure que és una etapa curta, molt nerviosa, però també d'una altra banda molt difícil de controlar per l'equip del líder.
0: El mestre Javier Castellar, altra volta així en este estudi, com estàs, Javi?
2: Bueno, perfecte, molt bé i feliç en estar amb vosaltres i en veure l'espectacle que s'està veient cada dia en el Tour de França.
0: Esta carretera és autènticament una carretera de muntanya, on dos cotxes, si te trobes un cotxe de cara, tens que eixir-te del tros asfaltat perquè si no, no passen, i són carreteres que als ciclistes vos agraden a muntó, Javi?
2: Bueno, les carreteres són les que són. Està clar que n'hi ha una diferència de la meva època a la època d'ara, que bueno, són estretes, però fíjate, l'asfalt és un asfalt considerable, és un asfalt bo, i que crec que bueno, que d'alguna manera pues, a lo millor inclús es va estar bé, perquè en les carreteres estretes donat compte i veuràs que hi ha molta arbolera i d'alguna manera encara que faci calor alguna sombreta tindran, no?
0: Estem a més de 80 quilòmetres per a la línia d'arribada, hi ha hagut una escapada inicial i en queden dos corredors, però bueno, pues els tenen a ir, no? Jo crec que més o menys com a ir, José Luis, sí. A minut 15
1: Sí, però encara està, jo crec que la carrera està per definir, eh?
0: Ah, sí?
1: Perquè sí, sí, perquè hi ha hagut molts talls, hi ha hagut molts grups. Ara tenen apenes 18 segons estos dos homes que marquen la punta de la carrera respecte d'aquest grupet en el que està treballant moltíssim Pidcock. Al seu costat també un altre home del Lidl Trek, el canadenc Derek G. També està Van Etbel del Lotto i un altre ciclista. I bueno, estos formen part d'un grupet que s'havia format de 12 corredors, però estem veient que alguns dels noms no li agraden massa, eh? A Tadej Pogacar, a l'equip de UAE, i com les distàncies són tan mínimes, estem en plena ascensió d'este segon port de la jornada, d'esta cota de segona categoria. És molt curta, però té uns percentatges bueno, molt considerables. Ara mateix estan afrontant rampes del 12 i del 13%, velocitat per al que estem acostumats, molt per davall del que és habitual en estos ciclistes del màxim nivell, i ahí estan els tres perseguidors. També ve per ahí Mathieu Van Der Poel, que és un dels altres que està protagonista en molts talls, el mateix Pablo Castrillo, el corredor de Movistar, que també està donant presència al conjunt espanyol. També està per ahí Baudin, el francès de l'Education First, el seu company Carapaz també s'ha clavat en alguna fugida. Està la etapa interessantíssima i molt bonica, eh?
2: A més, està intensa. Tu dona compte que classe de corredors, Mathieu Van Der Poel, ja se li veu el que vol, no? El que vol Mathieu Van Der Poel, després de fer-li la faena al seu líder de cara per a poder aplegar a l'esprint, avui ha dit, avui me toca, i està donant una exhibició que té ganes, vol, e intentar anar per davant per si té el seu moment de gràcia i poder intentar guanyar l'etapa, que això mai se descarta en els homes que intenten estar per davant i que intenten luchar per aconseguir-ho, eh?
1: I s'ha quedat el grupet dels favorits del Mallorca Group pràcticament en 30-40 unitats, del que està quedant-se ara està patint moltíssim, li resta aproximadament 2 quilòmetres perquè estan més endarrerits a 1:23 del cap de la carrera, Mats Pedersen, guanyador d'etapa en este Tour de França i que està tenint moltes dificultats i que té a dos companys per davant, Quinn Simos, el nord-americà, que està ahí comandant l'etapa al costat del noruec Johannessen, però pràcticament es tenen ja agafats i se grupé de... Al final crec que són 4, 5, 6 corredors els que venen per darrere d'aquesta escapada que hi havia de 12 i segurament així els més forts, eh? I afortunadament tenen per fi a un espanyol, a Castrillo del Movistar, Javier.
2: Castrillo, bon corredor, l'he tingut també en els events que jo organitzo quan guanyà aquelles dues etapes que mos sorprengué en la Volta a Espanya, i és un corredor que escala bé, és un corredor que té ambició de guanyar perquè es troba segur, no? Cada vegada que s'encontra una escapada, mos pot sorprendre. I una cosa més pels oients que mos estan sentint, donarem algunes premisses i algunes coses que no se saben o que no se veuen en televisió, però que els contarem en el moment me doneu el permís.
3: El permís el temps, però quan vulguis, eh? Vull dir, ara no, perquè, però el permís el temps per a dir el que vulguis, quan vulguis. Bueno, ja han coronat, comencen no. A baixar, la carretera és, ja dic, és molt estreta.
1: És un descansoner, Lluís, encara es queden 700 metres, sí, és el típic porter que té algun descansoner, però que és molt dur, eh? És curter però dur, es falten aproximadament 600 metres, però ja dic, el grup de davant va coronar en poc més d'un minut respecte de l'UAE, està treballant molt Tim Willens, algun dels corredors de Pogacar, perquè no volen que se'n vagi molt, perquè estes fugues sí que caminen, ja dic, a punter de coronar, anem a veure qui s'endú els punts, està treballant en moltíssima intensitat, avui amb moltes ganes Tom Pidcock, recordem que amb el seu ex-equip Ineos britànic va guanyar una etapa memorable, no?, en Alpe d'Huez, i segurament és el seu major èxit, i després és un gran baixador, perquè a més és un autèntic especialista en la bici de muntanya. Ahí es tenen ja pràcticament coronant molts espectadors, que també estan patint la calor, 40 graus aproximadament de temperatura en esta zona del país francès, la qual cosa ha fet reduir ese quilometratge que estava previst per a la jornada d'avui. Ahí vem l'última rampeta que els espera, darrers 300 metres van a coronar 3, 6, 8 corredors que van per davant en un minut 13 segons ara mateixa respecte del grup del Maillot Groc, del grup de l'equip de Tadej Pogacar, i allí tenim a Pidcock, al corredor també d'Ineos, Tobias Foss, que també s'ha clavat en esta escapada. Bueno, en definitiva, estos que estan així, perquè estan forts, eh? Així no hi ha trampa, eh?
2: No, és que jo ho he dit antes en totes les etapes. El Tour de França és increïble veure-lo en què que tinga el domini Pogacar. L'espectacle que s'està veient és increïble. Cada corredor veu el seu moment, l'estat de gràcia que té ixe dia, de com se troba i les seues condicions de cara a poder estar per intentar en algun moment sorprendre, i els seus objectius no és a lo millor intentar guanyar el Tour, perquè és quasi impossible, però guanyar una etapa en el Tour, lluir-se i estar atacant i estar per davant, que difícil és, i aconseguir-ho com estan aconseguint-ho, és per llevar-se el sombrero.
1: Ara sí, Lluís, acaben de coronar esa cota de segona categoria, 80 quilòmetres de la línia d'arribada que està ubicada en Ussel. El primer ha estat Tom Pidcock per davant de Foss i la resta resta de companys d'esta escapada de 8 ciclistes. Per darrere van 4, uns 40 segons. I a 1:17 circula el pelotó dels favorits amb el Mayo Groc, Tadej Pogacar, Vingegaard, Ayuso i companyia.
0: Quina barbaritat de caravanes, Javi, de totes les persones que jo suposo que aprofiten, no?, per a passar el cap de setmana en la natura, en la muntanya, i veure com passa el tour, no?
2: Sí, jo he estat en el tour. Jo estigui en un moment, de més recorde que en el cas de quan jo estigui era líder Miguel Indurain. Jo sabia el que tenia que fer. Me vas clavar en, crec que va ser en el Tourmalet, i sense donar-li el que jo li obligava o li dia que podia agarrar-ho, jo sabia com donar-li-ho i me va impressionar tanta gent. Sí que recorde que anant de líder ell me va a veure i automàticament jo el marquí, no?, i li vas donar el que en aquest moment podia necessitar i me ho agarrà, una botelleta d'aigua xucoteta, me'n recorde, però el que més me va impressionar és la quantitat de gent que va a veure l'espectacle del tour i van en caravanes, van, bueno, consiga, és algo increïble, jo me va impressionar, no?, el que estaves dient, Lluís.
0: No sé si este matí heu pogut disfrutar de la carrera de Moto2 en el Gran Premi d'Alemanya, però quin goig veure dos corredors valencians lluitant per la victòria en esta carrera de Moto2 a la fi. Ivan Ortolà, el motociclista de Torrent, li ha guanyat a Daniel Olgado, que és alacantí de Sant Vicent del Raspeig. Primer i segon, primer Ortolà, segon Olgado, en el Gran Premi d'Alemanya. Impressionant, eh? Com dos valencians han estat demostrant-li al món sencer com es pilota en esta categoria, en Moto2, en una categoria tan complicada, en estes motociclistes que no tenen més que la cilindrada que tenen i que l'habilitat del pilot és clau per a que ho facin. Ha sigut impressionant, el que hem viscut este matí en esta carrera de Moto2 amb la victòria d'Ortolà davant de Dani Olgado. Tornem al Tour de França. Els paratges són impressionants, són espectaculars, però on travessa esta carrera, clar, estes carreteretes no poden anar més que per este tipus de paisatges.
1: Sí, el que passa que França té una xarxa de carreteres, la veritat, també moltes, bueno, comarcals, veïnals, però totes elles asfaltades, que donen molt de suc, no?, en este cas als organitzadors de les carreres, i que permeten, bueno, descongestionar, no?, les grans vies que són per al trànsit normal, no? I ara estem veient com estan negociant ixe descens, una zona molt bonica, de molta ombria. És de veres que l'asfalt està una miqueta picat i ahir s'ha de saber traçar les curves, perquè ja ho explicava ahir Javier Castellar en el transcurs de la transmissió de l'etapa d'ahir, la vuitena, que en esta temperatura estem parlant de 40 graus de termòmetre, però clar, l'asfalt se col·loca molt més, en molta més temperatura, no? I ahir poden haver inclús zones en les que, no?, se te'n vagin una miqueta la roda de davant, no?
2: Bueno, en la meva època jo recordo l'olor de l'alquitrà i d'alguna forma quan passàvem per allí s'agarrava la roda i era molt perillós, no? Jo crec que en este temps l'alquitrà a lo millor el tenen clavat en la carretera d'una altra forma, no? I per lo que jo esté veient, el risc no és tan elevat i ho tenen clar i tracen adequadament. Lo que sí que és de veres, lo que ha dit Lluís, és meravellós veure la sombria que té esta baixada, però vos dic als dos i als oients, és que el corredor no s'entera d'això, eh? No sabeu la sensació que té quan un corredor va bueno, en una actitud de poder estar fent la seva feina con Déu i apenas se dona compte dels paisatges i de lo que nosaltres estem veient, que és meravellós.
1: I a nivell esportiu n'hi ha que dir, que estan castigant, oui, d'una manera o d'una altra, l'equip del líder, l'equip de Tadej Pogacar. Hem dit que són fortíssims, no?, que van fer una demostració, no?, de poderio en l'etapa de passat dijous, que va concloure després de passar pel Tourmalet en Gavarnie-Gedré, i on Pogacar va donar segurament el col de gràcia a este Tour de França, però està tirant ja Tim Wellens a més de 70 quilòmetres de la línia d'arribada, queda per darrere Magnalti i pràcticament li van a quedar únicament dos ciclistes per a treballar-li a Pogacar, i això anem a veure si té, no sé si en el dia d'avui, però a llarg termini pot tindre alguna significació, no? Perquè és que estem parlant de molts dies per davant per a tirar de carro, per a treballar, i això té una factura també en l'aspecte físic, eh?
2: Mira, jo he sigut ciclista professional, però ara sóc comentarista, entenc algo.
0: I organitzador d'events.
2: I organitzador d'events. Però és que, Lluís, jo, volguera, no? A mi m'encantaria, perquè es mereix Isaac del Toro, que el puguen arropar un poquet. Però, claro, si tot el que estem veient és un desgast de cara a l'equip de l'UAE, al final, si li queden a Pogacar pocs homes, de qui tenen que tirar és de Isaac del Toro. Me sabria mal. Per què? Primera, Pogacar té una diferència considerable. A mi m'agradaria que pogueren pactar en alguns altres equips, alguns altres corredors, i que buscaren la unió, no? Perquè és que me sabria tan mal que gastaren a Isaac del Toro. Perquè te dic jo, jo crec que si el reservaren i el tingueren cuidat com Pogacar, jo el pòdium el tindria clar. Primer Pogacar, segon Isaac del Toro i tercer Vinigan, Lo que passa que si van a tirar d'ell, automàticament, en cas que puga, va a rebentar, no va a guardar i al gastar no va a estar en el pòdium, que és el que a mi m'agradaria, perquè ixe corredor s'ho mereix.
1: O sigui, que tu no li dones opcions a Ayuso, no?
2: A veure, Ayuso, és que m'estàs ficant en una situació... No, és que ho deixe clar. Me fiques en una situació... Mira, jo en Isaac del Toro estigui l'any passat perquè vingué a l'event que organitzàrem en Anusia, que era el Criterium, i tots el disfrutaren. Li vaig agarrar un carinyo perquè era increïble de la humanitat que té, la senzillez i lo que és com a ciclista. Però és que, claro, Ayuso parle prou en ell i damunt en son pare pues, sempre estem aplegant a buscar la manera de que estiga. I després el mànager d'Ayuso és amic meu, Lombardi, no? que va ser de la meva època, claro. Jo crec que els dos són dos grans corredors, però està clar que si tiren de Isaac del Toro pa treballar, pa Pogacar, Ayuso podem veure-lo en el pòdium i també me alegraria,
1: Bueno, pues sí, pero los intereses de Juan Ayuso estaría muy bien, ¿no? Que se desgastara Isaac del Toro y que pudiera tener alguna opción el ciclista alacantí en las próximas etapas. En cara a Casos Boldur, en cara queda molt de camí y ahora están fent bona l'escapada, estos 8 homes que estan per davant i en ciclistes de molt de nivell. Ahí tenim a dos components precisament de l'equip de Juan Ayuso. Està Derek G i està també Quinn Simons, el campió nord-americà. Està Pablo Castrillo, que ara dona el relleu de Movistar. Acaba de passar Mathieu Van Der Poel, que si l'escapada arriba serà el favorit número 1 al triomf. Però no oblidem que també té molta velocitat Tom Pidcock, que jo diria que ha estat l'artífex de fer este forat, esta escapada, de consolidar ese temps que porten de marxa respecte del pelotó de Pogacar. Ara mateix a U23, a 72 quilòmetres de la línia d'arribada. També està per ahí Johannesen, el noruec del 1X, i Krabs del Lotto. Són els components d'aquesta escapada de 8 homes. Ara mateixa tenen poc més d'un minut respecte dels 4 que venen per darrere. Jo crec que estos ja no tenen pràcticament ninguna opció perquè tenen a només 10 segons ja al pelotó, que no estem veient moltes imatges, però que està treballant també a Stai l'equip de l'UAE, perquè està mantenint la distància i davant estan caminant,
2: Sí, estan anant a tot el que poden en la intenció de treure certa diferència per quan vinguin els quilòmetres últims, bueno, que se la xuen d'estos corredors que van escapat i que d'alguna manera, si no poden entrar en la classificació general, que entren en guanyar l'etapa, que és l'objectiu de tot corredor que és conscient que no pot estar en el pòdium o que no pot tindre opcions.
1: Bueno, pues recordem els components d'aquesta aventura de 8 homes. Està Tom Pidcock del Pinarello 365, està Van Etbel del Lotto, està Pablo Castrillo de Movistar, està Derek G, juntament en Simons del Lidl Trek, està Johannesen del 1X, està Van Der Poel del Alpecin i està Baudin, el francès del Education First, ara mateix a U23 respecte del pelotó. Ha estat anul·lada ja aquesta escapada de 4 homes que venien fent un poc ahí el enllaç. Ara mateix són agafats pels homes de Tadej Pogacar, continua tirant ahí Tim Wellens i Camilla de la nova dificultat muntanyosa que la tenim a falta de 56 quilòmetres per a la línia d'arribada. Estarà ja encara, bueno, a certa distància de la línia de meta de Ussel. Estem parlant d'un port de categoria del número 3, la cot de la Croix de Pei, de 4,8 quilòmetres de llargària en una mitjana dependent del 6%. Bueno, tal com està la carrera, en la intensitat en la que està rodant-se, és una distància vora 5 quilòmetres, 6%, en la que el que tinga força també pot donar ahí el col de mà, no?
2: No, i a més, contem que els quilòmetres que se fan a la velocitat que s'està anant, en l'interès que tenen tots de poder fer la carrera dura i la rapidez que se va, tot això sempre resta. I el que sí que està clar és que al final el que més fort estiga, el que més s'ha reguardat o ha treballat l'equip adequadament perquè puga després pegar el colpe final, pues ixe serà el que se trobarà millor i el que sorprendrà, pues bueno, pues en la idea de poder guanyar l'etapa, claro.
1: Ara acabem de deixar-hi la carretereta traïdora, que es portava des de dalt del que ha estat el darrer port que acaben de superar els components del Tour de França, a una carretera que ja té un asfalt extraordinari, magnífiques condicions, ahí sí que el tubular roda perfectament, o la coberta, perquè ara ja també hi ha molts ciclistes que van directament en la coberta o inclús en el túbeles, i ahí, bueno, pues tenen que entendre, de moment sí que estan col·laborant absolutament tots estos 8 components d'esta escapada, ja dic, n'hi ha noms molt importants, jo destacaria sobretot a aixos dos, no? A Pidcock i Van Der Poel, sense deixar de banda a Simons, que és molt peleó també,
2: Sí, però ho acabes de dir, jo crec que està clar, els dos favorits, els favorits són els que tu has dit, i Van Der Poel ho té claríssim, Van Der Poel ha anat al Tour a aconseguir vamos, no una etapa sinó més d'una, és un corredor ambiciós que en unes actituds de campió, i de fet, si està ahí, estarà pensant a veure de quina manera fa els relleus per quan li vinga el moment poder arrencar i poder-se'n anar per aconseguir l'etapa, que és l'objectiu.
1: I líder Trek de nou en majoria, en l'escapada d'estos 12 que anaven anteriorment, han col·locat els dos que portaven dalt en la part de davant, i ara mateix a Tom Pidcock també, que està en molta idea en el dia d'avui. Són les típiques etapes que tenien marcades, no?, alguns ciclistes per al dia d'avui, i tot que ha segut es recortava en 30 quilòmetres, són de les que solen passar factura, en l'aspecte físic, la recuperació, per a, sobretot els que van a lluitar per la classificació general, apenes 10 quilòmetres per arrencar aquesta següent dificultat muntanyosa, no hi ha molta distància, no són grans ports de 10, 12, 15 quilòmetres com Tourmalet i companyia, o és que se trobaran en els Alps, però sí que a la velocitat que va la etapa van a tindre la seva duresa i poden marcar distàncies. No sé si darrere podem esperar alguna cosa o en què porten l'UAE el control ningú va manejar-se ahir darrere.
2: No, anem a veure, l'UAE pot portar el control, pot fer el que vulgui, però estem pensant que la carrera és ràpida i això pot passar que n'hi hasquen moltes sorpreses. Mai pensem que el que veguem és el que va passar, perquè les sorpreses poden estar.
3: Però la qüestió és, així, qui controla? El líder de la general o l'equip? Es pot aplegar a l'esprint i alguna opció o no?
1: No. Jo no li dono opcions. De fet, van ja tallats els sprinters, Merlier i companyia van ja... El que estava aguantant més, que era Pedersen, estava pegant ja collades en l'anterior port de muntanya, en tot el que queda. És una etapa, clarament, per als 30-40 que van en el pelotó, o sobretot per a estos, que ja dic, n'hi ha que tirar-los mà, perquè un minut, 20 segons pareix poc, però avui davant n'hi ha gent de molt de nivell, moltíssim.
2: Una etapa com avui no és qüestió de sprinters, Luis, guai, és qüestió de gent que acamina, gent que és important, no acaba de ser escaladors, però tampoc sprinters, són corredors bons, potents, que poden estar, bueno, on tenen que estar, no? I de fet, per això la etapa està sent tan bonica, tan interessant, i cada un està fent la seva faena.
3: Pues anem a veure si els corredors a poc a poc van arribar fins la línia d'arribada. Com va patir ahir la selecció d'Argentina, per a classificar-se per a les semifinals del Mundial en la pròrroga i aprofitant la sorprenent expulsió d'Embolo. Sorprenent no perquè ho tinguera merescut, sinó perquè sigui el VAR la que ajudà a veure aquesta segona groga que li provoca l'expulsió al davanter de la selecció de Suïssa. Per a la fi, en la pròrroga, la selecció d'Argentina aconseguir el bitllet que li enfrontarà a Anglaterra en esta semifinal. Així que són dos semifinals que criden molt l'atenció, dos semifinals de postí, el França-Espanya de dimarts a les 9, i viurem així en el punt a punt des de les 8 i mitja, i ixe Anglaterra-Argentina, així que són clarament quatre seleccions que estaven col·locades en la nòmina dels favorits, les que han aconseguit abastar les semifinals. Ja saben que la classificació d'Argentina permet al Betis, primer rival del València en la Lliga, demanar que s'ajorni la jornada. Últimes informacions indiquen que no ho va fer, que el Betis no reclamarà l'ajornament d'esta primera jornada i que, per tant, només seran quatre
0: els partits de la primera jornada de la Lliga que s'ajornen i que el València efectivament jugarà en esta primera jornada, encara que el Betis no dispose de Lo Celso, el seu migcampista, per estar en la Copa del Món. En tot cas, tindrem que esperar a veure quina és la decisió que pren el conjunt bètic. Però Argentina, Anglaterra, França, Espanya no sona malament, José Luis Wall, per no. Una semifinal del Mundial.
1: Sí, són segurament les quatre seleccions que han mostrat millor nivell, no? en este Mundial, tot i que Noruega, a mi m'agrada moltíssim Noruega i bueno, tampoc m'haguera sorpresa en absolut, que haguera pogut eliminar en ese partit a la selecció d'Anglaterra. Per cert, que hi ha hagut una acció molt polèmica i esta clarament és d'àrbitres, no? Perquè, sí, sí. Te pregunto, Luis, és a dir, quan el baló toca en algú que és extern, el partit se para i se reanuda amb baló a terra, no? Sí, va pegar en un cable de la tele. I jo crec que estan totalment justificades les protestes dels... Perquè després arriba el gol de Bellingham per a Anglaterra. O sea, hi ha una cosa bona, sí, que sempre diem que els àrbitres de la Lliga són molt roïs, però també n'hi han de roïs, sí, per ahí.
0: Ja l'han batejat com el Cablegate, no? El que hem tingut en esta acció, que efectivament la pilota... Això en Mestalla ho hem vist, Hem vist pilotes que han tocat en el cable que suporta ixa càmera que va per damunt del terreny de joc i el partit s'ha parat, claro, immediatament i ha donat un... No un vol neutral, li han donat la pilota, l'equip que tenia la possessió.
1: Sí, però que vull dir que el joc se reanuda amb la terra, sí, i la dona, sí, sí, el posseedor, que la tenia en aquest moment, i no entenc encara perquè se produeixen aquestes errades, perquè són greus a nivell tècnic.
0: L'àrbitre és complicat que no ho veja. Cap dels cinc àrbitres, claro, que hi ha en el camp, és complicat que no ho vegin. Però que els tres que hi ha en el bar tampoc, vull dir, que entre huit no vegin que una pilota toca un cable... En fi, sembla dur i complicat d'entendre, no? Em sembla... És com tot, José Luis. Quan els àrbitres no són lliures, estan sotmesos a una disciplina tan fèrrea, tan rígida, són tants els diners que guanyen que una errada pot fer que isquen d'eixa elit, que la seva actitud és passiva. Lo que volen és no fer res, no participar, que no se m'hi vegin les costures, no? Per a que jo pugui estar sempre participant. Això és el que li passa al món de l'arbitratge.
1: Jo, els aficionats, jo entenc que no podem pensar que hi ha premeditació ni molt menys, però la tendència, en cas de dubte, a afavorir al poderós...
0: Això sempre.
1: Això és inherent, jo crec que, no sé això si a la persona humana o només als àrbitres, però ho hem vist clarament.
0: Jo recorde el titular d'un diari, crec que era en Màlaga o en Almeria, en algun lloc d'Andalusia, que deia... El atraco en Mestalla no falla. Vull dir, i el València, quan era gran, no? Quan era un equip poderós, venien així equips i ells se sentien que anaven a un camp com Mestalla, davant d'un equip gran, i ells se sentien que els àrbitres sempre prenien decisions a favor del gran. Lo mateix que li passa al València quan va al Bernabéu o va al Camp Nou, lo mateix que li passa al Màlaga quan juga una Champions contra el Dortmund,
1: o li passarà ara en guany en primera divisió.
0: Clar, és que aquestes coses, en fi, pues és habitual. Però jo quan veia a Mateu jugar, Mateu, un ànima lliure, te podrà agradar més, però en un home lliure que tenia... Ara no, ara els àrbitres no són lliures, estan llogats, estan absolutament oprimits.
1: És el corporativisme elevat a la màxima expressió.
0: Per uns homes que volen controlar l'arbitratge des del sofà de sa casa, des de la estació del bar. Jo quan es veuen imatges de persones, directius del món arbitral, acostant-se cap a la sala bor per a dir-li lo que té que fer... És que aquestes persones no són lliures en el seu treball.
1: I després hi ha una altra cosa, Luis, una atracció que també... Ja, això és molt bonic perquè, sobretot en les escoles d'entrenadors i tal, pues m'imagino que d'aquestes coses que passen en el Mundial després s'ensenya, no?, als futurs àrbitres i també inclús als entrenadors, la situació d'en Bolo. Jo no sé si has pogut escoltar el que va dir el jugador després del partit.
0: No,
1: va dir, a veure, si... Jo no considero que sigui una acció per a amonestar a Paredes, no? Que és el que fa a l'entrada. Però, clar, a l'amonestar a Paredes, després me cau a mi la groga, perquè ell entén... Si no és una acció, és pues falta. Si no la tens que pitar, no la pites. Però per què després de llevar-li la targeta a Paredes, que t'has equivocat tu de que no és targeta, m'envies a mi al carrer perquè entens que jo estic fent ahí?
0: És que per a mi se tira,
1: Sí, però tu no pots deixar una selecció en un partit d'aquestes característiques, en un tio menys, per això.
0: El que no té que fer el tio és tirar-se. Lo que no té que fer en Bolo, no hi ha cap contacte, En Bolo es tira a la piscina, però clar, les normes del VAR les canvien per a este Mundial, i diuen que quan hi ha errada en l'identitat, que el VAR pot entrar, en fi, i el VAR diu no, la groga no és per a este, és per a aquell, perquè no l'ha tocat, la groga no és per l'entrada, és per tirar-se. Segona groga, amonestació. Això a Argentina li passaria? No. A l'equip que juga contra Argentina li passa? Sí. Pues és el mal pensament que tenim tots.
1: Ara veurem, ara veurem. El dimarts tindràs que estar així, contant-li el que passa en aquest partit, sí. França-Espanya, veurem qui, en cas de dubte, és el que té més poderío. I en l'altre semifinal igual, Argentina-Anglaterra, perquè ningú pot dir que no s'han portat bé els arbitratges en ella.
0: No.
1: Han jugat molt bé, han fet molts gols, tenen futbolistes molt importants, se va merescut en el capítol esportiu, això no està en dubte, però després, en cas de...
0: Sí, sempre cau cap a un costat. 4 de la vesprada i un minut, entrem en els últims 60 quilòmetres de l'etapa del Tour de França.
1: Pues ahí estem, a falta de 62 quilòmetres, un 13 de ventatge respecte del maillot groc del conjunt de Pogacar, que continua fent el treball. I bueno, ara tot pendent, Luis, de que arribi i se porte que ens queda, és el penúltim de la jornada i veure si hi ha moviment, però està passant factura, eh? La etapa, mira que s'ha ratllat en 30 quilòmetres, però mirem ahí com estan refrescant els homes de Pogacar, encara manté ahí 4-5 equipiers, molt pendents també els homes de Vingegaard, i anem a disfrutar, segur, així en el punt a punt en el Tour de França.
0: Segur que sí, les 4 i 2 minuts.
4: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
0: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
5: Viu la semifinal del Mundial en Punta Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera, 102.5.
8: De tu a tu.
5: Punt a Punt. Esport en estat pur.
0: 4 de la vesprada i 4 minuts, així continuem en el punt a punt, en A Punt Ràdio. Etapa del Tour de França, és la novena, la situem, José Luis Gual.
1: Pues ara mateixa, l'escapada de la jornada, o almenys la que s'ha consolidat en els últims quilòmetres amb 8 protagonistes, comença a pujar ja, i sa tercera dificultat muntanyosa de la jornada que porta el pelotó del Tour de França des de les localitats de Malemort, que per cert s'estrena com a eixida del Tour de França cap a Ussel, 154 quilòmetres de recorregut. Ara mateixa, com dic, que primeres estribacions d'esta dificultat muntanyosa per als 8 de davant, que mantenen pues bona un minut respecte dels 39 corredors que formen part d'aquest grup on està el maillot groc, Tadej Pogacar, on estan treballant els seus homes de l'equip, el UAE, i on estan també pràcticament tots els favorits. Per darrere hi ha un grup d'uns 62 corredors que ja pràcticament han dit adeu a la carrera. Estan perdent 3 minuts i 37 segons. No hi ha cap favorit, cap candidat a la victòria final de la classificació. I me preguntaves a des pels sprinters. Bueno, pues la grupeta s'ha format ja fa molts quilòmetres. Ahí van tots els sprinters i els seus ajudants. Són 33 corredors que estan a 13 minuts i 13 segons. Han desenxufat, s'han col·locat els auriculars, a beure aigua fresqueta i a pensar en el que ve.
0: Com es monta la grupeta, Javi?
2: Una grupeta es monta personalment en la condició que te trobes i en el recorregut. Està clar que esta grupeta han sigut conscients, són sprinters, que no es va bé avui l'etapa, i en el moment han vist que ve el moment difícil de patir més de lo que toca, bueno, alcen el peu i diuen, ahir ho intenti, el Gulis que ve a trenó, però vaig a guardar forces perquè quan vinga el meu terreno e intentaré demostrar lo que jo m'he estat preparant durant tot l'any per poder aconseguir l'objectiu, que és guanyar una etapa del Tour de França. És que així es munta una grupeta i automàticament lo que sí que fan en el moment se veuen, entre ells parlen,
3: parlen, no?
2: Sí, és que si algú se li seca la boca, estic parlant en l'argot ciclista, li diuen, un puntet menys, que anem en harmonia i així anem respirant, disfrutant i aplegant en les condicions òptimes per quan vinga la seva etapa poder demostrar lo campions que són. Cuidao, no descartem que cada un té les seues condicions i per això sempre dic que en el Tour totes les etapes són boniques de vore.
1: I així no se regala res, perquè ara mateixa són 52 segons, per davall del minut, quan han començat també a pujar este port de muntanya de segona categoria els components d'aquest pelotó principal, diríem, en 39 unitats, i que estan en el 53 segons respecte de 8 homes que formen la punta, que tots tenen moltíssima qualitat, recordes components, Tobias Johannessen, el corredor noruec del 1X, Tom Pidcock, el britànic del Pinarello, 3.65, Van Etbel, del Lotto, Pablo Castrillo, l'espanyol de Movistar, Alex Bodan, el francès d'Education First, dos homes del Lidl Trek, el nord-americà Quinn Simmons i Derek G, el canadenc, i també, com no, Mathieu Van Der Poel, excampió del món del Alpecin. Estos tenen ara mateix 54 segons i, com no espavilen, jo crec que van a tindre inclús difícil coronar davant en cert avantatge, no?
2: Anem a veure, estos corredors tenen qualitat. Estos corredors, de cara al final, com n'hi ha un portet que estan pujant, però d'alguna manera darrere estan portant-los a una diferència controlar, però les escapades se tenen que deixar a vegades a plegar, no? Perquè si no, els propis directors dels equips, ¿vale?, d'estos corredors que són tan valiosos, poden intentar enfadar-se més i després liar-la al cent de mà d'una manera incorrecta per fer encara treballar més a l'equip de líder o als equips que tenen els corredors per davant.
1: I n'hi ha conformisme ahí en el pelotó desfavorit, ho dic perquè està marcant el ritme UAE, és un bon ritme, no? Estan reduint l'avantatge respecte dels 8 de davant, que ja ha comentat el nostre comentarista Javier Castellar, que són 8 bons ciclistes, tenen molt de nivell, però Visma conformista, o per almenys dona aquesta sensació, també Red Bull Bora, també sembla que li va bé a Ayuso, i mira que l'etapa dona peu, no? Que hi ha algo de moviment. De moment el que està jugant-se és l'etapa, aquesta és la principal conclusió. De la general, no? De moment res.
2: No, a veure, així s'està jugant l'etapa, sí, però s'està fent treballant a l'equip del líder. I està clar que les sensacions personals dels corredors que van darrere en opcions de poder anar adelantant posicions en la general, les condicions que se tenen són personals. Ayuso, ara en este moment està sentint lo que està sentint, és a dir, se pot veure en l'estat de gràcia, se pot veure en unes condicions òptimes i per això lo millor pot estar parlant en els seus companys per dir, no esperem a un dia més difícil, avui que és complicat, però avui és el meu dia, prepareu-me. Ara en este moment està sentint lo que està sentint, és a dir, se pot veure en l'estat de gràcia, se pot veure en unes condicions òptimes i per això lo millor pot estar parlant en els seus companys per dir,

0: A veure, esta etapa, a veure el que se va a desarrollar. El líder està treballant en unes condicions de més tranquil·litat,
1: clar.
0: Però, cuidao, no se recordeu aquella volta a Espanya que anava Robert Millar de líder en l'últim dia.
1: Sí, però vale. Robert Millar no es pot gachar, eh? Això també hi ha que dir-ho.
0: Bueno, però teníem però que anava fort, líder, era l'últim dia i ningú se pensava que podia perdre la volta a Espanya. I gràcies a que Perico Delgado va ser valent a atacar, se troba que anava per davant Pepe Recio, que era un motor increïble, s'uniren i li llevaren aquesta diferència de 4 minuts en l'últim dia. Les sorpreses estan en qualsevol etapa. Cuidao, jo estic veient un espectacle avui. Aixina que anem a veure el que va passar de cara en els últims quilòmetres.
2: No vol ningú cabrejar a Pogacar.
1: No.
2: Esa és una de les conclusions,
1: clar,
2: eh?
1: Clar, no, però és que tu vines i dius... És que si te poses en el lloc ara de qualsevol dels que pot lluitar-li, entre cometes, el major groc a Pogacar. I dius, bueno, vaig a atacar, vinga, tinc aquesta etapa, trencacames, pujar i baixar, estic fort, tinc la possibilitat... Però és que en quantisca del pilot, és que no és que me vinga Pogacar, és que me venen quatre del seu equip darrere i els tinc ahí com una llosa i va ser impossible el poder atacar-los. És que, i després aplega la gran muntanya i és que no fa falta ni que te ataque, com ens deia Javier Ayr, sí. ell a tren te deixa darrere. I en aquestes circumstàncies és que mira com està de protegit,
2: sis de l'UAE van davant comptant a Pogacar i del Toro va justament darrere de Pogacar en ese mayor que porta de millor jove del Tour de França. Ja dic, el treball continua fent-lo ahí Vermeers, anteriorment estava Tim Wellens, però bueno, porta tota la estructura ahí UAE, que té clara superioritat, per exemple, respecte de Visma, respecte de l'equip de Remco Evenepoel. Jo estava pensant, sobretot, en el tema dels atacs, està clar que si arrenca Evenepoel, qualsevol d'estos no el van a deixar, però l'altre dia van estar discutint Evenepoel i Lipovic, perquè Evenepoel se queixava en l'etapa del Tourmalet que no havia treballat per a ell en el darrer sprint i que ell era el líder i aquestes coses, no? Tens dos ciclistes que estan molt parells, no?, en el nivell, xico, pues envia un dels dos davant a veure què passa, no?, a veure si pot arribar, qui sap, en 30-40 segons a la línia de meta. A això me referia, està clar que no va arrencar Vingegaard, no?, però algú dels altres, com ha fet Pitco, com ha fet Van Der Poel, hauria d'haver-ho intentat juntament amb estos.
1: Però sí que és de veure, jo us deia, Javier, avui el ciclisme no té tants valents com tenia abans, Javier.
0: És diferent. El ciclisme avui és de pissarra, és d'estudi, és de batis. És tan, tan diferent que ara, des del meu punt de vista, que me puc equivocar, jo sí que vull que els oients sàpien que jo crec que l'equip de UAE, que és tan diferent i potent, estan portant a Pogacar adequadament com toca, ¿vale? Bé, però el segon, Vingegaard, i el tercer, quart i quint, ja no se preocupen en atacar per guanyar-li a Pogacar, se preocupen en si mateixa per no poder perdre la posició o, per exemple, Ayuso tindre la intenció de clavar-se en la segona posició, estem parlant a final del Tour, no? Jo crec que la guerra està entre ells, perquè, bueno, al ser diferent, d'alguna manera estan portant la carrera com estaria estudiar antes per el director i en l'hotel, en l'equip. I depèn de les forces personals de cada corredor, perquè, claro, l'equip costa en 8 corredors i tenen que estar tots bé. I és que no estan bé és quan es maniobren per poder aconseguir pues, que facin la seva feina. N'hi ha corredors que treballen antes que també és de digne d'admirar, eh?
1: És de veres, eh? Jo crec que els gallos ja no lluiten per guanyar a Pogacar. Per a ells l'important és estalviar forces per a poder quedar segon, poder quedar tercer.
2: Això ho estem dient en la primera setmana del Tour, Lluís?
1: Sí.
2: En la primera
1: però
2: setmana.
1: Però és que per a mi és una evidència, eh?
2: Sí, estic d'acord. Si és que la superioritat és tal que... És que estem veient-ho, eh? Després de l'etapa del Tourmalet, en la que se va marcar aquesta diferència de més de 2 minuts i mig respecte de Vingegaard, estem en el dia que fa 8 de competició, com el que diu, i ja tot el món està... ja sap que Pogacar és el guanyador i ara ve la lluita pel segon i el tercer i després vindran les molletes allà de cadascú. I estos que estan davant, pues bueno, van a tindre la sort segurament de lluitar per la victòria d'etapa. I si és una altre desdebat que sempre en el ciclisme, no? Que és

0: Millor, ser el 10 en la classificació general d'ací 30 anys
1: i guanyar una etapa?
0: Dile al teu net, mira, estic així, el que fa 10 en la patineta, la primera no, estic en la segona. Sí. O guanyar una etapa, Castellar.
2: Jo ho tinc clar. No ho sé, ho imagineu?
0: Jo ho tinc clar també.
2: Ah, a veure si coincidim.
0: Jo guanyar una etapa.
2: Ah, al 100%.
0: Però és que hi ha molta gent que sembla que no.
2: No. Guanyar una etapa, anem a veure, en un Tour de França, en la Volta a Espanya, en el Giro, estem parlant de algo molt gran, que te quedes en la història. Fer el 10, bueno, és molt d'admirar, perquè fer el 10 és anar molt a pressa, però jo me quedé en guanyar una etapa, està clar. Tot el que no siga pujar al pòdium, primer, segon i tercer, automàticament jo canviaria, inclús fer quart en el Tour a guanyar una etapa.
1: Per exemple, Castrillo, el corredor de Movistar, que el tenim ara mateix escapat. Castrillo pot estar ara mateix a 2 hores del líder de la general. Vingegaard, que està segon en la general. Probablement Vingegaard no guanyi cap etapa en esta edició.
0: Ja, ja n'ha guanyat una, va guanyar el primer dia. Sí.
1: Posa'm el tercer.
0: Sí, sí, sí.
1: Quedar tercer, no guanyar cap etapa,
2: sí, jo,
1: quedar el 60, guanyar una etapa.
2: No, a veure, jo preferís, antes de guanyar una etapa, quedar tercer en el Tour. Mm. Però si me'n tinc anar al quart, jo preferís quedar el 60 o el 100, me dona igual, però guanyar una etapa. Crec que ho ha deixat clar.
1: Sí, sí, sí, sí. És la teua elecció, probablement la de molts, que serien capaços d'aconseguir el triomf en esta jornada. Les 4 i 16 minuts de la vesprada, les 5 va a començar la final masculina de Wimbledon. Sinner davant de Zverev per a jugar-se el títol en este gran slam sobre l'herba londinenca, i veurem si són capaços d'oferir un bonic espectacle com en la jornada d'ahir ho feren en la final femenina. Per cert que València Bàsquet en la jornada d'avui ha confirmat la marxa de Matt Costello, també se'n va de València Bàsquet, que estava fent ara un recull de l'equip que va ser campió de Lliga, i s'han anat Pedro Martínez, Jan Montero, De la Rea, Darius Thompson, Pradilla, Costello, Qui, Nogués i Badio. Quasi res, els homes que ja han marxat de València Bàsquet, de l'equip campió, només els queden Taylor, Puerto, López Aróstegui, Reuber, Sima, Saco, Moore, Cárdenas, i és de veres, que ja han fitxat a dos grans jugadors com Mosetkowski i Mario Santsuperi, però que encara li falta a València Bàsquet per a tindre, però sorprenent, que un equip siga campió i d'immediat es desfassa, però com un suga, com el sucre en un cafè, José Luis, com s'ha desfet per complet un equip campió.
0: És que va estar uns quants mesos en el aparador, I la veritat és que han lluit tant. A mi sí que me sorprèn, no?, que parlant del poderío de Pamesa, Juan Roig, no sé, d'esta manera s'ha desfet d'aquesta manera un equip que era un equip clarament campió, mm-hmm, i que enguany, si haguera mantingut bona part d'aquesta estructura, haguera pogut somniar encara més gran,
1: Mm-hmm. Però, en fi, això encara queden per davant. Per cert que després demà, dimarts, comença la venda d'entrades per al primer trofeu de la temporada. Serà en Badalona i és la Supercopa d'Espanya on València Bàsquet participarà. Ja dic, a les 11 de la nit, en els últims 90 minuts, tindrem temps d'analitzar la marxa de Costello i com està treballant-se en els despatxos de València Bàsquet per a la reconstrucció del conjunt taronja. Tornem al Tour de França a les 4 de la vesprada i 18 minuts. Això és el Punta Punta Punt Ràdio. Fins les 12 i mitja anem a acompanyar-los en directe. Estem en esta novena etapa que conclourà d'ací a 53 quilòmetres en... bueno, pues...
0: Guixell.
1: Esperem en Guixell, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Melemortusel. Guixell és la etapa d'avui. 54 segons és que els tenen ahí. Els gallos, els escapats, els tenen ahí. I anem a veure, Anem a veure si esto... Perquè dèieu que era jornada per a escapada.
0: Jo sí ho crec, Jo, el dubte que tinc és si, si la marxeta que estava portant en les ascensions UAE era perquè no hi haguera ningú atac d'algun ciclista des que van en aquest grupet de 39 unitats i ara van alçar una miqueta al peu perquè la distància se manté, 53-54 segons. Això ho eixirem de seguida de dubtes, estan ara començant a baixar. Recordem que han coronat ja esta cota de Croix de Pei. El primer ha estat Tom Pidcock de Pinarello, que torna a puntuar passant en primera posició un alt en el dia d'avui, i segon ha estat el Lennard Van Embel. Donem molts poques puntes, però evidentment si s'ho planteja, Pidcock pot ser un candidat a lluitar per la muntanya en este Tour de França, perquè ara venen Alps i ahir se van a repartir moltíssims punts. Com dic, a 52 segons el grup de favorits, ahir treballant els homes de Tadej Pogacar, els homes de l'UAE, pràcticament a un quart d'hora ve la grupeta de Merlier i la resta dels sprinters. I per cert, abans que comentaves les distàncies d'aixòs 8 components de l'escapada respecte de la primera posició de Pogacar, Castillo va uns 13 minuts, ha perdut 13 minuts i mig pràcticament.
1: Que no està mal, eh?
0: No està mal en aquestes primeres etapes. Va estar en fuga ja un dels dies, això també li va fer guanyar temps. Però, per exemple, Van Der Poel, que és la mostra clara, diu que se deixa anar per a que després el permetisca anixir, està a 1 hora 10 minuts de Tadej Pogacar, eh? Jornada número 9, la d'avui del Tour de França.
2: I això li va permetir, siguent un campió, com és ell, li va permetir opcions a quan siga el seu moment i ho tinga clar de poder arrencar. No oblideu ningú que li va guanyar a Pogacar en la Paris-Roubaix, O no recordeu això?
0: Sí, sí, sí.
2: La Paris-Roubaix no la guanya un coixo,
0: No, no, no.
2: Entonces, estem mirant d'aixa escapar. I ara anem a veure la negociació que se fa darrere, l'interès que té Pogacar.
0: Tu què li diries a Machín? Si portares a un en l'escapada, que arrimaries el cotxe ahí... Machín, què?
2: No, jo, si fora Machín, fica'm...
0: Home, tu vols ser el que té totes les cartes, no? Per jugar a pòquer.
2: Jo soc Machín i el primer que faria seria ser noble. Saps el que li queda a Pogacar en el Tour? Li queden moltes coses. Ser noble vol dir, com estàs? Bé. Automàticament reserva't, anem a esperar les etapes encara més difícils, que serà on jo deixaré i on tu demostraràs el que ja eres. És que el Tour, està clar, va líder Pogacar, però així n'hi ha que recibir, atacar, demostrar, però el bocadillo o el pastisset n'hi ha que repartir-lo un poquet per tots sempre que se puga. L'avarícia trenca el sac.
0: Ja t'he dit jo que en els noruecs tenen bon rotllo, perquè no fa molts dies en l'etapa van permetre, no?, que arribara l'escapada en la que estava Traen, el noruec de 1X, que va col·locar el mallot groc, i tot el món pensava, Traen vora 8 minuts, que en la següent etapa, que era el Tourmalet, aguantaria encara que fora per segons, però va perdre moltíssim, inclús va caure en el descens del Tourmalet i va perdre el groc. Però jo crec que ahí sí que hi ha bona relació. El problema que té Johannes en el ciclista noruec del 1X, que porta mals companys d'escapada per a pensar que pot guanyar.
2: Sí, així no és, però les etapes, cada dia se llig l'etapa d'una manera, se actua d'una manera i se planteja, no? Entonces, ahí ho deixem i anem a veure. Jo, falten 50 quilòmetres. Jo vull contar l'anècdota de avui en el Tour. No sé si m'anego a deixar i els oients, jo crec que tenen que saber-ho.
1: No tinc jo clar si anem a deixar contar l'anècdota.
2: Per favor, és que els oients tenen que saber-ho. Ahí ho deixe. I, a més, m'ha preocupat. No,
1: què te preocupa?
2: No, a veure, Vinegan.
1: Jo no vull que estigues preocupat,
2: Vinegan i Paul Seixas.
1: Seixas,
2: han eixit, sí, han eixit, a l'hora de firmar allí en l'eixida d'avui en l'etapa, i anaven una mascarilla.
1: Sí.
2: Això què vol dir?
1: Que tenen por a contagiar-se.
2: Ah, i no serà que estan constipats?
1: Pues jo crec que no, Jo crec que... No, sí? Ho sé, Igual tens tu raó, però hi ha pànic entre els equips ciclistes de contagiar-se en qualsevol virus,
2: Sí, saps què me passava a mi quan corria?
1: Què?
2: I que jo, que era el que me creia, perquè jo sempre estava constipat. A part de que en el test m'enteri que era al·lèrgic al polvo, i com antes en els hotels havien moqueta, vaig a contar-ho també.
1: Sí.
2: M'emportava una olla express, la ficava en un hornillo...
0: Tu que ara m'has fet una rulón, no?
2: No, sí, per favor.
1: L'equip portava.
2: S'enfadaven els machacistes en mi, Però jo ensenia... ¿Vale? El que es el tomillo, el ficaba en aulla.
1: ¿Tomillo?
2: Sí, el tomillo era el paquete, la boloreta y tal. Sí. Y entonces baixaba el polvo perquè era al·lèrgic, perquè tots els hotels tenien moqueta. Però bueno, Recio
1: i
2: tenia
1: això, cremat. I això ho posaves en l'habitació?
2: En l'habitació. Recio, que era el meu company, s'enfadava. Sí. Però un dia no calculi el ficar l'olla en l'olla express, sabeu què va passar? Se crema el tomillo i vingueren hasta els bomberos. Se creien que s'estava pegant foc en l'habitació. Sí, per favor.
3: Era castellà una espècie de xaman. Sí.
2: Jo tenia que estar bé. Estar bé en el ciclisme, no tindre constipat o pensar que tens alguna enfermedad, n'hi ha que buscar la solució. A mi se me va ocurrir això, però no me valia per res. Per això t'he dit que avui m'ha llamat l'atenció la mascarilla que tenien a l'hora de firmar per poder eixir a l'etapa.
1: Però, en fi, jo vaig veure el primer dia també en la presentació a Pogacar també una mascareta. Jo crec que tenen pànic, de que, clar, és que cal la possibilitat, estan tot el dia junts, de que hi hagi un contagi múltiple i te quedes sense equip.
0: I n'hi ha que tindre en compte que aquesta gent, encara que porten només 9 dies de carrera, el percentatge de grasa que tindran en el cos estarà un 7 o 8%. Estan molt dèbils i molt exposats, no?, a virus, als canvis de corrent. Estan bevent també, i això és molt perillós, si n'hi ha, per exemple, Indurain, això mos podrà fer així pràcticament un màster castellar, que ell dia que preferia beure aigua calenta que xelar, però estem veient molt els ciclistes que van en les neveres avui en dia, en aigua molt, molt fresqueta i tal, però si beus molta aigua fresca la temperatura que ara mateix tindrà en el cos, perquè si fa 40 graus ara mateix en aquesta zona on està la carrera, sí, segur, i ells venen a 200 pulsacions, doncs imagina la temperatura que tenen ara mateix al cos, i tirar-hi aigua xela a pegar un glob que t'avellís, això te pot sentar fatal.
2: Totalment, jo no podia. Jo és que me veia aigua normal de la nevera i automàticament tenia una faringitis que és que me passava el que és el pit, del pit al pulmó, i després agarrava uns constipats brutals. A mi em llama molt l'atenció. Fija't, això de tirar-se l'aigua, bueno, bé, vale, però beure aigua xelà, d'alguna forma, a més, jo en l'hotel me recorde que inclús ahir sí que m'apoyava Pepe Recio, que era el company que tenia a l'habitació, me dia, anem a apagar l'aire condicionat que tinguem calor, perquè si els endemà se'ls sabem, pitjor de lo que estàvem, no?
0: Pues pràcticament queda una hora de carrera, 47 quilòmetres per arribar a la línia de meta ubicada en la localitat francesa d'Ussel, abans de la jornada de repòs de demà, és a dir, van poder carregar bateries absolutament tots els supervivents del Tour de França, i ha pujat una miqueta la diferència, 1 minut 6 segons dels 8 homes que van davant en la escapada. Ahí tenim un espanyol, Pablo Castrillo, de Movistar, que ja ha estat escapat en esta edició del Tour de França, tant ell com Raúl García Piernas, sense dubte, els ciclistes que estan mostrant-se per part de la esquadra espanyola, i també en dos desfavoris, no?, en Thomas Pitcock, el britànic del Pinarello Q365, i en Mathieu Van Der Poel del Alpecin. Ahí també hi ha dos homes de l'equip de Juan Ayuso del Lidl Trek, com ara Derek G, el canadenc, i també el campió nord-americà Quinn Simmons. Està Edbel, el belga del Lotto, i està també el noruec Johannesen per part del 1X. Són els components d'esta escapada, que ja dic, està ahí rondant el minutet, però jo el que veig, Luis, és que UAE no acaba de soltar del ramal i esta escapada no passa del minutet, i bueno, jo crec que això vol dir ambició, no van a regalar l'etapa ni molt menys, i com no arriben als 2 minuts, jo començo a pensar que igual la victòria no està davant,
1: Perquè Van Der Poel és el gran favorit, no?, dels que van en el grup capdavanter. I jo no sé fins on UAE els pot deixar a plegar. És que el tema és este, sí.
0: És que no vol.
1: Sí. És que si no vol, és per a guanyar l'etapa, no?
0: Entenc que sí, perquè és que si els eren una miqueta al peu, se col·loquen a 2 minuts, i si este grupet agafa 2 minuts, 2 minuts i mig, es veuen en meta.
1: Són bons rodadors.
0: Sí, sí, sí, sí. Però en el minut, evidentment, qualsevol atac des de darrere te s'acosta ja 30 segons.
2: Això és ambiciós. Si això és així, jo estic d'acord que l'equip està treballant perquè se consideren forts, i de cara a esta etapa es va bé. I si això és així, és perquè, cuidao, anem a veure, Isaac del Toro no ha entrat en acció, i a lo millor no pot passar el que passa l'altra vegada, que arranque Pogacar, se'n vaig a Isaac del Toro en Pogacar, i així na veu el peix com està per darrere. És que així se pot interpretar i llegir esta etapa de les maneres que vulguis. Heu dit algo molt acertat, no deixen anar. Això pot ser una, el control, però per què un control si porten tant de temps a favor del líder? Bueno, pues és perquè a lo millor quan els dos galgos que són Pogacar i Isaac del Toro diguen allà anem, pues cuidado que mos sorprenguen i puguen estar en l'actitud de tornar a guanyar una etapa paisac del Toro, eh? Cuidado, anem a veure-ho, que avui és interessant i molt important i molt bonica de veure aquesta etapa del Tour de França.
1: Però, ja dic, per a mi super sorprenent que UAE, l'equip del líder, hagi col·locat a 5 corredors en la persecució del grup capdavanter, on efectivament està Mathieu Van Der Poel, que és un dels grans, no? Està en el top 5 del ciclisme mundial, José Luis, o no?
0: Sí, sí, sí. Per a mi dels corredors sí. Tops. Té unes característiques molt concretes, és un corredor de clàssiques, de guanyar un campionat del món com ja ho ha fet, no és de lluitar per la classificació general, però és un dels 5 gran classes que té ara mateix el ciclisme, sí.
2: Hombre, i a més va guanyar el Criterium de la Nucía i a més li guanyà també el duelo que se feu en Miguel Fuster allí, home, per tindre-lo en compte, madre meva, menú corredor.
1: És que guanyen en la Nucía,
0: sí, sí, d'ahí al Tour.
1: Ja saps que tenen la possibilitat immediatament de guanyar una etapa en el Tour de França, perquè ells beneïts. I se'n beneix de la Lucía.
0: Castellà sap triar, eh? Sí. Castellà sap triar. I avui està bancant, com diuen en l'Argentina, clarament a Del Toro, eh? Això sí. És senyal inequívoca de que Del Toro pot repetir, eh?
2: Jo ho he deixat ahir perquè estic estudiant el que és l'etapa d'avui. Increïble. No es deixen anar. Podien deixar-los anar més temps, pues un poc pa en agraïment, no? Perquè l'UAE no té ninguna necessitat de guanyar una etapa, té que guanyar el Tour i a ser possible no fer treballar a Isa del Toro perquè puja en el pòdium, no ser segon. Però si no deixen, i a més porten enfilatge a tots els corredors, sacrificant els propis corredors de l'UAE, cuidao que potser els que hem pactat i han parlat i Pogacar li ha dit, che, però si som els més forts, tu i jo, anem a arrencar o jo arranque, intenta estar en mi perquè podem fer que guanyes una altra etapa i així naveguem el que és els rivals, a veure en quina actitud estan i de quina manera van a respondre el que anem a fer. Cuidao, que és que l'etapa d'avui és per llevar-se el sombrero. Anem a veure què passa.
1: Sí, comença a augmentar una miqueta la distància dels escapats. Jo crec que tenen que soltar el... UAE té que soltar-los, de que deixar-los anar, tindre-los més o menys controlats, sí, però jo crec que anar a bloque per ells em semblaria, per part del director de UAE, castigar a l'equip innecessàriament en una etapa com esta.
0: Sí, sobretot han mantingut el pols en les pujades i ja veureu que queda encara una i poden tornar a retallar, però estem parlant que dalt van 8 corredors i col·laboren tots i col·laboren donant-ho tot, no guardant-se res, tot i que n'hi ha dos grans favorits, no? La lluita per l'etapa van estar en superioritat perquè Pogacar porta 5 homes, Del Toro en principi no va a treballar, per tant estem parlant de 4 homes de l'UAE i tampoc veig ahir a Adam Yates, per exemple, és a dir, tenen dos corredors i ahir són clarament estan en inferioritat, no?, respecte dels 8 de davant. Respecte de la general, no?, per si algú pot pensar, bueno, és que igual n'hi ha algú entre els 8 que està a una distància d'estes que pot complicar un poc a Pogacar, a banda de que Pogacar està en una altra esfera, no? El millor classificat és Tobias Johannessen, de l'1X, està a 9:42, 9 minuts 42 segons i el següent és Pidcock, que està a 9:50, estem parlant de 10 minuts més el que es trauria Pogacar o es traurà Pogacar d'ací al final del Tour de França, és a dir, la classificació general no és excusa i lo normal seria que se plantaren en els 2 minuts. Ara estem veient com estan rodant molt més tranquils ahir en la zona central d'aquest grup, insistís, de 39 unitats, en la que finalment ha aguantat Mats Pedersen i bueno, si estos empalmaren, ahir Mats Pedersen tornaria a ser clar favorit a poder guanyar l'etapa, eh?
1: Sí, però hem vist a Remco Evenepoel tranquil, Javi, en la panxa del grup perseguidor. Jo crec que ara ja no hi ha el mateix ritme que hi havia fa 10
0: minuts. Mira com està creixent l'avantatge, sí, eh?
1: La sensació que ens donava, Javi.
2: Sí, la sensació és que se pot llegir l'etapa de moltes maneres, per darrere, com hem explicat, i per davant, que anem a veure, Mathieu Van Der Poel s'està sentint escapat, és conscient de que va a 1 minut i 20 segons, ha estudiat els seus corredors que van en ell. Cuidao, este corredor acaba de guanyar la Paris-Roubaix. Així no ve a passejar-se. És un home de prestigi i jo considero que és dels 5 millors del món. Jo crec que conforme van passant els quilòmetres anem a veure un espectacle davant i darrere. Anem a estudiar-ho, anem a veure-ho i conforme anem explicant-ho perquè els oients tinguin clar que és que s'estan veient moltes coses per darrere i per davant.
0: Estem veient que també està Michael Matthews, entre els 39 que van per davant, així que Este també, l'australià, és un ciclista ja veterà, però té punta de velocitat i sobretot és molt astut i també pot ser candidat en cas de que hi haguera reunificació, que no pareix. I un altre element que hi ha que col·locar damunt de la taula és que Alpecin pensava segurament a aquestes alçades de la carrera tindre ja alguna etapa, però de moment Philipsen ahir va quedar molt retratat. Segurament en anteriors sprints tindria alguna excusa, però ahir li va fer un llançament precisament Mathieu van der Poel, que el va col·locar a 350 metres de la línia d'arribada ell tot sol per a fer l'últim esforç, i Merlier, que venia de la vuitena posició, li va passar com si passara un Airbus.
2: Sí, i a veure, jo me vas despistar un poquet, jo doni favorit a altre corredor, però el que feu ahir, el que guanyà
1: Merlier, sí,
2: això
1: espectacular,
2: va ser un espectacle, a més perquè d'alguna manera arrencar darrere se trobaria tancat. Un tio que té eixa potència i que guanya d'eixa manera és conscient de que pot tornar a guanyar, però és que no estava col·locat en la posició que devia d'haver estat, perquè se trobaria pues bueno, en una frenà de qualsevol ciclista company, i després sin ningun temor arrencar darrere, passar 8 tios i després es tragueu uns metres. Me lleve el sombrero, és el que millor en forma està, pales a plegar, jo el dono ja favorit per les pròximes a plegar de sprint, mentre que no tinga ninguna tanca o tinga ningú problema.
1: És que és el segon sprint consecutiu que guanya Merlier amb una superioritat enorme. Què van? 8 ciclistes en,
0: sí,
1: en la part alta? Sí,
0: els 8 ciclistes, sí, dos del Lidl Trek. Ara passa Quinn Simmons, el nord-americà del Lidl Trek, de l'equip d'Ayuso. També està Derek G, que no és ni molt més ràpid, però Simmons sí que, bueno, pot sorprendre si arribaren. Ara passa el relleu Tom Pidcock, el britànic del Pinarello 365, darrere d'Eva Bodan, el francès del Education First, Pablo Castrillo, l'espanyol de Movistar, i també Thomas Ed del Lotto. Són els 8 que estan per davant, juntament amb Mathieu van der Poel, del que estem parlant moltíssim, no?, en els últims minuts, perquè clarament és el ciclista més potent, més ràpid d'estos 8 que van per davant, però ha canviat la carrera, Un minut 12 segons a 39 quilòmetres de la línia d'arribada, perquè per darrere en el grup de 39 ja no comanden els homes de Pogačar. S'ha col·locat un home de Ineos que portava ahí a Foss en l'escapada de 12, i que no sé què estaran buscant exactament, però ja han vist com això ha tingut una repercussió clara en l'avantatge. Estaven en l'1-20, camí de l'1 i mig,
1: i ja estem en l'1-10.
0: I ara torna a estar en l'1-12, és a dir, darrere tiren, i és que estem dient, no?, que guanyar una etapa del Tour de França té molta valua, i no se pot resignar tants equips importants en gran pressupost a que arriben estos 8, per exemple, no?
2: Aixina és, i conforme m'ha explicat, estan passant, que se poden llegir les formes de què actituds tenen els equips. El que hem dit és que l'equip de Pogačar estava emportant-los a un temps adequat, però adequat perquè no se perguen molts segons, no? I d'alguna manera, mira, ara estan parlant, d'alguna manera poder aplegar per quan sigui el moment d'arrencar i intentar veure el que són els líders per poder estar en la classificació final, en quina situació estan. Però bueno, si ara agarren el que és el grup gran, el control, està clar, perquè el que volen és no sorprendre's. No estan llegint igual que jo i diuen que van a deixar-los ahí, anem a perdre nosaltres l'oportunitat de poder en algun corredor més segur guanyar l'etapa.
0: Això és un càstig? Pot ser un càstig, perdona, Luis, pot ser del director? Bé, jo és que tampoc acabo d'entendre què està fent Ineos. No ho entenc.
2: No, Ineos, ahir n'hi ha una negociació i ahir n'hi ha un interès personal. Què fa un corredor ahir tirant quan té l'apoyo de UAE, que són els que tenen que estar interessats per portar el líder, no? Pues bueno, anem a saber-ho enseguida.
1: En el grup capdavanter està este Pablo Castrillo, és aragonès, nascut a Jaca, és de Osca. Li doneu alguna possibilitat, no?
2: ¿Cómo? Anem a veure. N'hi ha alguna puja antes de plegar a...
0: Sí, però a més de 20 quilòmetres. Sí. Però és un quilòmetre, és una puja que a Van der Poel li va... Però vamos... si Van der Poel veu que necessita i atacar, Van der Poel i Pidcock passen els dos primers.
2: Vale, pues entonces olvideu-se, perquè Castillo... No, per favor, que
0: tan de bo, tan de bo,
2: no, és espanyol i molt bo, guanyar dos etapes molt dures en la Volta a Espanya, i a mi m'agradaria, no?, que tinguera...
0: Mira, jo te conte, és Montbessú, és de quarta categoria, no arriba al quilòmetre, 900 metres, desnivell, 7.3 de desnivell de dificultat.
2: Res.
0: Això, a ti, Van Der Poel, és la típica cota d'una clàssica.
2: Totalment, i ahir anem a veure a Van Der Poel agarrar-se i entregar-se, perquè quan tinga aquesta diferència, cuidao Van Der Poel, cuidao que, bueno, que se pot trobar en lo que busca, en lo que vol, en lo que es mereix. És un grande.
1: Sí, sí, sí, és un gran. Sabeu quan cobra un ciclista que guanya una etapa del Tour de França?
2: Sí, en l'organització,
1: sí.
2: O en el
1: quan, equip? Quan li paga l'organització?
2: Bueno,
1: 11.000 euros. Sí. 11.000 euros és el que li paga l'organització al guanyador de la etapa. Javier Castellar, què es fa en aquests diners? Són per al ciclista?
2: No.
1: No, per a qui són?
2: Se repartix en els corredors, en la meva època, en els que estem correguent el Tour, i, a més, en els auxiliars. Ah, en el director, bé. No, en el els com... auxiliars. Mm. Conte una altra anècdota que tenen que saber. Els...
1: Clar,
2: sí? Vale. Miguel Indurain guanya 5 Tours. Sabeu el que feia Miguel Indurain quan guanyava el Tour? Els seus companys... Mm. És que jo puc fer-ho públic, és que això és... I, a més, se té que saber. Era tan generós que els regalava un diamant a cada corredor, 8 diamants. I recorde, a més, vaig a fer-ho públic, perquè a més a mi em dona permís un dia que jo fico una exposició que me deixa un diamant per poder explicar-ho, perquè jo, ell no ho explica, però ho explique jo. Un diamant que costava en aquella època 1.5 milions de pessetes. Tu t'imagines, Miguel Indurain, personalment, als 8 corredors es regalava 8 diamants després de haver tingut el beneplàcit de la faena que li feien per poder guanyar el Tour, i això pues, se ho repartia. Mm.
1: Pues està bé també, no? Perquè un corredor sol no guanya una gran carrera. Necessita no. un equip i està bé, no? Que els diners que ell aconsegueix de l'equip, dels patrocinadors, per guanyar el Tour de França, pues que els pugui compartir, no? També, i jo crec que és més bonic regalar un diamant, és més senyorial, no? Regalar un diamant que repartir bitllets, no?
2: Sí, bueno, a mi bueno, una altra anècdota i ja entrem en carrera.
1: Sí.
2: Jo me recorde que quan guanyé l'etapa en la Volta a Colòmbia, a Bogotà i Bagué, ¿vale? A les 3 del matí m'entra Rafa Carrasco i me diu: Javier, ¿sabes coser? I jo: Rafa, tu saps que acabe de guanyar l'etapa i m'estàs dient a les 3 del matí si sé cosir?
1: Sí.
2: Che, per favor. I jo dic: jo no sé cosir i me tinc que descansar i dormir. I em diu: no, és que tens més millor de pessetes si te fiques. I a més, no se m'olvidarà en la vida. Mm-hmm. Un eslògan que ficava Ronald en la mànega. I dic: Rafa, estava dormint, claro que sé coser. I allí estava jo a les 3 del matí cosint-me sí. la publicitat de Ronald, perquè en Colòmbia havia un empresari que s'empenyà a ixe corredor que havia guanyat l'etapa, que el sent demà i que era en ixa publicitat. Pues yeah. No, vas cosir millor que tota la vida, eh? Che, i que a gust, imagina't.
1: T'imagina't ahí a Castellana, en l'habitació de l'hotel en Colòmbia, cosint-se
2: a les 3 del matí. A les 3 del matí.
1: Les coses que vos toquen fer. Bueno, anem a tornar a esta etapa del Tour de França, la novena, abans d'entrar ja en la segona de les 3 setmanes de competició. 35 quilòmetres per la línia d'arribada.
0: Així és, 35 quilòmetres i no canvia res. 8 homes davant en l'escapada, que s'ha format ja fa molts quilòmetres, amb clars favorits, aspirants al triomf final, en cas de que arriben mantenint aquesta diferència, que ara mateix està en 1 minut 17 segons respecte d'aquest grup de 39, en el que està el Mallot Groc, Tadej Pogacar, en el que està Jonas Vingegaard, en el que està Juan Ayuso, en definitiva, tots els favorits, i en els que, per a mi almenys de manera incomprensible, n'hi ha un home d'Ineos que està tirant tot sol, Tobias Foss, té 3 homes més, el Ineos en ese grup, però no té ningú guanyador clar d'etapa, ningú home ràpid, i jo per cavilar estava mirant a veure si és de davant, estan pensant ja en el top 10, que comentàvem fa uns minutets.
1: Sí.
0: Bueno, sí que hi ha alguns que estan ben col·locats des que van a l'escapada, per exemple tenim a Quinn, que ara mateix és el 12 a 9.35, està a 23 segons de Gambernal, que és d'Ineos i que està el que fa 11, també Johannes en està ahí, és el que fa 13, Pitcock, que és el que fa 15. Però bueno, estem a l'etapa número 9. És que jo no acabo de trobar-li molt de trellat al fet que estigui ese corredor únicament de Ineos. És de veres que ho ha arribat un moment que han dit, bueno, per a nosaltres no hi ha problema que estos 8 de davant arriben i algú té que marcar un poc el ritme, no? Però que tinga que ser Ineos, jo no ho acabo d'entendre.
2: Darrere, en la trastenda, sempre n'hi ha moltes negociacions i a vegades són pactes. Està clar que este corredor que està tirant a lo millor se va quedar en el repecho, no té res que fer, i el director la mana a tirar. Bueno, favor per favor se paga. N'hi ha moltes coses que no se saben i que se tenen que fer. A vegades entre els directors se passen moments de apoyo, no? Està clar. A lo millor, pues ahí está, per què tira? Pues bueno, està tirant i ella soles. Si tinguera més corredors de l'equip tirant, té una lògica, n'hi ha un corredor que haurà donat l'hora de dir, tireu que avui me trobe com una pometa i tinc que l'estar de gràcia, però per això t'he dit que potser és favor per favor, no?
0: Això el que ha provocat és que només deixa UAE ahí darrere a Belens, que ja venia molt cascat, i la resta pues, han col·locat ahí al mig d'este pelotó de 39 ciclistes, i bueno, veiem a Pogacar i Del Toro que pràcticament podrien tocar l'harmònica, eh? Van tan relaxats ara mateix en ese ritme que marca Tobias Foss que bueno, van comodíssims, no? En una etapa que és d'altra banda prou dura i en la que davant sí que continuen els relleus molt ben acompassats. Falten encara 33 quilòmetres, però clar, sí que té que arribar el moment en els que no són Pitcock, no són Van Der Poel, tenen que començar a cavilar, no? Quan pot ser el moment de tractar de sorprendre? Si t'esperes als últims 5, 6, 7 quilòmetres, ahí no te van a deixar.
2: Bueno, però ells són conscients de conforme estan. Així està clar que, bueno, els favorits tenen que saber en quin moment. Jo crec que estem parlant de corredors, però no són de la talla de Pogacar. Estem parlant que van corredors bons en l'escapar. Per això te dic que a lo millor esperen a ixe repecho que n'hi ha d'un quilòmetre i on puguen arrencar-se per poder aconseguir els seus objectius.
1: La carretera ja ha canviat, ja no estem parlant d'aquelles carreteres estretes amb les que hem començat esta retransmissió a les 3 i mitja de la vesprada, ja és una carretera ampla, còmoda, on poden circular sense cap dificultat i estan mantenint-los. Clarament, el grup del líder està mantenint els homes de l'escapada a una distància prudencial. Ens deia José Luis Gual quina era la distància d'algun dels corredors. És que no els poden deixar marxar molt més, perquè hi haurien perjudici també per a corredors de l'equip del líder, que estan lluitant per el top 10.
0: Des del punt de vista de Ineos, si estàs pensant en Bernal, que ha guanyat el Tour de França, jo crec que a Bernal li té igual ser el 10 que l'11 que el 9, tot el que no siga pujar al podi com a mínim. És que no acabe de... Igual és un acord de cooperació en el UAE, no seria descartable, perquè ahí estan ara mateix els dos ciclistes tirant. A UAE tampoc li va molt en esta guerra, és a dir, ja ha guanyat les seues etapes, el Tour de França el té molt ben encaminat, segurament la seva següent aspiració, com apuntava Castellares, per què no? Somniar en col·locar a Del Toro també damunt del podi, perquè tot el, és per tot el que representa, no? Més jove que Pogacar, pot ser el seu relleu, el seu defi, i... Però, ja dic, no és molt comprensible que ara hi desgaste un home Ineos que no va a cap lloc i que veurem. Ara, quan arriben al porter que queda, està a 8 quilòmetres, i se repechoné d'un quilòmetre dur, més del 7% de desnivell. Ahir veurem si ací darrere hi ha cames per a contactar dalt o se ho juguen tots els de 8 de davant.
2: Aixina és, i de fet anem a veure-ho i el que han comentat, favor per favor se paga, i entonces anem a veure quina de quina lectura s'ha fet cada director, perquè cada director té la seua intenció, té la seua forma de veure la carrera, però sempre en l'objectiu de el millor corredor que tinga, saber i de quina manera maniobrar per poder intentar estar per davant i guanyar l'etapa, que és l'objectiu.
1: Què són aquestes boles, José Luis? Igual que es donen des del cotxe i que es posen al coll?
0: Pues mira, les calcetes que porten d'hivern les dones fan un nuquet i col·loquen dins el gel i se'l col·loquen així en la zona del bascoll, justament per davant per davall del mallot, per a refrescar, no? La zona de la nuca és la zona en la que més ràpid, no? Refredes el que és la temperatura corporal, perquè avui en dia, com hem explicat ja, Luis, a banda del que és el pulsòmetre, que medís les pulsacions, sí, porten també un medidor de temperatura corporal.
1: Ah, i sí? Els ciclistes... Un termòmetre.
0: Sí, és una espècie de termòmetre, sí, que me dice la temperatura que tenen en el cos i tenen les ordres de mantindre en tot moment el cos a una temperatura X, no sé si serà 36 graus, a una temperatura concreta. I, per tant, és el motiu pel qual se tiren tanta aigua per damunt del cap contínuament, perquè se gasten moltíssims bidons en cada etapa. I ara Vingegaard, que crec que no s'ha anat a per aigua o ha tingut algun problema en la bici.
2: Ja, a veure, Vingegaard a per aigua no ha anat. I no deuria d'anar.
1: Perquè no ha anat en la vida, no?
2: No, perquè és que no deu d'anar. Que és que li haurà passat algo? Ara, menys mal, que ja ha anat un corredor del seu equip i li ha dit, que estic així, fica't a roda, no tens que gastar ni un gram. És increïble. Algo li haurà passat. A lo millor haurà tingut, no sé, una necessitat o li hauran dit algo. Sí. Vine que te volen contar algo.
0: Mira quin repechonet, castellà. Mira quin repechonet, Mira quin repechonet.
1: Com puja la carretera,
0: Ui. Això dona por, Això dona por perquè no acaba de passar mai, I sa costereta que tenen davant els ciclistes, mira com van d'un costat cap a l'altre, estan pujant, hi haurà un percentatge important, encara que és curtet i ser repetxonet, després tenen una baixadeta, és com són els dents de serra per este massís central, i ara n'hi ha dos homes, S'incorpora un segon ciclista de Ineos, està Boquelan i està també Tobias Foss, són els dos homes del conjunt britànic, és que estan ara marcant el ritme d'aquest grup de 39 per darrere d'aquesta escapada configurada, recordem, per 8 homes que conformen aquesta punta de la carrera i que una volta més repetim, Tom Pidcock del Pinarello 365, Bennett Bell del Lotto, Derek Gick i Quinn Simmons del Lidl Trek, Johannessen del 1X, Mathieu Van Der Poel per part del Alpecin, i també està Boden, el corredor de l'Education First, i l'aragonès Pablo Castrillo de Movistar, tots 8, mantenint 1 minut 8 segons respecte del pelotó dels favorits, quan estan cada volta més a prop de l'última cota de la jornada.
1: Arriben o no, Javi?
2: Bona pregunta. Deurien d'arribar, però jo pense que darrere n'hi han més interessos i que d'alguna manera en equips que no tenen el seu corredor davant i sí o sí tenen que fer la seva faena, aixina que està interessant l'etapa. Jo, si me deixes, sí, t'ho puc dir al 100% a un quilòmetre de meta.
1: està bé, clar, sí. Però el que queda clar és que, en fi, van a fer exactament el que diguen els perseguidors, a no ser que peguen un apretó en ixa cota. Només els queda una pujada,
0: sí,
1: no?
0: Sí, una pujadeta, el que passa que encara aixina tindran repechonets, abans d'arribar a la línia de meta. Estan aproximadament a 5 quilòmetres, per a començar. És un quilòmetre, realment, d'un 7% de desnivell. I el que passa dalt, en els 8 de davant, és que ja més d'un comença a racanejar una miqueta el relleu. Està en moltes ganes, lògicament, Van Der Poel, també dona el relleu en tota la intensitat de Tom Pidcock. També està entregant-se el noruec, Johannessen, però alguns com Castrillo i companyia ja de quan en quan deixen passar el relleu, i això, si algú se col·loca darrere i no col·labora, pot fer que la pau s'acabi pronte. Javier.
2: Sí, aixina és, ho estàs dient clar. Així està clar que l'interès de davant és el que és. És conforme van anant, que van a tope en les intencions. I tots van en la mateixa idea. A veure si avui i és el meu dia. Però darrere no estan anant coixos,
0: No.
2: Estan
0: un minut, anant... Un minut porten ara,
2: Estan anant en una intenció clara. I això fa que, d'alguna manera, en aquestes diferències, en els quilòmetres que queden, no és suficient. Bueno, jo vaig a fer als oients el que tenen que saber. Jo no puc fer el que ha fet antes. He dit a un quilòmetre, t'ho diré, no. Jo crec que els agarren.
1: Sí, la pinta que tenen és ixa, de que...
0: S'ha esperat que estiguin a un minut, Lluís.
1: Sí, bueno, estaven a 1:20, Sí,
2: veniu, o sigui, a permitos.
1: Que tampoc és que...
2: Bueno, però, a veure, que també se podem equivocar, que estem ahí veient una carrera espectacular. Mira, veus, ja han passat a un minut, de 58 segons a un minut i ara 59 segons.
1: No, els tenen ahí, els tenen en el punt de mira els homes del pilot principal i, clar, tampoc es tenen que deixar marxar molt. El tema és quins són els interessos d'este grup. Has vist algun sprinter principal en este grup? Sí,
0: sí, el dubte que hi ha és si Pedersen va aconseguir passar este quilòmetre. Sí. Però si Pedersen passa este quilòmetre, Ineos li està fent el llançament al ciclista danès del Lidl, que és clarament el més ràpid, és que venen darrere. sense dubtes. Pedersen ja ha guanyat etapa i no estan la resta de sprinters del pelotó, que s'han despenjat, com he comentat ja, i que estan pues, a vora 20 minuts en este moment. El grup de Tim Merlier i companyia, 19 minuts, està de distància, 56 segons. Ho estan donant tot, Bokelan i Foss, darrere per part d'Ineos, i van a dar la distància. Si arranca Pogacar, arranca Vingegaard o arranca un d'estos, estira mà de seguida, però falta que arrenquin.
1: Això és, falta que llasca alguna batalla. Jo crec que no és terreny, perquè ja és una batalla aixina, però pot passar en qualsevol moment. Són 27 quilòmetres els que resten fins la línia de l'arribada. Els tenen ahí a un minut i realment no sé jo si ja són 50 segons. És que cada volta, Javi, la sensació és que van a per ells.
2: Sí,
1: que no els deixen.
2: Però per quin interès, d'alguna manera, és que van darrere per agarrar-les cap a... Bueno, Bernat haurà donat l'ordre, ell mateix, que se troba bé i poder arrencar en l'últim repecho que n'hi ha. És interessant l'etapa, però estan
1: rebaixant.
2: Però Bernat
1: pot guanyar una etapa com esta?
2: No, per mi, jo pense que no. Mos va sorprendre quan guanya el Tour.
1: Sí.
2: Sí, però després, en l'accident que tingué i tot el que li passà, jo no el veig encara... com per poder ser guanyador d'esta etapa. Però sí que n'hi ha un interès que ens sorprèn a mi mateixa en tot el que jo conec per les meves condicions.
0: Està gana en ese grup. Estava mirant ara els components d'Ineos en ese grup. Van quatre corredors d'Ineos en el grup de Pogacar, del Mallot Groc. Dos que estan tirant, que són Foss i Bokelan. Egan Bernal, el campió colombià, que... en costera no té res a fer en Pogacar i companyia, i a l'esprint està dit, no?, que no té ninguna possibilitat, però està gana. Si gana supera el repechó d'un quilòmetre, gana sí que li pot lluitar a Pedersen i l'esprint. És un ciclista molt potent, eh?
2: Claro, veus, ja així la rata. Ahí està. Ese és l'interès. Claro, la mínima opció que n'hi ha per... si s'aplega i n'hi ha algun corredor que l'equip li està fent la feina i té eixa punta de velocitat, automàticament pues per això s'està treballant. Bueno, ja estem aclarant les coses.
1: Però ja les resten només 41 segons. L'enteniment que hi havia abans entre els homes de la part alta ja ha desaparegut i tota la sensació de que seran engolits per el grup principal en uns minuts, perquè per darrere sí que van a bloc.
0: Sí, sí, però queda el clafit, perquè estan a un quilòmetre de començar ixa cota i ahí pues, no van a esperar. Pitcock i Van Der Poel tenen que arrencar, si van tots dos, després jugar-se-la en la línia de metal, que sigui més ràpid pues, endur-se'l, però intentar posar les coses difícils al pelotó que ve per darrere. I ciclistes com Swimmons segur que van també a tractar de sorprendre. Bueno, ara pareix que torna a llevar una miqueta d'entesa, entra també el relleu a Ivan Edbel, el corredor de Lotto, venen també els dos del Lidl Trek, i la carrera que poquet a poquet va entrar ja en el moment clau, en el moment culminant, així en el punt a punt, en a punt ràdio, com tant, estan a punt de començar ixa cota de quarta categoria. Només hi haurà un punt per al que corona en primera posició, darrere el treball en ixe grup desfavorit per part d'Ineos, que en teoria està treballant per a Pippo Ganna, per a l'italià, que en la contrarrellotge per equips inaugural va fer una bona mostra del poderío que té en quant a rodar a alta velocitat. També és un ciclista, per la seva potència, que pot ser candidat a lluitar-li l'esprint a Mats Pedersen, i si això és així, en teoria el que tenen que tractar Castellar és de deixar a Pedersen tallat, no? En ixa, per tindre-ho encara més clar.
2: Sí, però no va ser fàcil, perquè d'alguna manera també estem parlant de que el que ve és un repechó. És dur, però fàcil no és, i després el corredor té clar que si estan apoyant-lo i ajudant-li no se va a quedar.
0: Mira, pues ahí están, acaben de passar per davant de la pancarta que inicia esta dificultat, 900 metres, 7.3 de desnivell en este quasi quilòmetre. Això vol dir que té molta pendent i no espera, eh? No espera, arranca directament en molt de poderío, alçant-se bé la bicicleta Mathieu Van Der Poel a la seua roda. El noruec Johannesen també tracta d'aguantar el francès Bodin, però ja li costa, eh? Ja tret uns metres, se continua plantat, eh? Continua plantat, donant-li molta potència, molts bats a la seua bicicleta, al corredor de Alpecin. Està aguantant, perfectament el noruec, però la resta ja pràcticament queden tallats, i estos dos que se van per amunt, Javier.
2: Sí, bueno, però Van Der Poel, com han comentat, que era el seu moment, que és conscient de la potència que té, de la forma i, a més, de l'actitud, i en el seu cap l'únic que té és guanyar una etapa. I jo crec que ja s'ha deixat al... Mira-lo, ja va sí. Soles, eh? Ja se l'ha deixat. Té clar cuidao, en Van Der Poel, que encara que el pilot va a 35 segons, 24 quilòmetres, Van Der Poel, cuidao quan te'l deixes. Cuidao quan te'l deixes a soles,
0: I a veure si tenim alguna imatge també per darrere del pelotó, de si continua el treball d'Ineos, si té problemes o no Pedersen, de què està passant ahí en els favorits per al triomf final, per a la classificació general. Ha quedat una miqueta tallat, com dia Javier Castellar, Johannessen, però li manté 2-3 metres apenes, Això, una volta corone, no pot reduir ràpidament el corredor de 1X, també hi ha un tercer home que tampoc acaba de despenjar-se del tot, i bueno, les diferències són mínimes perquè és que és un repechonet molt dur, és cert, però que estan coronant ja, Primera posició per a Mathieu Van Der Poel, darrere ve el corredor Johannessen, i el tercer no he pogut veure de quin equip és, venia Bodan, no sé si és el ciclista d'Education First, ara mateix a corona també Quinn Simmons. 48 segons, ha pujat la diferència en la cota.
2: Sí, ha pujat la diferència, és el normal, ha arrencat de la manera que volia arrencar Van Der Poel, però ha arrencat no en la mentalitat de deixar-se als corredors, sinó de guanyar l'etapa, i en aquesta actitud el que sí que han vist és, bueno, que ha tret més diferència. Ara anem a veure si la col·laboració dels tres, que crec que se van enxuntar, és correcta per poder intentar dir anem a donar-ho tot i poder traure diferències als que venen en interès d'agarrar-nos.
1: Han sigut només 900 metres, era una cota de quarta, però la pujada que acaba de fer Matthew és impressionant.
0: I s'ha demostrat que Bokelan no té res a fer en Mathieu Van Der Poel. Li ha tret pràcticament 30 segons en 900 metres. Estava la diferència en 30-35 i coronen a 53 segons. Els ciclistes d'Ineos encapçalant i segur de favorits, on van en tota tranquil·litat els homes de Visma de Vingegaard, per supost l'UAE de Tadej Pogacar, la resta, bueno, pues un poc esperant a veure què passa. I és Pidcock, És Pidcock, el tercer home que venia ahir, també Bodan, van a quedar-se quatre davant. Castellar pega així una abraçada, estan respirant, Javier.
2: Sí, que... no, respirar no n'hi ha que respirar. No estic d'acord en tu. Respirar no n'hi ha que respirar quan tu saps a una etapa del Tour de França. Jo he vist un moment que Van Der Poel, bueno, sí, ha esperat, mira, altre que s'està cabrejant, veus? Jo també.
0: Ha punxat?
2: Claro, no ha punxat, algo està, algo que li passa. Sí,
0: sí, jo crec que algo
2: sí, no.
0: El canvi.
2: Cuidao, lo que acaba canvi, de fer,
1: Està molt enfadat,
2: A veure si li passa lo que a mi m'ha passat, que això ja ho contarem, perquè no podem contar ara, perquè està molt interessant l'etapa. Però cuidao lo que ha fet.
0: I quina culpa té el mecànic, de bueno, que se li trenqui bueno, el canvi, bueno, per l'amor de Déu. Quina culpa tindrà el mecànic?
2: No, però és que ell anava en l'escapar, no?
1: Sí.
2: Vale,
1: sí,
2: entonces el mecànic té que estar pendent, perquè si va en l'escapar, cotxe...
1: No li deixen estar tan a prop, Javi. Tu saps que l'organització no deixa al cotxe auxiliar estar tan a prop dels ciclistes.
2: Ja, però està...
0: I el pelotó està menys d'un minut. Sí, per tant, no te deixen passar els cotxes d'equip.
2: Bueno, però no estem parlant del cotxe de l'equip. N'hi ha una organització, que és el Tour, que també té un cotxe d'assistència.
1: Sí.
2: Cuidao. I ell està cabrejat.
1: Home, normal,
2: millor...
1: és que se li va l'etapa, eh?
2: No, sí. I a més estan mirant-lo en el poble i en sa casa. Sí. I diu, després per telèfon dirà, si no m'haverà passat això, jo haverà guanyat l'etapa.
0: És que la pataeta que li ha pegat a colgar el canvi, torna a tirar-li ahí tot el que pot, acaba de passar la moto del gendarme i ara esprinta Tom Picos, si a voltes no fa falta ni mecànic, en unes bones sabates en un taló de metal.
1: Pues anem a veure com es resol esta etapa, 5 de la vesprada i un minut en un no res, afegim la final masculina de Wimbledon.
4: Som a punt.
5: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
8: A punt, la radio pública de les valencianes y els valencians. Sintonízanse a l'Horta, 102.2.
9: De tú a tú.
10: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt de Punt.
1: 5 de la vesprada i 2 minuts, ja veiem entrant en canxa a Sinner i a Zverev. Abans situem la etapa del Tour de França, José Luis Gual.
11: Pues acaben de passar ara mateix els 4 homes que ara mateix són el cap de la carrera. La pancarta de últims 20 quilòmetres, només a 20 quilòmetres de la localitat d'Ussel, és el punt d'arribada del Tour de França. Recordem, Mathieu van der Poel de l'Alpecin, està Johansen, el noruec del 1X, Bodan, el francès d'Education First, i Tom Pidcock, el britànic del Pinarello. A 10 segons els queden companys de fugida, 4 corredors més. A 52 segons el pelotó dels favorits, on tira Ineos, però veu que la distància continua ahí.
1: És un dels 4 grans partits de la temporada, una de les 4 grans finals masculines del Grand Slam. Ja visquerem fa un mes la de Roland Garros, visquerem ja fa 7 mesos la d'Austràlia, ens queda per viure d'ací a mes i mig la de Nova York. Londres, Jannik Sinner, Zverev, Carlos Urrutia, bona vesprada.
12: Hola Luis, bona vesprada. Es juguen el títol de Wimbledon, el número 1, el italià Jannik Sinner, i el número 2, Alexander Zverev. La veritat és que no està Alcaraz, sinó que són les dues millors raquetes, amb el permís de la llegenda en actiu Novak Djokovic, que va caure en les semifinals davant de l'italià Sinner.
1: Ens acompanya Pancho Alvariño, una de les llegendes del tenis espanyol, amb la seva acadèmia, i que jo recorde capità de l'equip espanyol en els Jocs Olímpics de Barcelona. Ho recorde perquè ho he llegit, no perquè tinga bona memòria. Hola, Pancho, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Quién records, ¿Qué recuerdos?
13: Bueno, algo ya ha pasado, pero bueno, siempre es bonito, ¿no? Una olimpiada en casa siempre es bonito recordar.
1: Sí. Per la teva acadèmia han passat grans jugadors, ¿no?
13: Bueno, han pasado bastante, sí. Bueno, Marat Safin, David Ferrer, Paula Badosa, Sara Sorribes, Dinara. María Kirilenko, Dinara Safina, sí. Uh-huh. Hemos tenido esa suerte.
1: ¿Més vinculat al tenis femení que al masculí o no?
13: Yo sí, toda la vida, sí. Desde que la Federación Española en un momento dado me dio un grupo de chicas. Mm. No sé si fue un momento bueno o malo.
12: El del que estaba Conchita.
13: Exacto, desde ese momento siempre ya me he dedicado por completo al tenis femenino, aunque en la academia tenemos de todo, tenemos chicas y chicos. Mm,
1: claro que sí. Bueno, números caps de serie 1 y 2 para esta final de Wimbledon. Para mí y en principio, molt favorit Sinner. ¿Pero tú también o no?
13: Sí, hombre. Sí. Si nos guiamos por las estadísticas, realmente todas le favorecen.
1: Uh-huh. ¿Dónde ves la clave de este partido?
13: Bueno, yo creo que la clave, quien realmente tiene que plantear tácticamente el partido, creo que es Zverev, ¿vale? Sinner realmente, pues a día de hoy, los últimos encuentros también todos se los ha ganado. Y yo creo que puede ser una de las claves el saque. Zverev es uno de los mejores sacadores. Entonces, que suba ese porcentaje de saques y sobre todo que intente apretar con el primer tiro, porque si no, si le das a Sinner la posibilidad, que es uno de los mejores restadores del circuito, si Sinner, si Zverev no consigue unos porcentajes altos de saque y Sinner coge la iniciativa con el resto, yo creo que ahí puede estar una de las claves.
1: Un placer contar amb Pancho Alvariño per este encontre, esta final que va a començar en 4 minuts en Wimbledon. Així que abans vivim el final d'etapa. Van a plegar, José Luis?
11: Sí, té tota la pinta. 7 quilòmetres ara mateix per a la línia de meta en Ussel. Continua la carrera montada de la mateixa dinàmica, és a dir, després de l'última cota han passat per davant 4 homes. L'arreó espectacular demostrant el poderío que té per part de Mathieu van der Poel, al que han aconseguit aguantar o almenys deixar-lo a una certa distància per aconseguir empalmar en ixe xicoté descens els homes que l'acompanyen en ixa escapada de 4 homes. Al costat de Mathieu van der Poel està Bodan, el ciclista francès de l'Education First, que ja ha estat protagonista d'alguna etapa important en este Tour de França. Està Tom Pidcock, un corredor que té un salari important, salari d'estrella, i que també té que d'alguna forma justificar-se, i esta sembla que és l'etapa que tenia marcada en la seva agenda. I el quart element, no n'hi ha que perdre el de vista, perquè pot ser el que traga partit en la vigilància en els quilòmetres finals el noruec Tobias Johannessen, que és el que està millor col·locat en la classificació general, però a més de 9 minuts de distància respecte de Pogacar. Ha canviat també la dinàmica en el grup perseguidor, perquè n'hi ha més unitats, han estat neutralitzats ja els corredors que formaven part d'aquesta escapada de 8, i ahir veiem com ràpidament ha canviat el rol per a Derek G, per a Quinn Simmons. Està tirant també el líder Trek, ara sí que ja el treball està clar per darrere. Ineos, que confia en Filippo Ganna, líder Trek en Mats Pedersen, i el dubte està en saber, com preguntava abans Luis Urrutia a Javier Castellar, si arriben o no arriben els quatre de dalt.
2: Bueno, és que encara no està clar, eh? Porten bueno, una diferència a tindre en consideració a 55 segons. Jo crec que sí, però a més per els quatre gallos que van ahir davant. Són quatre bitxos que va ser difícil. El tema està, i expliquem-ho clar, en la unió. Si els quatre no se reserven res i tiren adequadament pa intentar aplegar, per supòs que apleguen, però com en algú d'estos quatre vaja de listo i vulga alçar el peuet perquè vulga esperar-se de cara per si aplega pa esprintar i guanyar, ahí se trenca la baralla. Però no, jo crec que els quatre han pactat d'alguna manera i a dir anem a plegar i després que guanya el millor.
11: Pues ahí está Van der Poel, un dels favorits clars, no?, a la victòria d'etapa sempre que arribi l'escapada. També Tom Pidcock, de moment, com comentava Castellar, sí que estan produint-se els relleus, són conscients, que si qualsevol d'estos escaqueja se va tirar automàticament damunt el pelotó, on treballa Lidl Trek, on treballa també el Ineos, el Net Company Ineos per a Pipo Ganna. Ara mateix estan en igualtat, quatre davant i quatre que tiren darrere del pelotó. I estava mirant jo també el plànol de l'etapa, i quan falten 5 quilòmetres n'hi ha un repechonet que no és molt llarg, és curtet, però pot ser la clau per algú que no siga ràpid per a veure si ahí està la seva oportunitat.
2: Sí, bueno, estaria clar, no?, que Mathieu Van Der Poel és l'adequat, però és que ja s'ha deixat veure en l'altre repecho que n'hi havia antes, i això és significatiu. Per això a mi em dona por que els tres que estan en companyia d'eixa fuga diguen, anem a veure si mos ve el tio del mazo per tirar adequadament, pa unir-se, que no mos agarre el pilot, i després Mathieu Van Der Poel, que és el més fort, des del meu punt de vista, mos arranca altra volta i puga plegar. És que ahí se xuen tantes coses, tenen tantes sensacions, i després el cap és molt important, ja no sols és la forma.
1: Sí, sí, és bàsic. No és tan comptat com a ports de muntanya, però continuen a haver repechons importants.
11: Sí, sí, sí, la etapa és criminal, la veritat, en el calor, en la...
2: Altra volta i puga plegar. És que ahí se xuen tantes coses, tenen tantes sensacions, i després el cap és molt important, ja no sols la forma.
1: Sí, sí, és bàsic. No és tan comptat com a ports de muntanya, però continuen a haver repechons.

0: triple ahí en la bicicleta. La velocidad que es capaz de donar-li, es un ciclista en una cualidad increíble, un del top 5, ¿no? Cadascun les seves característiques, no és un ciclista per a guanyar la general del Tour de França, però sí que és un ciclista que ha guanyat les clàssiques més importants del calendari ciclista, net de pupú.
1: Sí,
0: de...
1: estan fent una contrarrellonge per equips, eh?
0: Sí, sí, i van es quatre.
1: La formació és ixa, no, Javier?
2: Sí, sí, totalment, però bueno, ja t'he dit que personalment cada un té la seva actitud, té el seu mirament, i els quatre volen guanyar l'etapa, eh? Mm. I entonces no sols val la forma, no sols val l'actitud, no? Sinó també el coneixement de poder a veure de quina manera sorprende. Jo no vull que avorrir els meus oients, però quan jo li guanyé a Linolt no era perquè era el més fort, era perquè te li fiqui cap i arrenqui en un moment on jo el vas veure que estava no despistat, però sí en el moment adequat. Vas veure una corbeta i un rumbo que ficava un quilòmetre, però quan vingué a arrencar-se, se queda segon. Clar, clar. No?
1: I ja no pogué. 13 per a meta, comença, Carlos, la final de Wimbledon.
3: Primer joc del partit, primer punt per a Jannik Sinner, que entrau amb el 15-0, fica dins el primer servici i va ser un festival de pals, la veritat, entre Esberer, l'alemà, i Sinner, l'italià, un punt llarg, un punt de rally, com se diu en l'argot tenístic, i cap dels dos sense voler fallar, però imprimir-li molta velocitat a la pilota. Per cert, sabeu, Luis, a qui m'he trobat este matí que m'ha donat records per a Pancho i per a tu?
1: Sí.
3: A David Sánchez, al Quijote, que feia anys que no el veia.
1: Sí, sí.
3: M'ha preguntat per tu i li he dit que estava avui en Pancho, un home que ha jugat moltes voltes Wimbledon, també. Este punt és per a Esberev. 15 iguals, primer joc en la gran final del 2026 del torneig d'herba més famós del món, Wimbledon.
1: Que important, Pancho, anar agafant sensacions, no?, quan comença el partit.
4: Sí, además, en pista ràpida, en hierba, que no tienes tanto tiempo, porque en tierra realmente si no empiezas bien, en un momento dado te puedes enganchar, en hierba y en las pistas rápidas tienes que empezar muy enchufado.
1: Així que 15 iguals en este primer joc del partit amb servici per a Jannik Sinner, el jugador italià, el número 1 del món. Tornem des de la herba de Londres fins les carreteres de França. Etapa del Tour és la novena, 45 segons d'avantatge, falten, José Luis, 11 quilòmetres.
0: Se va reduint poquet a poquet la diferència al marge que tenen els quatre de davant, amb la lluita de Mathieu Van Der Poel, de Tom Pidcock, i també jo diria que a més de la lluita, la generositat d'altres dos que no són ni molt menys tan ràpids com ara Bodan, el francès d'Education, i també Johannesen, el noruec del 1X, són els quatre que van per davant en aquestes llargues rectes, el pelotó ja es veu, eh? En aquestes llargues rectes, que són pràcticament de nou, i ses dents de serra, els que venen en el pelotó ja es veuen en la distància, almenys els cotxes que van justament per darrere, el cotxe del director de carrera, però estos quatre que ja no van a parar, eh? Ja no van a baixar la intensitat, així no res, van a creuar la pancarta dels últims 10 quilòmetres. Darrere el líder Trek acaba de sumar un home més al treball, Carlos Verona, l'espanyol, se suma a Quinn Simmons, se suma també a Derek G, treballant per a Mats Pedersen. Quina emoció en este final d'etapa.
1: Super emocionant, Javier.
2: Increïble, de més actituds personals, els corredors, els quatre, a veure de quina manera, què estan fet, el més interessant, Mathieu Van Der Poel. Els altres són conscients de lo que estan veient. Si se guarden, no n'hi ha res que fer, perquè darrere n'hi ha un interès perquè Pedersen puga aplegar a poder desenvolupar-se i poder intentar-lo, no? Està siguent una etapa increïble. No estan ficant-se molt d'acord, eh, en el tema dels quatre, perquè no estan units com deuen d'estar units. De dir, che, primer anem a plegar i després ja veurem qui guanya.
1: Sí, però és que si apleguen tots de gira, tots sabem qui guanya.
0: Segurament, sí, segurament serà per a Van Der Poel. Estava ara fent un poc el remolonet, sí, el noruec, sí. Però és que ha passat la moto, ha donat ahir bidons a tots quatre ja, perquè ja no queda més, ja és l'últim bidonet abans d'arribar a la línia de meta. Bueno, dins de tot, de n'hi haver una desigualtat clara, jo crec que en quant a les possibilitats de victòria per a cadascú dels quatre, estan treballant prou bé, ja dic, de manera conjunta, però la responsabilitat té que ser per al màxim favorit, com és Mathieu Van Der Poel, que quan passa el relleu se nota, com agafa de velocitat ara mateix a 60 quilòmetres de velocitat de creuer dels quatre de davant en tota la palissa que porten damunt, i darrere a 45 segons, clar, per a reduir a 4, que van a 60, quina velocitat té que tirar darrere el Lidl?
2: Bueno, està clar que si estaríem parlant de, bueno, un 10% més, estem parlant de que se poden clavar per poder llevar-li diferències, pues a 60.
1: Ah, jo tens 68 km per hora.
2: Pues imagina.
1: El pilot va a 68 km per hora.
0: Deixina, mos queden tan tranquils.
1: Sí. Este matí que José Luis

0: Ahí sí, a rodar. A 68, però no.
1: Baixant sí, baixant el desert sí, a 68 sí, baixant sí. No, bé, radars s'enxufen tots, en esta velocitat passa el pelotó i fa 150 multes cada dia que passa el Tour de França. El que passa que després no les paguen. 8 quilòmetres i mig, i ara tenen una xicoteta zona molt agraïda, eh? Ahí tenen el descens, venien a la zona repechera i de nou van a creuar esta localitat francesa ja molt a prop de la línia de meta en Ussel. Van a molta velocitat, eh? Aixina van a caure els segones, però és molt complicat, eh? Neutralitzar l'escapada. 8 quilòmetres, si no canvia el ritme i no arriben a zona molt més dura,
0: Jo crec que arriben, eh?
1: Jo crec que ho tenen.
2: Bueno, però jo que entenc i que ha sigut de ciclista, tinc les meves dudes també, està clar.
0: No, normal.
1: Jo... A veure, aposta, mulla, qui guanya? Sí, Pedersen o
0: Van der Poel? Pedersen o Van der Poel?
2: Claro, jo sóc de Matthew Van der Poel.
0: No? Sí. Conclou el primer joc en la final de Wimbledon.
3: I és per a Sinner que ha fet valdre el seu servici davant d'un esveret que està molt centrat. I jo no sé, Pancho, quins fonaments tècnics ha canviat en el servici Sinner, que sembla que li pegue més en la punta de la raqueta i no fa gens de kick, que està totalment tirant plano.
4: Sí, bueno, en hierba realment el servicio és més ràpid y entonces saca más plano. Lo que sí que hemos visto es que el 90% de los servicios Sinner los ha efectuado sobre la derecha de Zverev, que quizás sea su golpe menos efectivo, y es quizás hay una donde puedan estar una de las claves también del partido en esa supremacía que tiene Sinner sobre Zverev.
3: Primer joc en el que servirà el alemà Alexander Zverev, brillant campió del torneig de Roland Garros enguany, primer treta guanyadora, 15-0 per a d'ell. La veritat és que estan molt, molt, molt concentrats tots dos, i si te fixes, Luis, molt més lenta la pista que en les primeres dues setmanes, perquè es xafa i l'herba dona pas a la terra.
0: Clar, cada volta és més una pista de terra que una pista d'herba, no? Excepte en la zona de recepció del servici, on ahí quan toca l'herba, Pancho, la pilota agafa velocitat.
4: Claro, es la zona que menos se pisa y es la única, digamos, es lo poco que queda de hierba, porque ya la parte del fondo es casi más tierra que hierba, exacto.
3: Pues en 15-0, servint, que per ser com estan arriscant en el segon servici tots dos tenistes, primer Sinner, tragueta 200 per hora el segon servici, i ara Zverev també, és clar, Zverev, 2 metres de tenista, a la fi, colpeja la pilota entre l'extensió del braç i el bot, a 3-10, 3-20, és una barbaritat.
0: 30-0 per a Zverev, 1-0 per a Sinner, últims 7 quilòmetres en l'etapa del Tour.
1: I ha perdut un element en Lidl Trek en aquesta lluita per neutralitzar. Acaba Quinn Simons de dir, m'he quedat ja 8 en reserva, s'ha deixat caure ja d'este pelotó, ara de 38 unitats, on el que està fent el treball és Carlos Verona, que venia segurament més fresquet perquè ja venien molts quilòmetres treballant els altres dos ciclistes de Lidl Trek, l'altre és el canadenc Derek G, els coequipiers de l'equip de Juan Ayuso, de moment mirant l'etapa en butaca, tant el Bisma, que això sí, ben col·locat, porta a Jonas Vingegaard ara mateix al quart d'aquest grup del Mallorca Groc, molt més darrere i també tranquil, controlant la situació com sempre Tadej Pogacar. Jo veig els ciclistes en estos repechons i estan maleint el que ha fet el traçat de l'etapa, perquè després d'aquest descens els ha vingut un repechón de vora 2 quilòmetres, que és un 3-4%, però en la tosta que porten damunt fa molt de mal, però estan aguantant, 43 segons ara mateix a 6 quilòmetres de meta.
2: Sí, i de fet ara sí que s'acaben de ficar més d'acord, no? Per cara a que són conscients de que darrere tenen interessos de poder agafar a estos 4 ciclistes. Està clar que va ser molt interessant, no n'hi ha res clar, i d'alguna manera estem veient una etapa increïble.
0: Ens falten 40 segons, 6 quilòmetres.
1: No, volia dir, si no arriba algú més que se sume i que ajudi ara mateix a Verona i a Bokeland, van a guanyar els de davant i van a guanyar en un minut, perquè ha perdut també Derek G, només tiren dos davant, dalt són 4, i a poc que treballen, que col·laboren Bodan i Johannessen, perquè Van der Poel i Pitcock, que evidentment sí que ho van a fer a falta de 5 quilòmetres, jo crec que l'etapa ara sí que està dalt, a no ser que s'incorpori algú a tirar darrere en el pelotó, Ha perdut Lidl Trek a dos homes en ixe repecho,
2: Sí, però bueno, n'hi ha altres homes que ara estan tenint interès i que d'alguna manera estan volent entrar, perquè darrere, si se té interès un equip i se perden corredors, després tenen que entrar en escena a 3 equips. Anem a veure què és el que està passant, perquè estan rebaixant,
0: Sí,
2: cuidado,
0: sí.
2: Estan a 38 segons. Ahí n'hi ha algo que no estem veient en televisió, però està llamant l'atenció.
0: Estan rodant espectacular els de dalt i els de darrere.
1: Donant un espectacle absolut de ciclisme a moltíssima velocitat. Veurem la mitjana, quan creu en la línia de meta, però segurament alta velocitat en un dia també de moltíssima calor, de moltíssima temperatura. Recordem que l'organització Veltura ha tingut que retallar 30 quilòmetres del que estava previst en un principi per aquesta alerta roja, no?, per la forta temperatura que es patís al país veí. I ara aquests quatre homes que estan a poquet més de 4 quilòmetres, eh? Ara esta zona sembla un poquet més favorable, tornen a agafar velocitat, ahí estan pròxims als 60 quilòmetres per hora, i està ahí la distància ballant, 38 segons entre els 38, 40, 42 segons, va estar ahí la cosa, eh?
0: És que és sorprenent, Javi, perquè el pilot els veu, quan, sí, quan hi ha una recta diu, estan ahí, anem a per ells. Però retallen a poquet, eh?
2: No, retallen a poquet i, bueno, està clar que quins són els interessos del pilot, no? D'alguna manera, per poder agarrar-los. Perquè si el pilot diguera, anem tots, anem a ficar-se d'acord, està clar que per molt bons que són els que van davant els quatre, els havien agafat ja, eh?
1: Estic veient que el noruec està fent-se un poquet el remoló ja fa uns quants quilòmetres, eh?
2: Sí,
1: Johannessen ja fa 2-3 quilòmetres des del moment que havia repartit la moto als bidons, que està ahí darrere sempre donant un poquet la cara, i és lògicament molt comprensible, eh? Perquè en quant a punta de velocitat probablement siga el quart, no? En la línia de meta, i té que jugar una altra carta, la de la sorpresa, encara que tampoc pot esperar molt, eh? Perquè estem pràcticament en els últims 3 quilòmetres. Mira, apreta Cofidis, hi ha un nou client ahí tirant, és Joni Zaguirre, eh? El corredor basc, el veterà corredor basc, anuncia que se retira de Cofidis, el que està tirant ahí per part del conjunt francès. Ja dic, sumant un element més, això fa que aquesta distància estiga ahí en els 36, 37, 38 segons.
0: Però arriben, eh?
1: Jo crec que sí.
0: 3 quilòmetres, 37 segons.
2: Sí, jo pense que també, i de fet, tot està clar que Chua a favor d'estos tres, d'estos quatre corredors. Però, cuidao, torne a repetir-me, tenen que ficar-se d'acord, sí, tenen, sí, que tindre-ho clar, que hasta el último kilómetro no pueden jugar les seues bases personales. Personales, dic, de actitudes, de sí, veure, sí, de quina manera arrancar i com poder iniciar el sprint.
0: Últims 3 quilòmetres d'esta etapa, el marcador en la final de Wimbledon, Carlos.
3: Sinner, 2, Alexander Zverev, 1, primer set, 2 jocs a 1, guanya l'italià.
0: Què tal ho veus, Pancho?
4: Bueno, de momento todo lo previsto, ¿no? Están los saques, están prevaleciendo, ambos jugadores han mantenido el saque y de momento, bueno, mucha igualdad. Vamos a ver cómo transcurren a partir de ahora.
0: 2.5, que és el que li resta a aquesta etapa, José Luis.
1: Sí, i a 65 per hora, eh? Ara en terreny descendent, pràcticament es portarà cap a Ussel, on està col·locada la línia de meta que espera ja els corredors del Tour de França. La novena etapa de la carrera francesa en el punt a punt de la Punt Ràdio. M'imagina ara mateix com estaran els cotxes dels directors d'estos equips, dels quatre homes que van davant, tractant de donar l'última instrucció, l'última consigna. És que no són favorits, cas de Johannessen, cas de Bodan, on tenen que tractar d'intentar o de sorprendre als seus companys de fuga. I evidentment també en el cas de Van Der o el mateix Tom Pitcock, que estan jugant-se una etapa del Tour de França, que no és poca cosa. És ser protagonista en el planeta ciclisme, ja no només en el dia d'avui, sinó pràcticament ja durant tota la temporada. És algo que tot el món vol, però estos quatre sembla que van a lluitar per això. A puntet estan de creuar la línia de l'últim quilòmetre. 26 segons, eh? 26 segons
0: estan la venda. Estan retallant-los des de darrere, quilòmetre i mig per a que acabi l'etapa.
2: Ahí está lo que diem, l'actitud dels quatre. Si ara alcen el peu, se poden veure en un problema, però no. Jo pense i estic segur que ja se la van a jugar i que ja Matthew Van Der Poel està mirant les seues qualitats personals i interiors per poder saber en quin moment arranca i poder buscar i encontrar lo que ell vol, que és guanyar l'etapa.
0: Ja
2: i
0: veiem,
2: la té ja, la té ja.
0: Ja veiem el rectangle roig.
1: Sí, sí, ahí està la Flam Rouge, el mocador roig que delimita l'últim quilòmetre, últims mil metres en esta etapa per al Tour de França. La creuada en primera posició, Mathieu Van Der Poel, soldat a la seua roda, Tom Pitcock, tercera posició per a Johannessen. La quarta espera Bodan, el francès d'Education First. Ahí la carrera ja...
0: 20 segons de distància.
1: Sí, que veu com... Està ja la línia de meta esperant-los, la gent en els dos costats de la carretera i darrere que estan fent l'últim esforç. De 9 segons ara mateix està... Bueno,
0: 700 baixant, metres, sí, sí.
1: Baixant moltíssim la distància, estenen pràcticament damunt. Estan veient-los, però jo crec que van a tindre temps, eh? Inclús de ferir-se paronet abans d'encetar l'esprint. Però la primera plaça permanentment per a Mathieu Van Der Poel. No ataca ningú dels dos, ni el noruec ni el francès, eh? Que estan, sí, ahí un poc resignats.
2: Sí, no, resignats no. Estan deixant-li la faena a fer a Van Der Poel, però Van Der Poel alça't el pèl peu, perquè també té que esperar i necessitar la força que té que tindre per sprintar, però no van agafar-los, eh? Va,
1: però estan ahí, eh? Estan ahí, estan ahí, estan passant les motos, ja saben que estan ahí, que no poden despistar-se. Últims metres, va produir-se l'esprint, va tindre aquest xicotet marxa. La escapada de quatre homes s'està resolent esta novena etapa del Tour de França. Aguanta esperant-la. Quina sang freda, eh? Quina sang freda de Mathieu Van Der Poel, que mira cap arrere i segurament ha vist com venien els jobs. Arranca Van Der Poel. Què podria de Van Der Poel? Ell aguanta en principi. Li guanya la roda a Johannessen. Anem a veure el noruec, però Van Der Poel que apreta, li tira tota la força, el salsa damunt de la bicicleta. Vol guanyar Van Der Poel. Va guanyar Imperial Van Der Poel.
3: Quin crack.
1: Van Der Poel Imperial guanya la etapa. Poderío absolut del de l'Alpecin per davant de Johannessen. Tercer Pidcock, quart Bodan. I arriba el pelotó, encapsa la per Gana y per Pedersen.
3: Espectacular, Javier.
2: No, no, pero es que era lo que diem. ¿Qué pasa en el Tour de Francia? Quan a mi me veuen per el carrer, ja s'ha acabat el Tour, che, no sé què. A quins anys, si és un espectacle ver el Tour tots els dies. I qui ha guanyat? El que havien comentat que anava a guanyar. No ho entenc fàcil, eh? No me mires, Carles, que no ho entenc fàcil, eh? No, en el tenis jo no entenc, però el ciclisme avui ha sigut molt difícil, eh?
3: Però
2: per favor,
3: com ha arrencat Mathieu Van Der Poel, com ha esperat, perquè anava a velocitat de Carranc, no tant, però anava a molt espai i ha esperat la seva distància per a des d'ahir arrencar i que cap dels tres que tenia darrere li pogueren passar.
2: Efectivament, però és que si haguera fet una altra cosa que se diu en el argot ciclista de juvenil, que haguera tirat per el temor de que el grup de darrere l'haveren agarrat, no haguera guanyat en la vida. Ha calculat al mil·límetre. Després de guanyar, fija't, han entrat soles a 6 segons el gran grup.
3: Sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Increïble. És per llevar-se el sombrero. També tinc que dir una altra notícia.
3: Vinga.
2: És jo, el mànager, no sé, sí, la gent si ho sap,
3: de
2: Van Der Poel, és el germà. Sí. Jo estic parlant amb ell i podia haver guanyat l'etapa dins de 4 o 5 dies perquè estàvem a punt de tancar l'operació i ara
3: ja
2: no l'he tancat. I che,
3: ja te tocarà la butxaca.
2: No tinc,
3: clar,
2: no sí. Tinc sort. Mira que volia que guanyara ell, però és que no tinc sort, Luis.
3: És de coses passen. En fi, Mathieu Van Der Poel, guanyador d'esta etapa que en un instant analitzem. Abans, tornem a la final de Wimbledon, Carlos.
5: Dos jocs iguals en este primer set, no n'hi ha breaks i estan tots dos jugadors traguent com animals, traguent com si s'acabara el Montgui. Estan en tota la precisió possible en uns intercanvis que també estan siguent molt durs, buscant-se més en la dreta. Ara la R, l'italià Yannick Sinner la estampa a la xarxa i jo crec que és el partit que es veré més ha preparat tàcticament en la seva vida i està intentant variar tot el que pot.
3: Pancho, ¿qué piensas?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Zverev está sacando muy bien, la verdad está sacando bien y le está manteniendo en el partido. Casi todos los intercambios de fondo hasta el momento los ha ganado Sinner y está claro que a Zverev no le interesa llegar a ese extremo, o sea, tiene que intentar atacar y servirse sobre todo del primer tiro para intentar coger la iniciativa.
3: 0-15.
5: Traguente, Yannick Sinner, primer servicio que se estampa en la cinta de la xarxa. Preparat per a restar, tens que restar molt agachat també en Wimbledon perquè la pilota bota en el quadre que és on menys xafada està l'herba, així que es vara com si fora en lloc d'herba gel, que és quasi el mateix, tractant d'obrir molt, molt angle en el revés Sinner, però és que fa el mateix per agafar la iniciativa i guanyar el punt. És veritat que quan te dic, jo no l'havia vist en eixa concentració tàctica, sobretot per a construir el punt i buscar el moment del col guanyador.
3: 0-30. Pues atención, Pancho.
4: Sí, sí, momento peligroso. Sinner también es uno de los jugadores que mejor juega bajo presión, sí. Vamos a verlo ahora, pero muy bien este intercambio. La verdad es que Zverev está jugando muy agresivo y bueno, vamos a ver cómo acaba este juego.
5: Total, la irregularidad, la inconsistencia que nos va a mostrar a ir la final femenina que va a coronar Linda Noskova. Esta siguiente cualidad y molta més constancia tant de Sinner com de Zverev, com diu Luis Eix en la primera treta de l'italià Yannick Sinner en esta tercera treta. 15-30, anava 0-30 i ara serveix per a ficar el 30 iguals al marcador en este quint joc del primer set. Dos jocs per a cada un, empat a dos. Allà va Sinner tirant-se la pilota massa llarg. El servici anirà amb el segon, que en lloc de buscar a l'espanyola molt de kick, molt d'efecte,
3: pega també una sàquina plana que va rapidíssima, ara sí que l'ha ficat un poc més de globus, d'efecte, però Sinner està atentíssim. Ara sí que el paral·lel de dreta se li ha anat ample a Zverev, amb la qual cosa empata este quint joc a 30, Jannik Sinner 30 iguals en la final de Wimbledon.
0: Però els dispatxos posa 0-30, ace de Sinner, derrada no forçada de Zverev.
4: Sí, y sobre todo ha habido este punto ha sido muy claro del patrón de juego también de Sinner. Resto cruzado de Zverev y revés paralelo de Sinner buscando la derecha de Zverev que la ha tirado fuera.
3: Ahí está Tragent, el primer saque sí que entra, ara no pot restar bé Zverev, un per a Sinner, que ha alçat un 0-30, 40-30, serveix per a ficar el 3-2 al marcador. La veritat és que el repertori de direccions que té en el saque en cada treta Jannik Sinner és espectacular, per això ara mateix és el jugador número 1 del món. Ahí està servint, 40-30 per al 3-2.
0: I altre.
3: A la T el servici logra tocar la pilota. És veure sense cap tipus de control, la tira fora, joc per a Sinner. 3-2, primer set de la finalíssima de Wimbledon.
0: 3 servicis guanyadors per part de Sinner, un d'ells ace per a col·locar-se 3-2 en el marcador. Bueno, doncs anem a tancar amb l'etapa del Tour de França mentre s'obri el podi, una etapa on teníem l'emoció de qui anava a guanyar, si els de davant o els de darrere. A la fi, per 6 segons han aplegat a temps els escapats, José Luis.
1: Sí, ho hem comentat en el transcurs de la transmissió, que era una etapa que pràcticament una clàssica, no? I ahir moltes voltes i les distàncies d'un minut i 20 segons, un minut i 40 segons, semblen molt poquet, no?, en una carrera per etapes, però avui teníem autèntics clàssicomans davant i Mathieu Van Der Poel ha fet un carreron. N'hi ha que dir i recordar, posar en context un poc, ahir al Pecim va pegar un clafit en Philipsen, en el seu company, i li va preparar l'esprint, i Merlier li va passar com un avió per darrere, se'n va anar molt cabrejat, i a sos tindre un crac. El crac al dia següent te soluciona el Tour de França, guanya una etapa com la guanyada, no? Els meus honors per a Van Der Poel, que és top 5 en el món.
0: Mathieu Van Der Poel, espectacular, Javier.
2: Sí, efectivament, a més, increïble com a persona, un tio senzill, a més, serio, i, bueno, també n'hi ha que dir que és el net, jo crec que se recordarà tot el món, és el net de Pulidor. ¿Se recordó no aquí?
0: Claro.
2: Sí, hombre, claro. Mm. Sí.
3: Tú dona cuenta. Black Navy y los ciclistas corrían fumando.
2: Exacto, ¿no? El segundón, que Pulidor siempre hacía el segundo. Pues este es el net. Imagina't. Bueno, me alegra perquè a part de que és amic, és un home que ho dona tot, s'entrega, és molt guanyador i de fet me alegre molt per ell. Enhorabona. I han vist una etapa increïble, Luis.
0: Una més, eh?
2: El tour no ha acabat, eh? Anem a veure coses molt bones.
0: Una més. El cap de setmana que ve tornem amb més etapes d'este Tour de França amb el magisteri de Javier Castellar i de José Luis Gual. Un abraç.
1: Igualment.
0: Queridos, gracias.
1: Buena semana.
2: Gracias a vosotros.
0: Gracias y buena vesprada. Les 5:33, ahí sí que abandonem ya el ciclisme después de estas dos horas mágicas de Tour de França y anem a buscar el torneig de Wimbledon, esta gran final, el servici espera Sasha Zverev.
3: Que va guanyant 30-0 este sisè joc del primer set, 3-2 per a Sinner. Dos molt bons servicis per part de l'alemany, d'Alexander Zverev, que recordem va guanyar Roland Garros en guany, clar, una final que jugava sense tindre enfront ni Alcaraz ni a Sinner. Nova treta, servici molt poderós i guanya el punt Zverev, 40-3, a punt d'empatar el primer set a 3, per cert, parlant de que juguen el número 1 i el número 2, tire un poquet de menys que no seguisquen l'estela de Sinner i d'Alcaraz. Els Ben Shelton, Joao Fonseca, ara veurem Rafa Nadal, però els falta aquest poquet de consistència que faça que en el tenis n'hi hagin més de 3 o 4 favorits.
4: Sí, yo creo que necesitamos urgentemente que Carlos vuelva.
3: Sí.
4: Creo que es urgente, pero por el bien del tenis también, porque si no ahora mismo... Sobre todo Sinner, vamos a ver, ojalá Zverev también finalmente se una al carro después de Roland Garros, pero creo que por el bien del tenis necesitamos que Carlos regrese pronto.
0: ¿No has visto algún vídeo y sembla que la recuperación va bien, ¿no?
4: Bueno, ya ha empezado por lo menos a tocar bola. Las lesiones de muñeca siempre son complicadas, ¿vale? Yo mi experiencia siempre, cuando alguien está con la muñeca, son complicadas porque hay muchos huesos ahí y las recuperaciones no son, no son fáciles. Ojalá, ojalá vuelva pronto a pista.
5: Traoyanic Sinner, segon servici, empata 3, primer punt en d'este sèptim joc. Quina dreta creuada d'Esverev, que si li ha anat d'un ditet. Per poc, tot i que no cal revisió del, del punt. Veus, així el VAR funciona millor que en el futbol.
0: Sí, així no hi ha dubtes. Així no hi ha jutges,
5: Lluís,
0: de línia.
5: Et dic una cosa.
0: Ja han desaparegut.
5: I quan pega una pilota en el sostre del techo, quan hi ha pista coberta, se repetís el punt. No com a ir en el Mundial.
0: Sí, sí.
5: Te pegan el cable ixe de la càmera i seguís. I va a Calcaterra. Amb el segon servici, toca la xarxa, i és fora del quadre de saque, la qual cosa farà que tinga segon servici, no tornarà a treure el primer. Segon servici per a Jannik Sinner, guanya 15-0 este setè joc, empata 13 del primer set, totalment agachat per al resto. És Zverev, la pilota que se queda en la xarxa, aixina que tindrà nova oportunitat. Sinner havia encantat primer servici després de la primera errada, va en el segon assegurant, però quasi se li va, agarra la dreta, la paral·lela guanyadora, 30-0 per a l'italià.
0: Però que capacitat, Pancho, per a concentrar-se segundo saque a la línia.
4: Sí, es que son muy buenos. Los jugadores, la verdad, es que son muy buenos. Cada vez son mejores, cada vez hay menos errores y es que son muy buenos, porque jugar aquí, claro, no se aprecia tanto, pero tú en pista ves a la velocidad que va la bola y al nivel que juegan es una barbaridad.
5: El que pasa es que yo tire de menys que n'hi ha que més artistes en tot el respecte, per als brevis, com Alcaraz. A mi és que m'agradava molt veure, pues, en espanyols, a Feliciano, a Gael Monfils, a Kyrgios en tot l'altre que estava per la qualitat del repertori que tenien, i jo m'ho passé millor en que aquest hi ha 39 anys veient a Dimitrov, que a la meitat dels top 50 de l'ATP.
4: Sí, lo que pasa es que lo que vamos es a esto, a cañoneros, sí, sí. A puntos cortos, mucha fuerza, muy físicos, y entonces, o sea, tienes que ser muy bueno para poder hacer ese intercambio de golpes, de abrir pista, de jugar con peso, de jugar con el cortadito. Tienes que ser un artista, como bien has dicho.
5: Pero yo te anava a dir, jo Fonseca sí que el veia un poquet aixina i Ben Shelton, però no tornen, igual que Francesc Tiafoe, no tornen ixe últim passet per a clavar-se en un top 5, clar, en opcions d'arribar a finals de Grand Slams.
4: Bueno, acuérdate también de los de la Next Gen, cuando, ¿sí? ¿Vale? Que todos apuntaban mucho y realmente ninguno llegó. Ahora, estos, vamos a ver si son capaces, parece que son buenos, vamos a ver si son capaces realmente de llegar.
5: Parlant de la Next Gen, Wui Cruz, el fill major de Leighton Hewitt, ha perdut en Wimbledon la final de Junior. Son pare va guanyar, ja farà 20 anyets. Erra en el revés Jannik Sinner, s'està defensat com un gat. Zverev anava 40-0, Sinner ara 40-30, després de dos errades en els ral·lis, en els pilotejos, en els intercanvis llargs, Lluís, que està dominant un poquet més Sinner, perquè tracta de ficar-se més dins de la pista, més xafant la línia de fons per a poder en la inèrcia colpejar cap a endavant i no endarrerir-se.
0: Però en fi, té l'oportunitat així de tancar el joc.
5: Ahí va, en la treta no supera la xarxa, tindrà segon servici Jannik Sinner, 40-30, trau per a desnivellar altra vegada este primer set i ficar el 4-3 a assegurar el resto de revés de Zverev. Ara el paral·lel que no s'ha agachat prou, estampa la pilota, perd el punt, perd el joc, guanya 4 jocs a 3 Sinner a Zverev en el primer set de la final de Wimbledon. Is that
6: really wise? Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En A Punt Ràdio posem l'accent en tu. Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Viu la semifinal del Mundial en Punta Punt. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8 i mitja de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
10: De tu a tu.
8: Punt a Punt. Luis Urrutia.
3: Vivim la final de Wimbledon entre Sinner i Zverev. Primer set, 4-3 per a Sinner. Trau ara Alexander Zverev. I tot i que els més VIPs d'esta final de Wimbledon són els oients de Punt Ràdio i de Punt a Punt, també els actors de Hollywood han vist que estan mirant el partit, Dustin Hoffman, Ben Stiller, també, per suposat, la família reial britànica. I és que això és un esdeveniment social més enllà que de l'esport, Pancho, eh?
4: Más allá de lo que es el deporte. Y Wimbledon, pues eso, es un torneo legendario, es un torneo, pues, de... pues de mucho protocolo, de, sí, de la gente hay que respetar el tema de las fresas con nata, el
3: sí,
4: tema
3: ni había una señora que ganaba en un sombrero y un vestido de las fresas con nata.
4: Sí, sí.
3: Me recuerdo la primera vuelta que vaig anar a Wimbledon, que jugaba en Dani Jimeno, estigui en marcha en ells, en Javi Piles, que estaba entrenando a David Ferrer, y la verdad es que, tot i que som espanyols, som de Roland Garros, l'atmosfera que es respira en Wimbledon, tu has estat moltíssimes voltes, jo només 3 o 4, és espectacular.
4: Sí, sí, no, és otra història, no tiene nada que ver con el resto de torneos, ni con el US Open, ni con Australia, ni con Roland Garros, evidentemente, ¿no? La tradición británica también, la forma de vida de los británicos y sobre todo todo lo que envuelve a Wimbledon es único.
3: Ha tret un altre servici guanyador, Zverev, 30-15, guanya este octau joc. Siempre se dice que el octavo juego es el más importante de cada set. El bueno, octavo
4: sí.
3: Juego.
4: Sí, siempre se dice el séptimo, el octavo, el noveno. Al final todos los juegos son importantes porque todos suman, pero sí que es cierto que, pues, que hay ese séptimo, octavo juego que son muy importantes.
3: Atrete a la T. Ace, punt directe de la treta de Zverev que guanya este joc per 40-15. 3-4, ara mateix en la seva contra, en el còmput de jocs d'esta primer set. Ara sí que pot restar Sinner, comença l'intercanvi, la dreta paral·lela de l'italià, la deixada de l'italià ara, però fa la contradeixada Sinner molt bona, i en este duel, buah, quina muñeca, quina toc de classe de Sinner que l'ha guanyat en la creuaeta eixa, en el duel de voler.
4: De calidad, porque no era fácil, ¿eh? No. Aparte en hierba, como has dicho antes, la bola bota muy poquito y Sinner no tenía, vamos, casi no tenía tiempo de reacción y lo ha jugado con una calidad impresionante. Sí,
3: sí. A més de que la pilota a punt estava de tocar el segon bot en la xarxa i que rellisca el peu dret, no l'esquerre, la cosa és encara més difícil. 40-30 per a Zverev, una altra pilota per a tancar este xoc. Ara sí, el saquetón li deixa fora a Sinner, pero la guañadora se li va ampla a Zverev, erra el alemán, dius.
4: Sí, además con la derecha, que como hemos comentado antes, es el golpe que más dudas le crea, tenía todo el espacio libre, la verdad que era un golpe relativamente cómodo, se le ha ido apenas unos centímetros, pero bueno, vamos a ver ahora primer juego que realmente llega al Just y vamos a ver cómo lo soluciona ahora Zverev.
3: Ahí tantas voltes que has estat tú en el joc del entrenador en el box, lo que penses és, si és que no fa falta chustar tant, no la chustes tant, que no fa falta.
0: Con margen.
4: Claro, eso es fácil, claro, el típico margen y te mira el jugador y dice, ya, si es lo que quería yo, ¿qué me estás contando? Baja y juega tú.
3: Dius, 4-3 guanya Sinner, trau Zverev per a ficar-se en avantatge en este octavo joc del primer set de la final de Wimbledon. Pilota que se'n va ampla al quadre de recepció del Dius, del avantatge. Ell està traguent el Dius perquè estan 40 iguals, aixina que segon servici per a Zverev, més plantat, menys agenollat
5: era restar l'italià Jannik Sinner, que veu que l'ha fet doble falta Zverev.
0: És el primer breakpoint de la final.
5: Que té en contra la primera bola de break del partit, després de que hagin dominat els punts, els servicis. Ara no, primera bola de break a favor de Jannik Sinner del partit, que guanya 4 jocs a 3 en este primer set de la final de Wimbledon, que estem contant en A Punt Ràdio, que estem contant en el punt a punt. Bufant-se la mà per a que agarre bé el grip de la raqueta, allà va Zverev, llarga, segon servici, per tant, l'havia restat bé, de tota manera, l'havia caçat Sinner, que se'n va darrere per l'efecte que li donarà al bot, quasi a la tanca. En l'àrea de publicitat no n'hi ha publicitat en Wimbledon, l'únic torneig del món que no té publicitat en les tanques. Ara sí que resta molt bé Sinner, tractant d'agarrar la iniciativa del punt, però l'empala malament, li pega amb la canya, aixina, que dius altra vegada, salva, Pancho, la bola de break, és veref.
4: Bueno, he tenido suerte, creo yo, porque no era una bola muy complicada, una derechita al fondo sin mucha fuerza, que Sinner normalmente ahí aprieta muy bien, pero bueno, la ha pegado con la caña y la ha tirado fuera. O sea, salva ese primer momento de peligro de Zverev.
5: En lloc de pegar-li amb les cordes de la raqueta, li ha pegat en el marc i la pelota ha eixit borratxeta, borratxeta. Dius altra vegada, trau primer servici Zverev, a punt de tocar línia, però se n'ha anat fora, buscava la T, buscava la creueta, és a dir, al revés de la posició de restador de Jannik Sinner. Zverev amb el segon servici, recordem, dius, 40 iguals en este octau joc del partit. Torna a empalar-la malament, la raó, l'explicació, perquè en terra no se veu tant ni en dura no, tampoc, és que la pilota bota irregular.
4: Sí, yo creo que no ha botado bien, también estaba muy lejos, se ha sacado abierto, entonces le ha costado medir ahí a Sinner, o sea que ha sido muy bueno, y Sinner la verdad es que estaba bastante atrás, entonces o ha vuelto a impactar con la caña, ya la cuarta o quinta bola que impacta a Sinner con la caña,
5: Trau
4: y todas de derecha.
5: Exacte, Trau Zverev per empatar a 4 jocs el primer set de la final de Wimbledon, i ho aconseguís.
0: Pues ho ha aconseguit, a voltes diuen que, que el cap de... Zverev és com una cafetera. Però ara ho ha resolt bé, esta situació, este breakpoint, Pancho.
4: Sí, todos son muy buenos. Al final es lo que tú dices. Una cosa no decir, oye, pues quizás si lo comparamos con Sinner, pues a nivel mental, pues cada uno tiene sus habilidades, pero al final son todos muy buenos. O sea, un jugador cuando está ahí, estamos hablando del jugador que está al 2 del mundo. Entonces, pues bueno, méritos ha hecho desde luego y bueno, vamos a ver.
5: 4 iguals, Trau, Jannik Sinner. Home, la veritat és que Zverev és un poquet amargo, que lo diguen a Ferrero, que no li, més que li va aguantar 3 o 4 mesos d'entrenador i l'envia a Esparragar, perquè és que, a veure, no està tronat com Tsitsipas, que eren mateix patró de jugadors, però també té una perdigona bona, Primer punt del nové joc per a Jannik Sinner, que està traguent 4 jocs iguals en el primer set, 15-0 per a Jannik Sinner, molt més consistent, molt més sòlid, i amb el...
0: Però abans parlaves de jugadors que estan en el top 10 mundial, i jo crec que Zverev és l'únic que ha aprofitat ixe buit que ha deixat Nadal, ixa baixada una miqueta de ritme de Djokovic, les lesions de Alcaraz. Crec que l'únic de tots estos que ha aprofitat per a plegar constantment, no?, a semifinals de Grand Slam és Zverev.
4: Sí, siempre, es que siempre ha estado ahí. O sea, siempre no se le echaba en cara, pues quizás en los Grand Slams, o sea, el dar ese pasito adelante, el no haber ganado nunca ningún Grand Slam. Pero realmente, como dices, es que siempre ha estado ahí, ha sido uno de los mejores jugadores. Y de hecho, bueno, de momento ya tiene Roland Garros, ahora está ahí en la final. Bueno, es lo que tú dices, ha dado realmente un paso hacia adelante. Y lo que decíamos antes, igual que es importante que Carlos venga por el bien del tenis, es importante también que Zverev realmente pueda mantenerse y plantarles cara a los dos jugadores que nos quedan, que están por encima, que son Carlos y Sinner.
0: És que d'aquell top 4 que hi havia, una volta el britànic ja es caigué per les lesions, ens queda el top 3, retirar Nadal, aparegué Alcaraz, però clar, és que la irrupció de Sinner, Federer se n'anà, i queda l'antològic Djokovic, quan avanço una miqueta més el partit entrarem ja en el debat de sobre qui és el millor tenista de la història, però en fi, abans tenim que atendre perquè des del resto Zverev apreta.
3: Empat a 30-30 iguals, 4 jocs iguals, és a dir, absoluta igualtat en esta primera mànega, en este primer set de la final de Wimbledon, que està enfrontant l'italià Jannik Sinner, ara Tragent, i l'alemà Alexander Zverev. 30 iguals, trau Sinner per a ficar-se en avantatge, amb una mecànica absolutament pulca, tirant-se la pilota, no només alta, molt, molt, molt, molt davant, va qual cosa xafa ja un metre i mig dins de la pista. Primera treta no, la segona sí, la restada de revés de Zverev, la dreta invertida guanyadora de Sinner, se fica en avantatge 40-30.
0: Impressionant, eh? Quina dreta. Perquè a més té que donar un pas arrere, exacte, i té que canviar tot el pes del cos de arrere avant, exacte, per a colpejar aquesta dreta brutal, eh?
3: Es el que se dio quitarse de derecha.
4: Sí, es una de las características. Nosotros en la academia lo recordamos mucho y eso lo decimos mucho a los chicos. Normalmente Sinner, cuando estaba con Piatti, cuando él le explicaba a Piatti en algunas de las charlas y demás de las cosas que trabajaba con Sinner, una era precisamente lo que habéis comentado, que él antes de golpear la bola da un pasito atrás para dejar espacio y poderse mover hacia adelante, y ahora ha sido pues la demostración de eso.
3: Seguimos el bici per a Sinner, 40-30, per al 5-4, la pilota en molt defecte, resta molt profund, molt bé de revés, és veritat que està rebentant la pilota, però aguantant de les acometides l'italià i sense vindre a baix, hasta que es desespera. És veritat, boom, top per l'aire, cavall i picador, la tira fora. 5-4, guanya Jannik Sinner.
0: De moment, a ritme de servis i guanyador, hem tingut només un breakpoint. L'ha tingut Sinner, però ho ha resolt molt bé Alexander Zverev, l'alemany, 5-4, després dels primers 9 jocs en este partit, en esta final de Wimbledon. Bueno, yo creo que le falten una miqueta de emociones, Pancho, al partido, ¿no?
4: Sí, sí, porque están los dos manteniendo el saque, quizás solo esa ventaja que ha tenido Sinner, pero bueno, ahora llega el momento caliente del set. Creo yo que ahora realmente es donde puede que en algún momento, vamos a ver cómo mantienen los dos la presión, se está acercando el final. Y ahora, pues bueno, yo creo que de alguna manera es posible que alguno de los dos pueda tener algunas opciones para poder cerrar el set. Vamos a ver cómo se desarrolla.
0: Mirad la repetición, has visto cómo rellisquen. Es molt paregut a la terra batuda, ¿eh? Això abans no passava, eh? Això han de pres en els últims anys.
4: Sí, bueno, y si vemos a Djokovic resbala en rápida como si estuviera en tierra. Claro, es lo que hablamos de los jugadores de ahora. De Sinner dicen también que pues toda su práctica anterior en esquí y demás, que es una de las cosas que más le han ayudado, sí, y es verdad, a resbalar y a mantener el equilibrio en tenis, que hoy en día el equilibrio es uno de los factores más importantes a nivel técnico.
3: Es que obrir les cames fa un espagat i no es desequilibra i encara manté la verticalitat i se va cap endavant. A més que la imatge la plàstica de cine sempre me recorda, on recordes de Bambi quan naix, sí, que està aixina que pareix que se li van a trencar les cames, però salsa, pues això és lo mateix. Sembla que se'n vaig a desmuntar, però ahí va. 5-4 guanya, 5-4 Sinner en el primer set. Servís Zverev per als 5 iguals, bona treta, bona dreta, oberta, punt per a Zverev, 15-0 davant de Jannik Sinner. Ara sí que ha tret i ha pujat a la salsa, eh?
4: Eso, cuanto más lo haga o pueda hacerlo, realmente pues más le va a favorecer, porque el intercambio no, vamos, no le favorece.
3: Es que yo lo que no entiendo es que medir 2 metres en pista ràpida no puja més, Zverev.
4: Sí, siempre se dice, el problema es que se juega tan rápido que no tienes tiempo, yeah. Aunque parezca, vale, increíble decir cómo un tío de dos metros llegar a la red, es que se juega tan rápido que antes prácticamente en hierba se jugaba saque y red hace 30 años.
0: Constantemente, sí.
4: Claro, y ahora es que no te da tiempo a subir.
3: Segon servici, la ficadins, Zverev, bon el resto de Sinner, manant de dreta, creuada, altra creuada, traguendi de la pista, Zverev que fa el millor punt del partit fins al moment, de fora cap a dins amb la dreta en carrera, i li la clava a Jannik Sinner.
4: Puntazo, ¿no? Increíble dónde la ha podido meter, pues estaba totalmente fuera de la pista, lo ha sacado con una derecha cruzada 2 metros por el lateral. y bueno, la ha pillado en delante en el único sitio que la podía pillar y la ha jugado un paralelo, pues bueno, es que solo lo pueden jugar los cracks.
5: Puntas de Zverev, que está traguent en este joc número 10 i guanyant 30-0. Ara Ace, la pilota molt oberta, ara sí que la ha pegat en molt de slice, ¿eh?
4: Yo estaba diciendo, ¿no? A ver si ahora llega el momento que les tiembla el pulso y de luego no, Zverev no. De momento no le está temblando.
5: No es la final d'ahir de les jugadores cheques que va a tindre molts dents de serra, que de colp i repente, 40-0, tres dobles faltes. Ai, no, ahí no están perdonant. 40-0 Zverev guanya en este joc, per 5 jocs a 4 en el primer set. El resto, amb molta sort de Sinner. Le havia tocat malament, però la pelota ha rosat la cinta i s'ha quedat morteta, però en el camp de Zverev. És a dir, punt per a Sinner, 40-15 per a Zverev. Es disculpa el tenista italià perquè ha tingut molta sort, això és la veritat. Ah. Perquè corres com un conill, no arribes.
0: És que, a més, la pilota bota just on més herba hi ha, i ahí...
5: Es queda.
0: La amortigua i ja pràcticament no bota. 40-15.
5: Trau Zverev, resta de Sinner, la dreta és molt bona de Zverev. Sinner, sí, que la tira llarga. Perd el punt, perd el joc. 5 jocs iguals en el primer set. Igualtat absoluta entre Jannik Sinner i l'italià i l'alemà Alexander Zverev.
0: Pues ha pregat l'hora de la veritat, Pancho Alvariño.
4: Bueno, vamos a ver, ahora 5 iguales ya queda poquito y si no nos vamos a ir al tiebreak. Entonces, bueno, vamos.
0: Yo creo que el set es mereix el tiebreak, ¿eh? Per l'equilibri que hi ha hagut, yo creo que se ho mereix.
4: Sí, de momento está claro que ninguno tampoco está dominando más que el otro, o sea que, bien, vamos a ver el desenlace.
0: Servici per a Sinner.
5: En vista al costat de la família real en la llotja, que està... presidente del partido, un excampeón de Wimbledon de la teua época, Stefan Edberg, ¿eh?
4: Hombre, y uno de los mejores jugadores y de los gentlemen en pista que se echan en falta ahora.
0: Y sí, sí, sí que feia
4: saque red. Este sí que hacía este saque red. Sí, sí, sí.
0: Cada punt.
4: Y tanto.
5: Ahí están, agachándose para poder agafar la pilota no más a baixa en este llarg intercambi, de momento comandat per Jannik Sinner, pero sense amilanarse. El winner de Zverev, que se li va fora també per molt poquet, perd el punt, 15-0 per a Sinner, empat a 5 jocs iguals.
0: Però en este punt hem vist, Pancho, passa molt, els jugadors preferixen la velocitat a l'angle, preferixen jugar-la molt forta al mig que buscar una miqueta abrir el angle.
4: Claro, date cuenta también es difícil, ¿eh? En hierba la bola bota menos, viene más rápida, con lo cual tienes menos tiempo. Te es mucho más fácil jugar un tiro rectito, ¿vale? Que intentar jugar un ángulo. O sea, tendrías que jugar una bola un poquito, a lo mejor que te viniera más abierta.
5: Ahora, molt bon punt, molta qualitat. Resulta una volea de dreta creuada de Sinner. Pum per a Sinner, que guanya 30-0. Está valente, Zverev, tractant d'estar robòtic. Però és molt complicat superar, sobretot també la xarxa, clar, l'envergadura, és que si no obrir braços i pareix Zverev, abarquen 5 metres, se te fa de nit. 30-0, guanya Sinner, este joc número 11, empats a 5 jocs, la primera que li entra, la restada profunda bona, el revés paral·lel de Zverev, oh. I ara se li va a la dreta, creuada a Zverev, altra vegada, s'està passant de frenada.
0: La cafetera.
4: Sí, es que no tiene otra tampoco que arriesgar, porque sabe que el intercambio no le favorece, entonces bueno, tiene que tomar riesgos porque si no, su única opción es esa, lo pasa que claro, si lo regala.
5: 40-0 per a Jannik Sinner, per tant, tres pilotes per a fer el 6-5. Arribem al moment decisiu del primer set d'esta final masculina de Roland Garros. Ace de Sinner per la via ràpida, 6-5 guanya l'Italia, Pancho.
4: Pues sí, vamos a ver, se acerca el desenlace, o sea que o mantiene ahora Zverev su saque o vamos a ir al tiebreak. Y por cierto, luego comentaré alguna cosa, daremos algunos tips a los radio oyentes que nos estén escuchando, porque tú antes has comentado no dar importancia de jugar bajito, sí. Y luego cuando tengamos ocasión les daremos, por si van algún día a jugar ese partido con un amigo en hierba en Inglaterra o en Mallorca, que también hay pistas de hierba, sí, sí. También, sí, sí.
0: Bueno, pues 6-5 en el marcador. Servirà Zverev per a forçar el tiebreak que ja s'ha garantit Sinner, després de guanyar els 6 servicis que ha tingut sense concedir cap oportunitat de trencament de servici per al seu rival. I, el millor és que poden jugar descoberts, que lluís el sol, que la pista, vaja, per a ser ja el final de la segona setmana, està bé, està bé.
4: Hombre, yo creo que este año no ha llovido ningún día. No. Yo recuerdo, yo estuve el famoso año que el segunda ronda jugaron el domingo de la segunda semana.
3: Que era sagrat no jugar si el menche, segundo menche.
4: Exacto, un follón ahí, tuvieron que pedir permisos, sí, el gobierno, sí, sí, los sindicatos, hubo allí la Mari Morena, al final accedieron y creo que tuvieron que suspender, no recuerdo muy bien, creo que el mixto y no sé si alguna prueba más.
5: Y per als oients que estiguen sentimos, a Nicole Kidman también. Molt de glamour, molt de famoso. No he vist a David Beckham, però suposo que estarà. Ah, no, que està als Estats Units, pensant del Mundial. Si
0: sí,
5: no,
0: sí que sí està al Mundial, sí. Bueno, pues resta Sinner per a guanyar el set.
5: Trau Zverev, que perd per 6 jocs a 5 en el primer set. Anem a veure què és el que passa. La treta de Zverev se'n va per molt poquet, buscava la T fora, aixina que segon servici per a l'alemany. Almenys que canvien les pilotes cada set jocs perquè les rebentes. O sigui, mateix les canvien cada set partits, estos cada set jocs. O sigui, la diferència. I ahí està, fent molt d'arcre per a elevar-se. Molt bon segon servici en la iniciativa del bomb. Li la lleva Jannik Sinner, que ara fa un gol preciós de volea amb la dreta, guanyador, 0-15. Digue-li, así estic yo, Sinner a Zverev,
4: ¿eh? Una volea liftada, que fíjate tú que este golpe hace unos años era un golpe solo de chicas.
5: Sí.
4: Los chicos normalmente no lo utilizan tanto y ahora ha ganado el punto con esa derecha liftada perfecta paralela.
5: Me recuerdo que qui més le agradava fer ese gol de ATP de chics era a Federer, que tenía molta naturalidad per a fer-ho, molta qualitat per a tot. Sí. Zverev en una treta quasi guanyadora, però molt bé el resto de Sinner, però ara es maixarà. Xarxa Zverev per a guanyar el punt, 15 iguals en este joc número 12, perquè guanya 6 jocs a 5, Sinner en este primer set.
0: Molta personalitat ara de Zverev en este punt.
4: Sí, bueno, al final és uno de los mejores sacadores y hoy un poco, ¿no?, sus posibilidades pasaban por eso. La verdad es que está sacando bien, que está sacando con un porcentaje alto, si no le está dando muchas oportunidades a Sinner de que le reste con el segundo saque y le vaya quitando tiempo.
5: Trau Zverev amb 15 iguals, ace. La pilota que bota just en l'encreuament de la T. Aixina que, pum per a d'ell, 30-15, la pilota que ha rosat un poquet de línia, ha tocat un pelió de línia. Serà la que l'hem discutit, si no, el club. Perquè clar, no tenim repetició.
0: És tot tecnologia, no?
4: Sí, sí, ara sí. Sí, ara sí, ja sí.
0: No hi ha jutges de línia?
4: No, i no hi ha possibilitats de...
0: I no és protesta?
4: No, claro, no vas a protestar a una màquina. Alguna vez pasa, ¿eh? Y de hecho yo creo que alguna vez ha fallado también, sí, la tecnología. Hemos visto en las repeticiones como la bola a lo mejor era mala y no la ha cantado.
5: Boom, la máquina. 40-15, trau per a empatar el primer set a 6 i per tant anar-nos al tie break, a la mort sobtada. 40-15 és breu. Trau molt obert, resta bé Sinner, però la pilota li pega en la xarxa, li resta velocitat, així que li queda un revés obert guanyador paral·lel a Zverev, que fa que el punt i el joc siga per a ell.
4: Bueno, vamos a ver, ¿no? Llega el momento importante. Nosotros siempre decimos mucho a nuestros jugadores que al final los partidos duros con jugadores de tu nivel se deciden en uno o dos puntos y quizás ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahora viene el tiebreak y seguramente se va a decidir en uno o en dos puntos.
0: ¿Qué le dirías ahora a Zverev?
4: Pues bueno, que siga igual de concentrado con su saque y que intente jugar un poco más agresivo al resto.
0: Tiebreak.
5: Trau Jannik Sinner, el primer tiebreak, se le va la pelota más oberta por el corredor de dobles. Así nada que... Segon servici per a l'italià, per a Sinner, en este primer punt del tiebreak del primer set de la final de Wimbledon, amb molta seguretat. Ahí és molt bo línia. El revés de Zverev, però millor encara la dreta invertida a la línia de Jannik Sinner. Autoritat, eh?
4: Sí, se la queda un poquito corta i ahí Sinner no, a mitat pista, Sinner no perdona.
0: A més, és senzill perquè així se nota molt quan alcen la calç, no? De la línia,
5: sí, perquè bota.
0: El polset i se calcen...
5: Es guita.
0: Sí, que està clar.
5: 1-0.
0: 1-0, Sinner.
5: Guanya Jannik Sinner el primer punt d'este tiebreak, al millor de set, recordem, amb el qual es va decidir qui va ser el guanyador d'este primer set, d'esta primera mànega de la final de Wimbledon. Servix ara Zverev
0: i Arca.
5: Sí. Segon servici per Zverev, al resto Yannick Sinner, a veure si l'alemà no li tremola el pol, no li apareix l'enanito al braç dret per a traure este segon servici davant de Yannick Sinner. Ho fa molt bé. Resto de revés de Sinner, comença l'intercanvi duríssim, ara el paral·lel de revés de Sinner, quina dreta guanyadora de Zverev, l'ha trencat la pilota, perquè sobretot quan te fan una paral·lela de dreta i gira, valent, agárrala.
4: Se la ha quedado muy cortita, entonces ha entrado con el cruzado y lo ha crucificado. Fíjate con lo que hemos comentado antes, que directamente ya Sinner ya ha buscado la derecha de Zverev con el tiro, pues se la ha quedado cortita y ahí ha jugado muy bien Zverev.
0: Estaba mirando cuán costa una entrada para volver a la final de la...
5: Costa dineres.
0: 320 euros.
5: Sí, costa dineres.
0: Ah, no, no es una exageración, Estén bien que partís del Mundial está en el doble.
5: Sí, sí. Barbaridad.
4: Pues si tiene dos o tres hijos, madre mía.
5: Sí. Se ha escapat de la primera treta de Zverev per molt poquet. Empat a un punt en el tiebreak que decidirà el guanyador d'este primer set. Segon servici per a Alexander Zverev al revés de Sinner. Intercanvi de revesos. Els dos jugant de revés creuat. Ara el paral·lel de Sinner té que remar de dreta
0: i bé.
5: Sí, sí. Zverev, per a que falle la dreta invertida, Yannick Sinner se li va allà al corredor de dobles, així que pum per a Zverev, que guanya els seus dos servicis, no n'hi ha mini breaks, de moment.
0: Ha buscat el mateix colp que en sí. El primer punt.
4: Antes le pegó en la línia, ahora se sí. L'ha ido un poquito.
5: I que li ha pegat molt de front, no té temps a ficar-se, a perfilar-se i a ficar el muscle esquerre.
0: Entens que hi ha gent, persones en la banqueta que no s'aguanten sentats,
5: Normal. Se pasa malamente en el box, ¿eh?
4: Bueno, mucho peor que en la pista, siempre les digo, mucho peor. Tu cabeza va a 3.000, en la pista también, pero tu cabeza va.
5: Y sobre todo dice, mític crit del jugador al entrenador, ¡baja y juega tú!
0: Sí, sí, sí. Ace de Sinner, 2-2.
5: Un ace, un servici directe guanyat per l'italià, que empata a 2 punts, 2 iguals, este tiebreak del primer set que estem vivint amb tota l'alegria i tota l'emoció. En el punt a punt de Punt Ràdio, a les 6 i 7 minuts. 6-7. Ahí va, Yannick Sinner. 2-2 en el tiebreak. Quin punt, traguent el Dius, molt obert, però dins, erra en el retorn de dreta. Zverev, punter a Sinner, que guanya 3-2. Els dos pròxims saques seran per al alemà.
0: Impecable Sinner en el seu servici. Qué bien que cuesta.
4: Hasta el momento con el saque los dos lo están haciendo muy muy bien. No están dando prácticamente ni ninguna oportunidad, al contrario.
5: El tenista italià que té més de suís que d'italià, tot i que el seu estil no recorda ni a Federer ni a Wawrinka. En la panocha que té dalt del cap, italià molt italiano pareix, però que boques. Traguent ara, Zverev, quin saquetón. Quina barbaritat.
0: Empata 3 en el marcador. Y ahora cambio de costat en esta resolución del primer set en esta final de Wimbledon, cuando es dona con Acer que el Betis demandará que se ajorne la primera jornada de liga y el partido que jugará contra el Valencia. Y sí que es demana que es puga endarrerir el partido por la presencia de Lo Celso, el jugador argentí, en las semifinales del campeonato. L'encontre jugará bé dimecres 25, dijous 26 o divendres 27 d'agost. Així que ja es confirma que en la primera jornada de Lliga s'ajornen 5 partits.
5: Estaven tots convençuts per un parell d'hores que el risc era menor de que s'ajornara.
0: Sí, sí.
5: Però mira, Lo Celso, que no és tan important ni per la selecció ni per al Betis, pues per causa d'ell, no per culpa...
4: Sí. Lo vamos a ganar igual.
5: És veritat.
0: Eis
5: de Zverev, que fica el 4-3 al seu favor en el tiebreak. Recordem, en els 12 jocs que s'han jugat i els 7 punts d'este tiebreak, només una pilota de break, un punt de break que ha tingut Zverev, però que l'ha salvat Sinner. És a dir, estan manant els sacadors. Estan manant els saques. Serveix ara Yannick Sinner, que perd per 3 punts a 4 el tiebreak. S'agatxa Zverev per a restar, la pilota a la seva dreta, però logra restar. Comença l'intercanvi, puig a la red, molt bé. Sinner, quina classe, baixant la mà
3: espera volear y guanyar el punt.
4: Fíjate que han jugado muy pocas voleas en todo el partido. Y Sinner ahora, en un momento caliente del partido, se ha venido para arriba y la ha tocado con una clase. Bueno, la bola venía bajita, no era fácil. Y en hierbas que la bola pesa mucho, porque un poquito de la humedad se hinchan bastante y no es muy fácil tener ese toque.
5: Pero eso es tan importante, mantener la muñeca fort, ferma.
0: Empata 4.
5: En el tiebreak del primer set, trau el segon servici, Jannik Sinner. Led tornarà a traure Jannik Sinner.
0: Fins ara 10 aces, 6 per a Sinner, 4 per a Zverev.
5: Ahí está, traguente l'italià. Empata 4 en el...
0: Bueno, ja són 11.
5: En el tiebreak. Ho celebra mirant al seu equip.
0: Quin clínic de servici estan donant els dos, eh? Els dos, tant Sinner com Zverev.
4: Sangre fría, mucha concentración, porque un descuido te cuesta el set.
0: 5-4 Sinner.
5: Traurà ara en el...
0: Bueno, ja són 11.
5: En el tiebreak. Ho celebra mirant al seu equip.
0: Quin clínic de servici estan donant els dos, eh? Els dos, tant Sinner com Zverev.
4: Sangre fría, mucha concentración, porque un descuido te cuesta.

0: fría, porque ahora si no mete los primeros, sí que se le presenta a Sinner la posibilidad de apretar el resto y plantarse quizás con el set ball.
1: Tenia molta pressió tenia Zverev en esta treta, que ha gestionat molt bé, empat a 5, que arriba a 7 en diferència de 2, guanya el set. Trau l'alemà, Zverev, molt obert, el resto de Sinner molt bo, la dreta paral·lela d'Zverev, retorna com pot Sinner, però es refà el punt, per tant, ara no té un dominador, i ara aquesta pilota que toca la xarxa i se li va fora a Sinner.
2: Com ha lluitat Sinner per este punt que es converteix en el primer set points i és favorable a Zverev.
1: Sí, senyor.
0: No contemporiza Sinner, ¿eh? No contemporiza. Ha salvado, ha salvado la situación de defensa, la ha equilibrado y a la primera se la ha jugado el paralelo, la ha tirado a Pekín, pero vamos, no contemporiza.
1: Pero se le ha dado moltíssim. Trau Sinner, set point per a Zverev, 5 a 6 per l'italià en el tiebreak de la primera mànega del primer set. Al resto, Xaxa, Zverev, esperant a veure quan està preparat per a ficar en joc la pilota. Jannik Sinner, ahí va, la primera que entra, el resto bo, la deixada, corre Zverev, la contra deixada, tota la pista per a Sinner, que guanya el punt. Mira, con la tregut i ha deixat fora de pista ja.
0: Jo soy un entrenador i me muero. O sea, una dejada en hierba con set ball en contra. Madre mía.
2: Fa falta tindre molta inconsciència o molta classe.
0: Sí, sí. Muy bien lo has dicho. No sé cuál de las dos. Creo que las dos.
1: Sí, porque ahí con el entrenador l'únic que pensa és, ¿pero on vas? ¿Pero qué pasa?
0: No, vamos. Yo soy entrenador. Veo que le hace la dejada y digo, madre, ¿pero qué haces en el fútbol? Por Dios.
1: Pues empatarlo a 6, es decir, se n'anirem a 8. El que guanye el set ho ha de fer, recordem, en este tiebreak amb diferència de 2 punts. Trau Jannik Sinner i ho farà a la...
2: Quina vesprada d'emocions, eh? Emocions, sí, hem tingut, sí, en el ciclisme. Per 6 segons, han guanyat des de davant. Així en el primer set de la final de Wimbledon, empat a 6 en el tiebreak.
1: Trau Sinner, recordem, Vicent, campió, ace, punt per a d'ell, 7 a 6. Ara és set point per a Jannik Sinner, però traurà Zverev. Recordem que Sinner és el vigent campió després de guanyar la final de Wimbledon l'any passat a Carlos Alcaraz.
0: Muy importante ahora que Zverev pueda meter ese primer saque.
1: Y ahora la mirada de Sinner.
2: Ábolas. Ábolas la que te ve.
1: Vine que te sigue esperando. Però és veritat que evitarà aquest contacte visual que el provoca, perquè ara el porter que rep el penal és Sinner i el que ho llança és Zverev. Allà està. Es retorna molt.
2: Buah!
1: Quin eix! Buah! I ara li diu, a l'altra torna.
0: Buah!
1: A l'altra torna.
2: Espectacular!
0: Sí. Allà festival de saques.
1: Sí. Empat a 7 punts. En este tiebreak li queda un servici a Zverev. A veure. Que per cert, s'impulsa moltíssim, dobla moltíssim l'esquena per a traure. És molt, molt acadèmic, a més, per a imprimir-li molta més potència i agafar la pilota més alta. Bon resto de Sinner, la dreta guanyadora de Zverev, però que la torna. Sinner és més des del fons de la xarxa.
2: La torna.
1: I la torna, però ara revés creuat a plaer de Zverev, punt per a Zverev, 8 a 7, té la seva segona pilota de set, però traurà Sinner.
2: És la segona volta que ho intenta tot Sinner, eh? per a guanyar des del resto, però està molt sòlid Zverev.
0: Sí, està duro, no l'ha dado ninguna opció i aparte ha jugat muy bien los momentos difíciles. La verdad que Zverev se está manteniendo el nivel en todo momento.
2: Perquè en aquestes circumstàncies, un smash com el que ha fet des de la línia de fons, és breu, quan s'has vist fallar?
0: Mucho, sí. Y en hierba más que bota, sí, menos la bola.
1: Trau Sinner, el resto bo de Zverev, que té set bol en esta pilota, el duel de dretes creuades, a veure qui controla més, ara al revés de Zverev, de revés paral·lel de Sinner, quina pilota, punt i set per a Zverev, se l'ha xuat en la dreta oberta, quin obús, quin missil.
2: Espectacular, Pancho.
0: Sí, muy bien, muy bien. Y aparte Zverev muy bien, no le ha temblado el pulso. Lo que decíamos antes, fíjate que le ha repetido mucho más por el lado de la derecha, que es lo que

0: punt vale. I joc per a Sinner. Vale.
1: Ahí estamos.
0: Otra vez. Yo te digo, molta solidesa, Pancho, pero poqueta creatividad y poquete de gancho para el público, que no diría yo que se está aburriendo, porque la tensión y la emoción está, pero cualidad, aixina y espectáculo.
1: No, muy poquito. No hemos visto muchos intercambios, incluso no hemos visto muchas subidas, no hemos visto prácticamente ni un revés cortado, no hemos visto ninguna, muchos poquitos golpes abiertos. Nada, es para básicamente saquetazos y apretar de fondo y poquitos intercambios, también muy poquitos intercambios.
0: Son les 7 y 12 minutos de la vesprada. Estem vivint la final de Wimbledon en Apunt Radio, en el punt d'apunt. S'atretarà malament la pilota, és veres, veus? No me passa només a mi, trobo la pilota mal i he de repetir la treta de la pilota després de disculpar-se amb Yannick Sinner. Primer punt del tiebreak, trau l'alemany, resta bé Sinner, comença l'intercanvi de revés creuat, ara guanya la dreta, però l'empala mal Zverev i la erra. 1-0.
1: Bueno, mini break, empieza con mini break. Vamos a ver si es capaz de mantenerlo Sinner.
0: La veritat que sí. 1-0. Guanya Yannick Sinner, que li ha trencat. Per això es diu mini break. A Zverev. Anem a veure. És el primer servici del tiebreak per a Sinner. No la col·loca en el quadre de recepció de servici. Segon saque, segon servici per a Yannick Sinner. Està sí. Que per cert, en dos sets, dos dobles faltes, només una per a cadascun, també. I si presenta el set, no és normal. La pilota se li va llarga a Zverev. Tanca el puny en ràbia Sinner, que ho ha zafat, i confirma el mini break. 2-0.
1: Apretado Sinner ahora. La verdad es que no ha contemporizado. Todos los tiros los ha jugado con fuerza. Lo ha ido moviendo y al final Zverev ha cometido un error forzado de derecha.
0: Anem a veure. Que trau per al 3-0 Sinner, ficar-se en avantatge en este tiebreak. Ara ho té a plaer. Té que fer un globus defensiu de revés ample. Zverev, Sinner, que no perdona, remata bé, tanca el puny, guanya el punt. 3-0, Pancho, en el tiebreak.
1: Sí, saque, jugada también de pizarra. Saque abierto de Sinner, resto al centro de Zverev. Sinner ha cogido la derecha invertida y, uh-huh, y jugada de pizarra. Muy bien, apretado muy bien. Está apretando mucho ahora Sinner.
0: Hablando de apretar, una altra de les grans diferències, jo quan he jugat contra extenistes que van ensenyar coses mentre me apallissaven, me diu, apreta la mà, apreta la mà. Clar, és que apretar la mà realment te dona moltíssima més potència perquè te fa que la muñeca estiga molt més ferma.
1: Sí, hombre, y cuando aflojas un poquito, la bola se te queda pegada a la raqueta y no sale de la mano. Tienes que apretar para que la bola salga y para que la bola corra.
0: Errada ara de Zverev. Bola Sinner en este tiebreak. 4-0, segon mini break per a Yannick Sinner.
1: Ahora sí que está en situación apurada Zverev, va a tener que solventar estos dos puntitos para meterse, intentar meterse en la pelea.
0: Anem a veure. Obri la treta Zverev, però resta bé Sinner. Zverev intentar. I el globus de Sinner crec que ha entrat, eh? No, se l'ha anat fora per un ditet a Sinner. Semblava que era la generalitat del dia.
1: Se ha quedat Zverev mirant l'àrbitro.
0: Mira, és que la close call.
1: Sí, sí.
0: Per un filet, un fil de fieltro. Però així, la princesa de... És reina princesa, aquesta princesa d'Anglaterra, Kate Middleton, li diu a la filla, mira, per ixe poquet.
1: La
0: era un pel de res.
1: Sí, sí, la cara de Zverev mirando al árbitro como diciendo, ¿ha entrado o no ha entrado?
0: Pues primer punt per a Zverev del tiebreak, el té en clar avantatge Yannick Sinner.

0: que guanya 4-1 este segon tie-break del partit. Trau contra la ra- contra la xarxa. Té que traure el segon. Ahí està ja. Preparat. La fica bé. Resta fort. I molt bé. Esverev erra el revés paral·lel. Sinner, 4-2.
1: Buenísimo. Sinner. Resto de Esverev ahora. Ha sacado Sinner con un segundo saque, con un bote altísimo. Lo ha tirado para atrás, pero bueno, lo ha jugado cruzada el resto de Esverev. Larguísima, y le ha botado en los pies. Y cosa rara, o sea, no ha dado tiempo a Sinner a salirse. Juega bote pronto y bola a la red. 4-2. Ha salvado de momento una de las bolas de que llevaba en contra.
0: Anem a veure. 4-2. Guanya Sinner, que trau ara este tiebreak al millor de 7 punts. No és el super tiebreak, que se juga a 10. En només en sets definitius, tercers o quins. Bisbal quins. Trau molt bé Sinner, no pot restar. Esverev es fica 5-2. Té un break, un mini break d'avantatge, sí, l'italià, i que està a 2 punts d'empatar el partit a un set.
1: Interesante, a ver si Esverev puede mantener su eficacia en el servicio, colocarse 5-4, que estaría un puntito, un mini break abajo, pero ahora sí que tiene la presión de ganar estos dos puntos para intentar mantenerse en el set.
0: Anem a veure que trau Alexander Esverev. Resta molt bé Sinner. Comença a dir el capi. Revés paral·lel de Sinner. Li fica en avantatge. Bé. Ara la dreta oberta. Pum per a Sinner. 6-2. Té 4 pilotes de set, Pancho.
1: Sí, parece que ha despertado Sinner, ¿eh? Estábamos hablando que le faltaba quizá hoy un poquito ahí de empuje, un poquito de chicha. Y la verdad es que ahora ha jugado espectacular. El punto, y bueno, 4 set balls, parece que este set no se le va a escapar.
0: Anem a veure. El resto de Sinner. I crec que se'n va fora el revés de Esverev, la qual cosa vol dir que el set és per a Jannik Sinner. 7-6.
1: Bueno, sí, yo creo lo que estamos comentando antes, ¿no? Ahora sí que la cara de Sinner es otra cosa.
2: Sí, sí.
1: Ahora ya se le ha visto un poquito más, como más despierto, levantando el puño, mirando a su equipo. Ahora parece que ha despertado un poco. Ahora ha jugado como con mucha más decisión, ha cambiado bien las direcciones, ha llevado la iniciativa. Bueno, parece ser estos puntos que ha despertado Sinner. Vamos a ver.
0: Asoba, Yark. Un set iguals, portem ja 2 hores de final que estem vivint en A Punt Ràdio, en el Punt Amunt, amb els comentaris de Pancho Alvariño.
3: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Amb un equip de gala, Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat, Punt a Punt.
5: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
4: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un Karl Rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
10: Al mando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algún lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en A Punt Ràdio.
12: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.
8: De tu a tu.
11: Viu la semifinal del Mundial en Punt a Punt. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, viu la semifinal de la Copa del Món entre Espanya i França. És la segona volta que la selecció disputa una semifinal del Mundial després de la de Sud-àfrica. I com cada partit, acompanyem a l'equip de Luis de la Fuente en A Punt Ràdio. Este dimarts, des de les 8:30 de la vesprada, tots amb Espanya al Punt a Punt.

0: El futbol més nostre. L'actualitat del futbol valencià, nacional i autonòmic.
1: Han passat moltíssimes coses esta setmana en el futbol més nostre. Ara parlarem perquè d'ací res, este dilluns ja es comença la pretemporada per a l'Hércules Club de Futbol. El pròxim dijous per al Villarreal B. Es comencen els primers equips d'aquestes categories a preparar-se per a la pròxima temporada en aquesta primera federació. Anem a parlar en els pròxims minuts d'eixe Castelló, que ha finalment comprat la plaça vacant en la segona federació. En una factura de 380.000 euros li ha costat al Castelló agafar esa plaça del Tarazona en segona federació. Recordem que la temporada passada s'estrenava en esta categoria després d'una segona volta molt roïna del filial. Va baixar després de disputar el play-out i caure eliminat davant el Logroñés, i finalment s'obria esa opció d'agafar una plaça vacant que ha comprat, i això també provoca conseqüències. Una plaça vacant que es genera en tercera, una plaça vacant que es genera en Lliga Comunitat, que ara després comentarem com es van a resoldre. Anem a parlar de fitxatges, de renovacions, i anem a escoltar en els pròxims minuts a Juan Racabrero, el director esportiu valencià del Club Esportiu Teruel, que competirà amb ese Hércules Villarreal B que dèiem en la primera federació. Anem a parlar en Cayetano Sánchez amb el president del Sporting Costa Blanca Torrevieja, que s'estrenarà en tercera la pròxima campanya. Escoltarem Álvaro Ortí, entrenador del Paiporta en esa Lliga Comunitat Nord, i a Juli Borra, entrenador del Club Esportiu Javea en la Lliga Comunitat Sud. I atenció, molts que ens escolteu, si sou valencianistes o segur que alguns també se'n recordeu de Quique Romero, que va ser jugador de València de la temporada 94-97 i que ha sigut protagonista a la segona federació d'un dels rivals dels conjunts valencians. Però en primer lloc anem a parlar d'aquesta primera federació. Com deia, el inici de la pretemporada per a l'Hércules ja està així. Este dilluns 13 de juliol l'equip de Beto Company s'inicia la pretemporada amb l'objectiu de tornar al futbol professional 13 anys després d'aquell 2014. L'objectiu està molt clar per al conjunt de l'alacantí, que és tornar al futbol professional. Ho farà amb una plantilla ja molt feta, Beto Company, perquè continuen Carlos Abad, Sandro Plàcic, Javi Jiménez, Javier Rentero, Rubén Cantero, Samu Vázquez, Ben Ahmed, Megdi Puig, Roger Colomina, Guti, Oriol Soldevila, Andy Escudero, Rafael de Palmas, Alberto Toril i Fran Sol. Pot ser que algun d'aquests jugadors pues, puguin eixir les pròximes setmanes, però el que també està clar és que és un equip amb moltes novetats. Nou fitxatges ja confirmats, és de David López, Miqui Bosch, Iago Cantero, Alex Fidalgo, Manu Rico, Àlex Jiménez, Víctor Narro, Isaac Oben, Antoñín, i també la premsa d'Alacant, dels companys, Sergio Serra, avançava que Aitor Gismera, pivot sub-23 del Betis, que va formar part d'este Hércules, on també destaca la presència de jugadors de la Pedrera. Marcos Montpeán, porter, Adrián Lidón, porter, Carlos Peñaranda, jugador que ve procedent del Llevant, Pablo López, Javier Valverde, Álvaro Alejandro Terol, Pepe Traoré, Borja Pérez, Sevi Hanza i Bach Mohamed Joulé. Són els 10 jugadors que formaran part de la Pedrera, que formaran part d'este Hércules, que començarà la pretemporada com dia este dilluns. Recorde que Ángel Sánchez, el capità de l'Hércules B, es va contar així en el futbol més nostre una entrevista que Beto Company estava mirant molt a la Pedrera i es demostra ara en esta pretemporada. I per a parlar d'esta primera federació, per a parlar d'este futbol, tenim al telèfon a Juan Racabrero, el director esportiu del Teruel. Hola, ¿cómo estamos, Juanra?
2: Buenas, Carlos. Buenas, Estrada.
1: Como decía, entre director deportivo valenciano, muchos te recordarán también como jugador del Levante, jugador del Numancia, del Hércules, hace ya unos cuantos añitos ya, ¿no?
2: Sí, ya fa uns quants anys. Però bueno, he viscut moltes anècdotes al Levant, a l'Hércules, els ascensos que van viure al Levant de l'època de Manolo Preciado, l'última època també d'ascens a l'Hércules a primera divisió. Vaig estar 5 temporades allà a Alacant i, bueno, tinc un gran record.
1: I comentàvem d'esta primera federació que ja va començar la pretemporada el Hércules este dilluns, després de les proves mèdiques que han passat els jugadors en els últims dies. El Villarreal B este pròxim dijous comença la pretemporada. En el cas del vostre equip, del Club Deportivo Teruel, quan comenceu?
2: Nosaltres comencem el pròxim dijous. Avui encara estan en les festes del Torico a Teruel, i bueno, la ciutat realment és impracticable el poder gestionar qualsevol cosa en aquests moments. Entonces, bueno, em van deixar un poquet per a poder tindre la normalitat, no?
1: Parlem d'una primera federació, com sempre, molt competitiva. En ese grup segon, on estarà el Teruel, estarà el Villarreal B, estarà l'Hércules, estarà el Real Saragossa, estarà el Huesca, estaran els filials top de la categoria com el Atlético Madrileño, el Real Madrid Castilla, estarà el Real Murcia, estarà el Nàstic, estaran molt sequis, no? Fa una setmana parlàvem amb Guille Fernández, també entrenador de Benidorm, que dirigís al Rayo Majadahonda, que ha aconseguit l'ascens i estarà també en esta lliga, i parlàvem dels dos grups. I jo pense que este grup segon pareix molt fort, no? Quina és la teva valoració?
2: Sí, Carlos, sincerament, és molt fort. Jo crec que la temporada passada ja era, jo crec que dels dos grups el més fort, no? Jo crec que hi havia una diferència evident i crec que en els descensos, sobretot del Saragossa i Huesca, pues, s'ha incrementat encara més lo que és la competència i el nivell de la categoria, no?
1: Parlant del Teruel, ahí està Vicente Parras, finalment no va continuar, Quique Ramírez està al capdavant de l'equip, i comenta'ns un poc el projecte per a esta pròxima temporada. La temporada anterior, en un pressupost, jo crec que no, els més baixos de la categoria, va aconseguir una tranquil·la permanència, sense patir massa. Un poc com és la plantilla o el projecte esportiu per al Teruel, serà rival, com deien, del Villarreal B i de l'Hércules, per a esta pròxima temporada.
2: Pues Carlos, com bé dius, bueno, som el pressupost més baix de la categoria. Bueno, pues simplement en poder fer una temporada decent, no? Que puguem disfrutar de jugar contra estos equips, que l'aficionat del Teruel, que la ciutat de Teruel puga tindre estos equips cada diumenge al Pinilla, pues és suficient, no? Entonces al final l'objectiu és clar, que és la permanència, i bueno, pues hem intentat fer un equip competitiu en els recursos que tenim, perquè són limitats, el tema del pressupost, la diferència és molt gran, fer un equip competitiu per a poder estar ser competitius en el dia a dia i fer una temporada decent.
1: La temporada passada ja vegérem a diversos jugadors valencians en el Teruel, que van tindre ese protagonisme. Un dels reforços que ja ha anunciat el Teruel és el de Mario Cessé, jugador del Llevant, de l'Atleti Llevant, esta passada temporada. Sense dubte va demostrar que la tercera se li va quedar molt xicoteta. Un poc, que vos pot aportar Mario Cessé, que el coneguem molt bé així?
2: Pues molta il·lusió, moltes ganes, joventut, té qualitat. Entonces, al final, bueno, jo crec que Teruel en aquest context és un lloc on aquest perfil de jugador té l'oportunitat, no, de poder demostrar, i bueno, nosaltres el que tenim que fer és intentar tindre aquest perfil de jugadors que tenen molta il·lusió, moltes ganes de treballar, de fer una gran temporada, i al mateix temps pues, beneficiar-se amb els parts, no? El que pot ser l'equip i el que pot ser el jugador en el seu futur.
1: Per a que la gent es faci la idea, com és el dia a dia d'un director esportiu en primera federació en aquest estiu?
2: Pues, Carlos, molt de telèfon. Des de lo que és el mercat de fitxatges, pues, bueno, és un mercat complicat per a un club com el Teruel, en el sentit de pressupost, no, d'economia, perquè, bueno, al principi el mercat pues, lògicament, pues, sempre van caminat un poc a pressupost alt, o bueno, tots els perfils de jugadors, la majoria volen intentar aconseguir el millor contracte possible, i bueno, pues, simplement pues, tens que anar gestionant poc a poc lo que els recursos que tens i l'objectiu que tens, no? De cara a la temporada, fent un grup competitiu, no? Pues, com te comentava abans, amb molta il·lusió, a moltes ganes, i que, bueno, i que tinguin aquesta oportunitat, i bueno, pues, el dia a dia és així, no? Intentar buscar els perfils que s'encaixen en lo que és el club, en lo que és esta competició, que és molt complicada, i bueno, són moltes hores, no? Moltes hores de telèfon.
1: I com és fitxar en esta categoria? Ara hi ha aplicacions, hi ha plataformes per a veure a molts jugadors en vídeo. També a tu hem vist quan t'ha anat, per exemple, al ministeri, no? A la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, quan jugava al Teruel i quan no jugava. També a veure rivals, a veure jugadors. Com és el fitxar en aquestes categories, el poder veure jugadors?
2: Pues, bueno, tenim aquests recursos, no?, que comentes de aplicacions, no? Avui en dia, pues, bueno, hi ha les plataformes que bueno, pues que bueno, son son de pago y es que no son económicas, ¿eh? Pero bueno, te facilitemos la feina, ¿no? Perquè al final ahí pues por tots els partits que recents del jugador, bueno, te donen moltíssima informació, ¿no? Tareas defensives, ofensives, bueno, pues és una informació que bueno, abans fa uns anys no existia, sí o sí tienes que anar a por el jugador. Ui, també se fa, però tens esta avantatge, no?, que és un arma fonamental per a poder tindre més informació en qualsevol moment d'aquest jugador.
1: Uh-huh. I suposo que també seran moltes telefonades, no?, en entrenadors que han tingut aquest jugador, jugadors que han jugat en aquest jugador, per a saber més enllà del que has vist sobre el terreny de joc, saber com més, no?, perquè després també
2: sí.
1: Ho vegem en equips, no?, que tenen molt de nom en jugadors, però que després els jugadors no encaixen, que hi ha problemes en aquest vestidor, que en aquesta plantilla, i és important també saber tot el que relaciona a un futbolista.
2: Sí, sí, és molt important, no?, sobretot quan les plantilles solen ser, pues bueno, les plantilles àmplies de, pues bueno, 25 jugadors més gent jove del filial, tots no van a tindre la mateixa participació. És una gestió complicada, no, en el dia a dia, perquè bueno, pues tens que tindre a tots contents per la seva situació deportiva, i moltes voltes no és així, no? Entonces, al final nosaltres lo que fem és intentar, en els recursos que tenim, nos tocarà fer una plantilla més curta de lo normal per el tema econòmic, i tens que estar, pues, tens que intentar acertar molt, no?, en aquest perfil de jugador, per a que tindre un rendiment absolut, no?, durant la temporada, no? Intentar acertar en aquest tipus de perfil de jugador per a no tindre després problemes, no?, en el llarg de la temporada.
1: Parlem, crec que aquesta és la cinquena edició de la primera federació. Esta reestructuració del futbol sí que ens ha donat als aficionats lligues molt més atractives, són molt competitives, són molt igualades. La temporada passada, entre els equips que lluitaven per el playoff i pràcticament, per exemple, l'Hèrcules, n'hi ha per moments que pensaven que podia enganxar-se al playoff, n'hi ha per moments que pensaven que podia ficar-se en un lío bo i aproximar-se massa a la zona baixa classificació. Hem guanyat en lligues més competitives, més atractives, però el tema econòmic continua sent difícil, no?, gestionar clubs en aquestes categories. Vegem, per exemple, este any equips que han baixat com l'Arenteiro i el Tarazona han baixat de primera federació, com administrativament han baixat per els problemes econòmics. Altres clubs que s'ha parlat molt d'ells en la situació en primera federació solen ser categories que és molt difícil, i hem guanyat en lligues més competitives, més atractives, però el tema econòmic continua sent difícil, no?, gestionar clubs en aquestes categories. Vegem, per exemple, este any equips que han baixat com l'Arenteiro i el Tarazona han baixat de primera federació, com administrativament han baixat per els problemes econòmics. Altres clubs que s'ha parlat

0: una massa social molt gran, tenen molt més recursos, bueno, ciutats, doncs, bueno, ciutats amb molt d'habitant que, bueno, que socialment pues, té una massa que pot ajudar a aquest club. Bueno, és que som un poc més xicotets, pues, simplement pues, tenim que fer lo que es pot. Com bé dius, pues, no eixixen desmarxes de lo que és el pressupost que es té i, bueno, i sobre si la gestió ben feta pues, no té que haver cap problema, no? Sí que és de veres que a l'hora de poder confirmar una plantilla molt competitiva i molt completa, pues és més complicat.
1: Uh-huh. En este mercat de fitxatges pues, anem veient equips que van destacant. Un dels equips que més anava a cridar l'atenció sense dubte anava a ser el Real Saragossa, per el que suposa el Real Saragossa, que ha firmat el davanter Edu Espiau, que el coneguem bé perquè va jugar en el Villarreal B fa unes temporades, el jugador canari davanter. El Sant Andreu, que ha firmat a Jaume Tobar, el pitxitxi del grup tercer en ese Atlètic Balears, que ha firmat per el Sant Andreu de Barcelona. A Serpeta, que es marxa a seguir del Castelló al Àguilas, un equip que acaba d'abutjar un històric, el jugador de Canals. El que estàs observant de moment en el mercat de fitxatges, l'Hèrcules també, que comentava en 9 fitxatges i pràcticament 10 per els que comenten els companys que t'he firmat a un futbolista més procedent del Betis. De moment, en la data que estem en esta primer cap de setmana, crec que de juliol, com estàs observant el mercat de fitxatges d'esta primera federació Club Segon?
0: Bueno, pues jo crec que havia hagut un moment de que havia hagut tenien molta pausa, no, en el tema del mercat, però bueno, en seguida se va activar, bueno, és com una cadena, no? Tots els que tenen més potencial per a poder firmar, pues es comencen a firmar, completen les plantilles i després pues bueno, els que tenen menys recursos pues estem ahí, no? Perquè quines són les millors opcions per a poder firmar jugadors, no? Però bueno, nosaltres ja vam treballar algo de la temporada passada en alguns jugadors. Hem pensat pues, bueno, el tema de contactar amb ells i són els primers perfils que sols tancar, no? que sols contactar. Després, pues, bueno, hasta que no se tanque el mercat, pues, tenim opcions, tenim les nostres fitxes pues, B sèniors i sub-23 i bueno, pues, estem al mercat, al dia del mercat, a veure quines opcions són les millors.
1: I sobre que estem molt pendents dels directors esportius, els professionals valencians, dels entrenadors, de jugadors que estan en altres equips, però tenim molt la mirada molt fixa en els nostres equips, no? En l'Hèrcules i en el Villarreal B, que jugaran en esta categoria, en esta primera federació grup segon. L'Hèrcules ja ha avançat molt en la plantilla per a la pròxima temporada, en esos 9, pràcticament 10 fitxatges que té. Com els veus als equips valencians en el que de moment han fet, i especialment també a aquest Hèrcules, que tenim moltes ganes que torni al futbol professional, com veus a l'Hèrcules de cara a aquestes opcions que tots esperen que tinga de aconseguir l'ascens?
0: Bueno, pues el veig molt bé, no? Jo crec que es va deixar una base de la temporada passada. Després, pues bueno, també jo crec que és sabedor de lo complicada que va estar la competició este any, no? En estos equips que han baixat, com potser el Saragossa o el Huesca, i que lògicament tenen que estar molt al dia en el mercat i que quan tantes puguen firmar aquests jugadors que tenen interès pues, ho tenen que fer. I jo crec que per ahir pues, està fent la feina bé i bueno, pues, està firmant bé els jugadors i bueno, pues, jo crec que en breu pues, com se fica a treballar ja crec que demà, no? Tens per fer un bon treball.
1: Parlant de la primera federació, l'any passat vam passar tots el primer curs de VAR, de bar de low cost, no, que se diu en primera federació, adaptant-se un poc, no? Al principi es perdia molt de temps, després algo menys, s'afegia molt de temps en esos parons durant el partit per l'aplicació del VAR. Bueno, què t'ha paregut este primer any d'aquest videoarbitratge en esta primera federació? Què esperes de cara a este segon curs?
0: Bueno, pues jo crec que encara no està tan preparat com pot ser o sobretot al futbol professional i per emotiu a la primera divisió. Bueno, els recursos no són els mateixos a tots els camps. Jo crec que falta més medis, no? El tema de càmeres, el tema d'imatges. Entonces ahí es, jo crec que on està la demora, no? En els àrbits quan tenen que analitzar una acció, no? Entonces al final crec que es perd molt de temps en aquest sentit i té igual que siga en benefici d'un equip o un altre, no? Al final

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un diumenge més a Fem Banda. Sabeu que avui és el Dia Internacional de l'Esperança? Que bonica paraula. Una jornada que es convida a mirar el futur amb optimisme i a recordar la força que té l'esperança per a superar qualsevol repte. Esta setmana que anem a entrar a la Comunitat Valenciana és molt important musicalment, ja que comença la edició 138 del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València i es viurà una edició històrica. El concurs, considerat el certamen de bandes de música més antic del món, que continua en actiu, celebra els seus 140 anys amb una programació ampliada que combinarà actuacions, concerts, activitats acadèmiques, una innovadora proposta artística pels carrers de la ciutat i la participació de 44 societats musicals, de les quals 24 competiran en les diferents seccions del certamen. De tot això anem a parlar avui, però començarem escoltant el concert del diumenge. Avui anem a escoltar tres obres obligades del Certamen Internacional de Música Ciutat de València, però de l'any passat, 2025. Dins la secció Arxiu Sonor. Després continuarem amb la secció El Rebost de la Banda i anem a parlar amb el director d'este Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, Manuel Muñoz, i ens explicarà tot d'este 140 aniversari. Després continuarem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb l'altra secció, una altra secció del Rebost de la Banda, i es visitarà membres de la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que esta setmana participa en la segona edició, en la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I acabarem amb la secció avui amb què parlem i entrevistarem el compositor i saxofonista Ernesto Aurignac, autor de l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que ja heu vist que és un programa molt certamener. I feta aquesta explicació de la falla, ara sí, comença a fer banda. Com he dit abans, avui aneu a escoltar quatre obres, però tres d'elles van ser les obres obligades en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València l'any passat, el 2025. Però primer anem a escoltar un pas doble per començar millor el concert, interpretat per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, que du per nou Vicenta La Chavera, del compositor Fran Amado Vera. El pas doble, Vicenta La Chavera, dedicat a Vicenta, coneguda popularment en el poble com La Chavera, es tracta d'un pas doble de caràcter festiu i elegant. Vicenta La Chavera ha anat guanyant presència en el repertori bandístic. Una de les interpretacions més conegudes és la que va oferir la Societat Musical de Cecília de Xelva com a peça d'escalfament en el 47 Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València, fet que va contribuir a donar una major difusió al pas doble. Doncs anem a escoltar esta versió del pas doble, Vicenta La Chavera.

Molt bon pas doble i molt ben interpretat per la Societat Musical Santa Cecília de Xelva, Vicenta la Xavera. I seguim escoltant una de les obres obligades del certamen de l'any passat. Anem a escoltar l'obra del mestre Llorés Mendoza, Eufònica. Eufònica és una obertura sinfònica per a banda composta l'any 2024 per encàrrec de la IGEP, Societat Internacional per a la Investigació i la Promoció de la Música de Vent, amb motiu del seu 50 aniversari. L'obra es va estrenar el 13 de juliol de 2024 a l'Auditori Florida de Paiporta, interpretat per la banda sinfònica de la Primitiva de Paiporta sota la direcció del mateix compositor. El títol Eufònica fa referència a la bellesa del so i a la capacitat de la música de banda per unir tradició i modernitat. Al llarg de la partitura, el mestre Llorés Mendoza ret homenatge al gran repertori sinfònic per a banda mitjançant nombroses referències musicals i evocacions a compositors com, per exemple, Ottorino Respighi, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Philippe Sparke, etc. etc. L'obra presenta una estructura dividida en tres grans seccions. La primera simbolitza els inicis i la consolidació de la IGEP, amb sonoritats que evoquen l'escola centroeuropea i nord-americana per a banda. La segona aporta un fort contrast emocional i incorpora una marxa mora com a homenatge al patrimoni musical valencià. Finalment, una coda brillant recupera els principals motius de l'obra i es fusiona en un desenllaç ple d'energia i virtuosisme. Doncs anem a escoltar Eufònica per la Unió Musical d'Algímia sota la batuta del mestre Xesco Guillem.

Eufònica és una composició exigent des del punt de vista tècnic i interpretatiu, però alhora molt comunicativa. Combina una orquestració rica en colors, una gran varietat rítmica i una escriptura que posa en valor totes les famílies instrumentals de la banda. I seguim, ara, escoltant una altra obra obligada en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València al 2025. Exactament l'obra obligada de la segona secció, La Ruta de David Pont. La Ruta, inspirada en un dels fenòmens socioculturals més singulars de la història recent de la Comunitat Valenciana, la Ruta del Bacalao o la Ruta d'Estrony, és un moviment d'oci nocturn que va marcar diverses generacions entre finals dels anys 70 i finals dels 90. L'obra no pretén jutjar aquell període, sinó oferir una mirada musical que en reflecteix tant l'espírit innovador dels seus inicis com la seva evolució posterior. La partitura evoca l'ambient de les mítiques sales de la carretera del Saler, on conviuen estils musicals molt diversos i una manera d'entendre la nit que va convertir València en un referent europeu de la música electrònica. Estrenada l'any 2022 per la Societat Musical Artística de Bunyol sota la direcció del mestre Mario Ortuño, la Ruta ha estat escollida com a obra obligada de la segona secció del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València l'any passat 2025. I esta és la versió que anem a escoltar interpretada per la Unió Musical de Jatobà.

molt bona interpretació de l'obra La ruta per la Unió Musical de Iàtova, dirigida pel mestre Vicente Gavarda Porras. I acabem el concert d'avui escoltant l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Banda de Ciutat de València l'any passat, 2025. L'obra de Blue Marble, de la compositora Julie Gigot. The Blue Marble és la sinfonia número 6 d'esta compositora, que va ser composta l'any 2022 per encàrrec de la Metropolitan Wind Symphony amb motiu del seu 50 aniversari, i està considerada una de les creacions més ambicioses i inspiradores del seu catàleg. El títol fa referència a la famosa fotografia de la Terra captada per la missió Apollo 17 l'any 1972, coneguda arreu del món com The Blue Marble. Aquella imatge va mostrar per primera vegada amb tota la seva magnitud la bellesa i la fragilitat del nostre planeta vist des de l'espai. Esta idea és el fil conductor de tota la sinfonia, que es converteix en un homenatge a la Terra, a la natura i a la vida. L'obra està estructurada en tres moviments. El primer, The Blue Marble, descriu la grandesa del planeta i la sorpresa de contemplar-lo des de l'espai. El segon moviment, The Voices in Green, s'inspira en els sons de la selva amazònica, incorporant textures i colors que evoquen la riquesa de la biodiversitat. I finalment, Let There Be Life és un cant a la vida i un missatge d'esperança que recorda la responsabilitat de protegir l'única llar que compartim, la Terra. Doncs anem a escoltar ja per l'agrupació musical de Cabezo de Torres, dirigida per Andrés Pérez Bernabé, The Blue Marble.

0: Musicalment, The Blue Marble destaca per la seva extraordinària riquesa tímbrica, una escriptura molt cinematogràfica i una gran exigència tècnica per a tots els instruments de la banda. I fins així el concert d'avui, per cert, com jo diria, molt certamener. I ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida.
1: Som la veu de tots. Som Apple.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: Som la veu de tots. Som Apunt.
4: En Apunt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. Apunt Ràdio.
0: És que no em canse mai d'escoltar este pas doble, Música i Vinos, del mestre Manuel Morales. Una joia que una persona mai es cansa d'escoltar-lo. Molt bon dia a tota la gent que s'incorpora a partir d'ara al programa Fem Banda. Sabíeu que avui és el Dia Internacional de l'Esperança? Una jornada que es convida a mirar el futur amb optimisme i a recordar la força que té l'esperança per a superar qualsevol repte. Com el repte que tenen moltes bandes esta setmana. Perquè esta setmana que anem a entrar és molt important musicalment, ja que comença la 138a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, on es viurà una edició històrica. El concurs, considerat el certamen de bandes de música més antic del món que continua en actiu, celebra els seus 140 anys amb una programació ampliada que combinarà actuacions, concerts, activitats acadèmiques i una innovadora proposta artística pels carrers de la ciutat i la participació de 44 societats musicals, de les quals 24 competiran en les diferents seccions del certamen. De tot això anem a parlar ara en un moment. Acabem d'escoltar, com sabeu, el concert d'avui diumenge amb obres interpretades en el Certamen Internacional de Banda Ciutat de València l'any passat, el 2025. A partir d'ara continuem en la secció El Rebost de la Banda i anem a parlar, que ja tinc ací al costat, el director tècnic, que és Manuel Muñoz. Anem a parlar en ell del 138 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Després continuarem amb l'agenda musical. I ja després de les notícies de les 9, continuarem amb una altra secció del Rebost de la Banda i es visitaran membres de la societat musical Santa Cecília de Xelva, que esta setmana participa en la segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. I acabarem amb la secció Avui en qui parlem i entrevistarem el compositor i saxofonista Ernesto Aurignac, autor de l'obra obligada en la primera secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que seguim així en Fent Banda, intentant afinar-se un poquet més.
4: Sonem diferents en Fent Banda.

0: Arranca ya el certamen internacional de bandes de música Ciutat de València. Parlar del certamen es parlar de una de les grans joies del patrimoni musical valencià. Va néixer l'any 1885, dins de la Fira de Juliol. És considerat el certamen de bandes de música més antic del món que encara es celebra. Al llarg de 140 anys, este escenari ha reunit algunes de les millors bandes, primer de la Comunitat Valenciana. I amb el temps, d'arreu del món, per a moltes societats musicals, participar ja en este certamen és un orgull. Aconseguir un premi és el reconeixement de mesos de treball, esforç i dedicació. Avui descobrirem la història d'aquell certamen centenari i entendrem per què continua sent una cita imprescindible per a la música de banda i un símbol de la tradició musical valenciana. Però per a descobrir-ho, jo tinc així al meu costat a Manuel Muñoz, que és el director tècnic del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, i va explicar moltes cosetes. Molt bon dia, Manuel.
1: Molt bon dia.
0: Encantada de que estiguis així, i jo suposo que estaràs de feina fins el moño, que se diu.
1: Sí, agraït per donar-li veu al certamen així en apunt.
0: Sí, sí, sí, sempre. Tot el que es fa, o quasi tot el que fa, perquè se fan tantes coses en la Comunitat Valenciana que intentem abarcar el màxim possible. Però, clar, el certamen és una cita, és imprescindible parlar d'este certamen, que és el més antic que n'hi ha en el món. I que continua, eh?
1: Correcte. De moment és el més antic del món.
0: I no és que continua. Jo tinc la impressió, si m'equivoque, Manuel, me rectifiques. Tinc la impressió de que aneu cap amunt, és a dir, que cada vegada se presenten més bandes, teniu que seleccionar, perquè totes no poden participar.
1: Sí, mira, venimos de... Yo llegué al certamen, bueno, y al servicio de la Banda Sinfónica Municipal en el año 2024, en enero, uh-huh. Y ya me hice cargo un poco de la operativa del certamen, junto con un histórico, importantísima persona para el certamen, que ha sido, o que sigue siendo, Dani Bellobí, uh-huh. Profesor también de la Banda Sinfónica Municipal. Yo, con mi inexperiencia, y él con su...
0: bagaje, ¿no?
1: Bagaje, experiencia brutal de muchos años. Entonces yo, pues al final llegamos en un punto de inflexión flojo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El certamen estaba un poco... que necesitaba un impulso.
0: Sí.
1: Y ese impulso vino de la mano de la Corporación Municipal, que evidentemente uh-huh. cuando... pone los recursos que tiene que poner, pues pasamos de que muchas secciones se quedaban vacantes a tener lista de espera y tener de una edición para otra bandas interesadas que en los sorteos se quedaban ya a puertas para el año siguiente. Y así estamos, con overbooking en todas las secciones.
0: Participen 24 bandes, cada secció té 5 o 6 bandes, és a dir, que més jo crec que no es pot demanar en este certamen. Este certamen que és la 138 edició, però celebreu...
1: El 140 aniversari.
0: El 140 aniversari.
1: Sí.
0: Suposo que n'hi haurien dos
1: sí,
0: anys, que no?
1: Sí, se debe que en pandèmia hubo una edició que se canceló, evidentemente, y luego en la Guerra Civil hubo también un año que, uh-huh. que el certamen tuvo que dejar de sonar, ¿no? Pero bueno, están ahí, porque la música, sí, independientemente sí, sí. de todas estas vicisitudes que vivimos los valencianos, pues no deja de sonar, ¿no? Y aunque no haya edición de certamen, ya sabes tú que con la música de los balcones y con todo aquello que la Federación hizo en su momento, pues también
0: no dejó
1: de sonar, ¿no? Lo que pasa es que el certamen, pues evidentemente la organización...
0: Claro, son cosas que pasen, pero si tragueu cálculs, si comença en 1886, estem al 2026 i a 140 anys.
1: Correcte.
0: Va néixer en el certamen en 1886. La finalitat que tenia en aquell any era... jo me recordo, no sóc tan vella, però sí que he llegit que era per a omplir un moment que havia d'enfermetats, de còlera i tot, i va sorgir diguem, per a donar un poquet d'esperança. Mira, avui, com és el Dia de l'Esperança, va néixer este certamen, per a donar-li un poquet d'esperança a un moment que estava passant de dificultat així, a València, a la ciutat de València. I al llarg d'estos anys, és a dir, s'ha consolidat. La pregunta és, Manuel, què fa diferent este certamen d'altres certamens?
1: Bueno, yo creo que todos los valencianos, todos los músicos, hemos vivido, estamos viviendo desde que nacemos hasta que nos morimos con la música, ¿no? Y al final es un sentimiento propio que cualquier cosa que desde la música se proponga, yo creo que lo hacemos propio de inmediato, ¿no? Es una cosa, no sé cómo explicarlo, es una cosa innata, ¿no? Que tenemos los valencianos con el tema de la música. No, a veces no tiene esa explicación técnica de decir, mira, por esto, concretamente, y este fue el objetivo y este fue la finalidad, ¿no? Sino que es ese sentimiento que tenemos los valencianos, los músicos valencianos, y que de alguna manera no nos hace falta mucho más.
0: Sí, mira, més encara, Manuel. Jo he entrevistat a molts músics que no estan treballant així, estan fora, no? Estan en altres països i tots coincidixen, d'igual que estiguen, jo què sé, en Austràlia, que estiguen en Finlàndia, que estiguen en la Xina. Tots coincidixen de que nosaltres, des de ben menuts, és a dir, innatos, és lo normal, no? Anar a una societat musical i començar a estudiar música igual en 3 anys que en 4, que en 5, que en 6 anys. És a dir, ben pronte ya estem estudiant música.
1: Sí, es como que igual que nuestra madre nos da de mamar.
0: Sí.
1: Mamamos, en el buen sentido de la palabra, ese espíritu.
0: Sí. El certamen va evolucionant. Primer és a nivell de la Comunitat Valenciana, després a nivell nacional, i a partir de 1979 obri portes per a que vinguin també a participar bandes estrangeres, bandes d'altres països. És important ixa vessant, Manuel.
1: Importantíssima, perquè nos apertura a la globalització, ¿no? De lo que és la música de banda, ¿no? Evidentment, somos el certamen més antiguo i de referència.
0: Claro,
1: hay otros certámenes, evidentemente, de referencia a nivel europeo, pero el de Valencia nos marca, sí. Marca en Europa,
0: y que
1: incluso
0: está
1: en Estados Unidos.
0: Els anys, tots els anys, perquè n'hi ha que són bienals, n'hi ha que són cada 4 anys, este és
1: todos los años.
0: Y es molta feina.
1: Eso marca la diferencia, evidentemente.
0: Ja ho crec que sí. N'hi ha un altre punt important, i, perquè jo no sabia que feia ja tant de temps. El temps passa ràpid. Primer se feia en la plaça de Bous.
1: Sí.
0: I a partir de que està al Palau de la Música, passa al Palau de la Música any 1987.
1: Ha plogut.
0: L'any que ve farà 30 anys.
1: Sí.
0: Si no conté jo mal, no? 30 anys.
1: Sí.
0: 30 o 40? 40. És a dir, ixe pas també és important.
1: Sí.
0: Recorde quan anaven a la plaça. Jo era més jove, anava de menuda, anaves allà a la plaça de Bous, feia calor o no feia, feia vent, però entraven allà les bandes.
1: Sí, la verdad es que, bueno, el edificio del Palau de la Música marcó un punto de inflexión, ¿no?
0: I a més, que jo crec que és el millor auditori que hi ha. El Palau de la Música.
1: Afortunadament en València.
0: Tenim un altre, que és el Palau de les Arts.
1: Per supost.
0: Però la sonoritat que té el Palau...
1: L'acústica de la sala Iturbi és, vamos, creo, no se puede decir perfecta porque la perfección no existe, pero casi.
0: És veritat. Doncs anem a escoltar una de les obres que va ser obligada l'any passat, al 2025, que és una peça del compositor valencià Llorenç Mendoza, Eufònica.

Així de bé sonava la Unió Musical d'Algímia l'any passat. Esta és la peça, Manuel, que va ser escollida, elegida per a la tercera secció. Enguany heu triat, heu escollit esta d'una gran compositora valenciana, Sara Galiana.